0: Després del decebedor empat inicial de la selecció espanyola contra Cap Verd, ahir els de Luis de la Fuente van fer un cop sobre la taula, això sí, contra l'Aràbia Saudita, i van sumar la primera victòria al Mundial amb golejada 4-0 i reivindicant-se com una de les seleccions a tenir en compte en aquest Mundial. Lamine Yamal va estrenar-se com a titular, també com a golejador en una cita mundialista, i només va necessitar 45 minuts per demostrar que té una fam i unes ganes de brillar en aquest Mundial terribles. Són les 12:10 a Catalunya, les 6:10 a la costa est dels Estats Units. Allà hi tenim el Santi Ovalle. Santi, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Home, la veu ja denota que has hagut de matinar i no sé quantes hores has dormit, Santi.
1: No, són els aires, eh? He dormit poc, però això de la veu al matí és que l'aire... O dorms amb aire o no dorms, i després l'aire doncs fa les seves coses amb la veu, però... Suposo que quan acabem la connexió estarà bé la veu.
0: T'afecta la veu, no sé si els hi passa a tothom. El que no li afecta gens és a Lamine Yamal, no, Santi? Que ahir va fer una exhibició amb aquesta victòria contundent d'Espanya, que van deixar molt bones sensacions tots els jugadors, en especial ell.
1: Això és una altra cosa ja, no? Amb Lamine Yamal va ser una autèntica exhibició. Els primers minuts ja vam veure les ganes que tenia de jugar i d'incidir en el partit. Regatejant, assistint, va obrir la llauna al minut 10, i aquesta és la selecció de Lamine Yamal, sense cap mena de dubte, i ho va demostrar en el primer partit que va poder jugar d'inici. És una bogeria el que hi ha a Estats Units amb Lamine Yamal. Ja veníem explicant a les darreres hores que Lamine Yamal estava bé, volia ser-hi, no per al partit sencer, ell mateix ho va reconèixer a l'entrevista al País, però que volia ser i volia deixar la seva empremta en el Mundial, ho va aconseguir, i després del partit explicava així les seves sensacions.
2: Hombre, si me pico jugando a la Play, pues con eso más aún. Teníamos muchas ganas de desquitarnos del partido anterior, pero bueno, seguimos con la mentalidad de querer ganar todos los partidos y a por Uruguay ahora. Si hubiera sido la final hubiera estado al 100%, pero bueno, no somos tontos tampoco, no iba a estar al 100% cuando íbamos 3-0 en el minuto 40, entonces hay que ir con calma, hay que tener cabeza, así que es verdad que a mí me cuesta un poco, pero paso hasta el míster para que me dé calma y muy contento.
1: Després d'aquest inici que va tenir Espanya contra Cap Verd amb l'empat a 0, Luis de la Fuente va revolucionar l'onze inicial, va treure Marcos Llorente, va fer entrar Pedro Porro i després Àlex Baena a l'esquerra i mig del camp amb Dani Olmo asseient a Fabián i Lamine Yamal per Ferran Torres. Només va jugar 45 minuts Lamine Yamal, després va entrar el de València, l'altre futbolista del Barça, i Luis de la Fuente, després del partit, doncs treia una mica de pit i es reivindicava, ja que els canvis havien funcionat per revitalitzar l'equip.
3: Es normal, a nadie le gusta que duden de su capacidad, de su trabajo, de su profesionalidad, pero hoy queríamos otra vez dar este golpe en la mesa, reivindicarnos y simplemente pues dar continuidad, insisto, a un trabajo, un proyecto que viene de hace tiempo, pero sobre todo recuperar sensaciones de cara al próximo partido, que va a ser otro partido diferente totalmente y muy duro además.
1: El millor jugador del partit, segons la FIFA, va ser Mikel Oyarzabal, no hi ha per menys, va fer dos gols. De fet, Mikel Oyarzabal amb la selecció s'infla a fer gols, sobretot en aquesta etapa de Luis de la Fuente, en què s'ha convertit en el nou titular, i Mikel Oyarzabal explicava així com de bé havien entrat en el partit.
4: Cuando llegas las primeras veces y las primeras que tienes pues entran, al final quieras o no el partido cambia tanto para nosotros como para ellos, y bueno, creo que hoy hemos estado más acertados en esos últimos momentos y te cambia todo el partido cuando al principio ya... el balón entra. Había que hacer otras cosas y yo siempre lo he dicho, que voy a mirar para el bien del equipo. Se me queda en anécdota lo de no haberla tocado, y bueno, pues hoy he tenido la suerte también de que por una cosa o por otra el balón ha estado más cerca de mí, ha rondado más mi zona y he tenido la suerte de hacer lo que he hecho.
1: No havia tocat la pilota els primers 30 minuts del partit de Cap Verd, i ahir en 20 minuts ja havia fet dos gols. Si es complica el tema Julián, jo m'ho pensaria, això de Mikel Oyarzabal, perquè la veritat és que s'entén de meravella amb Lamine, Olmo, i Pedri i companyia. Pedri el van canviar al minut 80 en clau blaugrana, Ferran Torres va jugar 45 minuts, Lamine Yamal 45, i Pau Cubarsí va completar el partit afiançat com a mariscal a l'eix de defensa juntament amb Aymeric Laporte. Bones notícies per a Espanya, Helena, que amb aquest resultat és primera de grup en solitari i veu via lliure de cara a la classificació cap a la següent ronda.
0: L'has deixat votant, Santi, ara els hi anava a preguntar. Àlex Dalmas, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
0: T'incorpores a la tertúlia. Els hi volia preguntar al Jordi, a l'Àlex i a l'Olga com veuen aquesta opció d'Oyarzabal. El Bruno sempre ha dit que ell fitxaria Oyarzabal pel Barça amb els ulls tancats. És el setè màxim golejador ja de la selecció, amb els dos gols que va marcar ahir, com deia el Santi, en 30 minuts va demostrar que és un home a tenir en compte.
5: Sí, a veure, és una molt bona opció, jo estic d'acord. A mi, jo, personalment, jo la situo en un segon graó, no? És a dir, a mi em sembla que Julián, fins i tot João Pedro, Lautaro, aquest tipus de futbolistes, per suposat Kane, em sembla que sí que serien un pas endavant per al Barça si vol accedir a tots els títols, no? Però és evident que no són fàcils d'accedir. Si entrem en una segona opció, podríem dir un pla B, el primer dels noms és, sens dubte, Mikel Oyarzabal, que ha demostrat que s'entén molt bé amb l'entorn del Barça, que té joc combinatiu, que fa gols i, per tant, em sembla una molt bona opció. No seria la meva primera, però sí, com diu el Santi, clarament, si es complica una mica el tema Julián o els perfils primeres passes, que vagin a per Oyarzabal, que és un valor segur.
6: Sí, sens dubte, estic d'acord. Crec que és molt important trobar i encaixar un jugador que tingui adaptació màxima. Un dels problemes en el futbol actual crec que és que moltes vegades es fitxa, però aquest procés d'adaptació els hi tarda. Això ja ho tens guanyat amb Mikel Oyarzabal, però després crec que, com molt bé deia l'Alexis, seria una opció B. Abans jo crec que el Barça, de cara al que ve i el que estem parlant en Clau Champions, necessites un passet d'un jugador que et doni més. I crec que això és un Harry Kane, és un Julián Álvarez. M'agradarà veure també com Julián Álvarez s'acaba d'adaptar si al final ve, que aquesta serà també una altra, però sí que si això no funciona, sens dubte. Crec que, i a més, crec que seria un molt bon suplent que faria millor el titular i que passaria com aquest any, que retroalimentarien el primer amb el segon i acabarien jugant molts partits.
7: Segurament el pitjor que pot tenir Oyarzabal per ser jugador del Barça és que la competència és Ferran Torres. Llavors els dos nous que té el Barça no són cap dels dos un nou top que necessites per donar aquest salt, sobretot en tema europeu. Et diria que fins i tot dels dos, evidentment, Oyarzabal crec que és molt més regular i constant, no? Perquè Ferran Torres, tenim això, tenim... vaig llegir un article d'Albert Blanya, que és un crac també comentant i analitzant, que el risc que té Ferran Torres, no? Que et fa tres o quatre partits que sembla el nou, ha de ser el nou, que com va acabar la temporada del Barça, però després et fa una altra vegada tres o quatre partits o un parell de mesos on dius, no dona una bona. Llavors, crec que el Barça necessita un nou que pugui ser diferencial. El tema Julián Álvarez el veig molt difícil i molt car, per desgràcia. Crec que seria l'ideal, però crec que no arribarà. I si arribarà per un preu que no crec que sigui el que s'ha de pagar per un jugador ara mateix i en la situació en la que està el Barça. I crec que una figura, jo o Pedro, no? Com deia l'Àlex, segurament sigui un encaix, perquè a part, ahir vam veure desentrades de Lamine, amb aquesta rosca cap a dintre, necessites potser també un nou tipus Lewandowski quan estava una miqueta millor, perquè totes aquestes entrades són caramelitos.
0: Ho deia el Santi, va ser Oyarzabal l'MVP del partit, però sens dubte Lamine Yamal va centrar tots els focus i és la millor notícia, no, del partit.
6: Sí, sobretot perquè crec que estem arribant a un punt que no m'agrada, que és aquest element d'independència. Crec que s'està fent que la selecció està tenint aquests recursos de que sap, però per l'altra part, la positiva, la millor notícia és que cada vegada el veiem millor, cada vegada està tenint molta més importància, tant ofensivament com defensivament, que ja ho vam veure que ajudava també moltes vegades a nivell defensiu, i crec que el primer gol va ser com el desencadenant perquè aquesta selecció s'alliberés. Vam veure jugadors que començaven a riure, a estar molt més desinhibit, i en 30 minuts van sentenciar el partit, i això també serveix perquè puguin descansar i es faci aquesta progressió d'anar gestionant els minuts, que crec que és fonamental.
7: I el que diu Santi també, no? Tot el que genera Lamine en Estats Units, que semblava que potser era una mica més local, però
1: surt escalfar. No, és una bogeria, Ferran.
7: És brutal.
1: Una autèntica bogeria.
7: Ja, és que això,
1: o sigui,
7: això se'n comana.
1: És una estrella a l'alçada de... Bueno, és que ho és al món del futbol, però aquí jo et diria que per sobre d'Mbappé, per sobre de Neymar, segur, potser equiparable a Messi. Equiparable a nivell del que generen la gent, equiparable a Leo Messi, només. No veig jo cap futbolista que generi més en els seus partits, en l'afició, en els estadis, etc., que Lamine Yamal, llevat de Messi. La resta, per sota.
7: Dóna aquesta sensació quan veus les seves caminates per allà, la gent quan l'aplodeix, i tornava a dir, no només el que porta dintre el camp, ho parlava amb la Olga abans, sinó la confiança mental que li dona al company. És, bueno, és la tasca cap a ell, i ell té moltes ganes, ell vol ser el millor jugador del món, com deia, no? Ell és molt competitiu, vol ser el millor i sap que l'escaparate del Mundial és màxim.
0: És que estem acostumats a aquest Lamine desacomplexat, ara ho deies, no? Que diu que jo me pico està en la play, i és que l'escoltàvem dir, és que jo a l'anterior Mundial el vaig veure quan anava a classe. I clar, de vegades aquestes declaracions és com, no, ens fa agafar perspectiva i dir, és que realment...
7: Bueno, és que encara, encara podria anar a classe.
0: Sí, sí, encara podria anar a classe i li quedaria molts anys per davant, sí, sí.
5: Exacte. Sí, són d'aquelles que ens fan agafar perspectiva i ens fan una mica de mal, també, no?
0: Sí, sí. Totalment.
5: És juvenil d'últim any, eh? Sí, recordar-ho, és juvenil de tercer any, és una bogeria. Ja fa setmanes que ho diem aquí, per mi és el millor jugador del món i cada setmana que avança dins del món del futbol s'està comprovant. Per mi és el més determinant. Crec que és un dels dos grans canvis de la selecció respecte al primer partit. Sens dubte, el número 1 és Lamine, després parlarem del mig del camp, d'Olmo i la incidència, però home, és que Lamine és increïble. Per mi és una molt bona notícia i sabeu amb quina jugada em quedo? Amb la primera del partit. En la primera, sí, sí. On ell arranca, para, retalla i torna a arrencar. No només per al desequilibri que dona, que és evident, i aquesta mirada agressiva que els diu a tota la selecció anem a parar el partit, sinó perquè demostra que està bé. Que aquesta por que teníem aquí, no, des de Barcelona, a veure si el forçaran o no, a mi aquella jugada em va posar molt content perquè el vaig veure bé.
7: Àlex, és veritat que aquest any no han guanyat la Youth League, que semblava el trofeu de la temporada del Máximo del Mundial, però és que el Barça té 3 juvenils al Mundial, eh?
5: Sí, sí.
7: 3 juvenils al Mundial, sí. 2 d'ells titulars amb Espanya. Sí, sí. És fantàstic.
0: Deies la primera jugada i també una de les últimes de Lamine Yamal que va baixar a defensar pràcticament, sí. que va demostrar això, no? De que està bé i que ha dissipat tots els dubtes. Santi, qui el partit que no va estar tan bé com el d'Espanya va ser el d'Uruguai, que vas tenir la sort de presenciar després amb aquest empat de la selecció i sentia que deies que hi ha mal ambient, no?, al vestidor de la selecció,
1: sí, sí,
0: d'Uruguai.
1: Sí. Sí, sí, no està gaire fina la cosa amb Bielsa, que acabarà la seva etapa just després del Mundial. La veritat és que Bielsa està com un llum, fa coses cada dia més estranyes. Ahir va veure tot el partit assegut a la nevera, no es va aixecar gaire bé en cap ocasió. El seu equip palmant contra Cabo Verde i ell a la nevera bevent aigua sense donar indicacions, va ser... Bueno, va ser tremendo. I Uruguai és que no juga res, sincerament. És una selecció que va empatar a 2 ahir, que va aixecar

0: que volia aixecar la seva apirila. Ara el pilot català es situa només a 40 punts d'aquest liderat i, tot i que hi creu, es vol mostrar realista.
1: Bueno, pienso que hace un mes y medio estaba completamente fuera del Mundial a 103 puntos, creo.
2: 102.
1: 102, pues mira, 102, es uno que me has regalado.
2: Era darle emoción al campeonato.
1: No. Estaba en una cama tumbado al hospital y saltándome dos carreras. Entonces estaba completamente fuera. Ahora me encuentro a 40 puntos, no sé cómo, así que estamos en el juego. A 40 puntos no es... Siempre soy realista, estás en el juego.
3: I Paula Blasi és la nova campiona de la Volta a Catalunya.
0: Sí, la ciclista catalana va guanyar la tercera etapa d'ahir al final a Barcelona, després de superar a l'esprint a la neerlandesa Marin Vos. I es titula líder en la classificació general. Després d'aquest triomf, Paula Blasi va confirmar la seva presència al Tour de França d'aquest estiu, que ja era un secret a veus.
3: Gràcies, Arnau, al quiosc.
4: El quiosc del Marcos.
3: Marcos, ¿qué tal? Buen día.
5: Hola, buenos días, Elena. Lamine Yamal, 304, en referencia al código postal de su barrio en Rocafonda, en Mataró, en el escenario mundial. Ese es el título de Sports Illustrated en Estados Unidos, quien luego amplía su análisis. ¿Qué diferencia puede marcar un solo hombre? Yamal ha llegado. Cuidado el mundo. Con 18 años, Lamine se consagra como un fenómeno mundial tras la aplastante victoria de España sobre Arabia Saudí, se lee en The Athletic, la sección deportiva del New York Times. Un día increíble para España. Gana 4-0 y Lamine anota su primer gol en un Mundial. Se lee también en el USA Today. Lamine, la joven superestrella española, causa impacto en su primer partido como titular en la Copa del Mundo, recalca el Washington Post, quien cuenta que el jugador azulgrana no parpadea bajo presión. Es el jugador, el delantero, al que el país, España, recurre cuando necesita un momento de brillantez. Y lo lleva, además, con una combinación de confianza y alegría.
6: I més coses del Mundial, perquè ahir es va produir un cas curiós en el partit d'Espanya. Com sabeu, en tots els partits, abans de començar, es situen dues grans banderes dels equips que han de jugar. Doncs bé, ahir cap de les dues va tocar al terra. El motiu no és altre que un motiu religiós. La bandera d'Aràbia Saudí no pot tocar al terra. Per això la FIFA va modificar tot el protocol. Passa el mateix a Irak, també per motius religiosos. Les banderes d'aquests dos països i dels seus rivals no toquen el terra i la FIFA respecta escrupolosament aquest tema d'aquests dos països.
3: Doncs apuntada aquesta curiositat que ens diu el Xavi, que és veritat que comparaves les dues imatges i veies, no, els nens com onejaven aquesta bandera de l'Aràbia Saudita. Impressionant el que ens explicava el Marcos, eh? El quiosc d'Estats Units... mitjans que, com el New York Times, no? Més enllà d'Sports Illustrated, que sí que és un mitjà esportiu, però mitjans generalistes als Estats Units, amb tot el focus a Lamine Yamal.
7: Sabem que els agrada, no?, aquesta imatge. Són molt exportadors d'imatges potents,
3: no?
7: I jo crec que és difícil trobar un millor embajador d'aquesta imatge d'esportista jove que Lamine. Jo crec que la sensació de que moltes vegades es valora més fora de casa que en el propi casino. No parlo per Barcelona, evidentment, però és que Lamine va molt més enllà de lo que és el futbol ara mateix.
8: A mi el que em captiva més és com ell ho porta amb tanta naturalitat, perquè és que és brutal tot el que arrossega. Estem parlant d'un nen, pràcticament, i ell sembla que tot, més enllà d'incomodar-lo, tot això l'esperona més. És a dir, estem veient un Lamine Yamal cada partit millor, cada partit aguantant més la pressió, quan més lideratge se li posa sobre el tema de la selecció, doncs més l'agafa. Em sembla absolutament exemplar, i vaig al que deia el Jordi abans, no? Això em porta a pensar que Lamine Yamal és molt més madur del que la seva edat indica, i això em fa ser molt optimista de cara al futur. Moltes vegades pensava, no?, aquella comparació amb Neymar, que Lamine, doncs, a veure quants anys dura a aquest nivell. A mi totes aquestes senyals que ens està enviant em fan ser optimista per veure que és un Lamine que, conforme avanci la seva carrera, sabrà adaptar-se al rol i al lloc on ha d'estar.
7: I crec, Àlex, que el Barça té molt a veure, el recolzament, sí, l'acompanyament que l'han fet, perquè l'entorn és el que és, pot sortir millor o pitjor, però jo crec que el Barça ha fet una feina molt bona. Per sort, crec que cada cop ho fa més. En la nostra època potser no teníem aquest recolzament. Olga, fa tants anys de tenir aquest tipus d'assessorament quan és tan jove. Però crec que és una feina molt bona, perquè ho necessites. Amb 18 anys, controlar tot el que està al voltant de Lamine, i té 18 anys, no ens oblidem mai que té 18 anys i ha de viure com un xaval de 18 anys. Però crec que el Barça està fent molt bona feina.
2: Sí, sens dubte. Jo volia anar per aquest

0: A mi crec que s'ha treballat molt bé amb ell. És un jugador, que et diria un nen, que cada vegada ha anat aprenent més d'aquestes situacions. Crec que vam veure un Lamine abans i després de lo que va passar amb l'Ibai en la Kings League. Crec que això li va servir molt per saber que no pots anar tampoc de superestrella, perquè moltes vegades et jutjarà pel que tu fas, i això després vam veure com un Lamine molt més madur i que ara ja sap què dir i quan dir-ho. I tot això ve recolzat de tota la part de la Masia, que des de petit doncs fan aquest treball. Crec que en un entorn al que moltes vegades veiem el Hasselhart, que fa aquestes bromes, també després el veiem que està molt ben rodejat d'aquesta part. Ja no es parla tant de la part extraesportiva, sinó que es parla més de la part esportiva, i això és una molt bona senyal.
1: Anem a xarxes, Guli.
2: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
3: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
4: Arroba que t'hi jugues.
1: Núria Vilamala, què tal? Bon dia.
5: Què tal, Helena? Bon dia.
1: S'ho estan passant bé els oients avui a xarxes.
5: Sí, han rebut el Sica i el Flaqui avui. La gent aprofita quan no hi són, Helena, per deixar-los anar...
1: Alguns... Ho he vist, però volia que ho diguessis tu.
5: Sí,
1: perquè...
5: a veure, s'han de llegir tots els comentaris, no? Mira, per exemple, hi ha un oient que diu en Sica de vacances fins que comenci la Lliga. No desmentirem aquesta informació, Helena, no? Més o menys?
6: Ui.
1: A veure, passa per
6: silenci.
5: Més o menys. Segur que algun dia l'escoltarem.
1: S'ha de preparar la nova temporada.
5: Clar, per venir amb forces. I clar, ha entrat el Santi Ovall en directe des de Miami, des dels Estats Units, sabem la diferència horària, i també ens demanen què passa que el Flaqui no entra en directe.
1: Sí, ara entrarà. Però s'estava acabant de llevar, estava esmorzant el Flaqui.
5: Dit això, llegits aquests comentaris, Helena, deixa'm dir-te que ha generat bastant debat el tema Mikel Oyarzabal. Per exemple, el Salva diu Oyarzabal al Barça independentment del que passi amb Julián. Hem fet una enquesta demanant a la gent si els agradaria que Mikel Oyarzabal fitxés pel Barça. Un 73% ens diu que sí. Per tant, Helena, déu-n'hi-do, els oients veuen a Mikel Oyarzabal al Barça. I deixa'm dir-vos també que tenim el David preocupat perquè diu que estem parlant poc del tema central i que per ell és clau que el Barça fitxi un bon central aquest estiu.
1: Ara en parlarem amb l'Adrià Soldevila. Vas fent que sí, tu, Àlex Dalmas?
7: Sí.
1: Estàs d'acord?
7: Estic molt d'acord amb l'Ullent, sí.
1: Ara en parlem en uns minuts, però abans hem de fer la masterclass de l'Àlex.
8: Del masterclass.
1: Perquè, Àlex, hem parlat molt de Lamine Yamal, també del partit de l'MVP, de Mikel Oyarzabal, però sens dubte va haver-hi un altre gran jugador destacat, que és el del nom de Dani Olmo, que va fer un partidàs, va fer jugar a Espanya totalment diferent i jo crec que ha vingut per quedar-se, no? Com ho veus tu?
9: Totalment. Sabia que parlaríem molt de Lamine, però m'agradaria destacar un altre blaugrana, no? Dani Olmo, per mi el segon gran canvi d'aquesta selecció. Espanya la vam veure en el primer partit jugant amb tres migcampistes d'un perfil molt similar i crec que l'entrada de Dani Olmo ho va canviar tot això, no? Va provocar quatre punts o quatre aspectes que jo crec que van millorar la selecció. El primer d'ells és aquest, passar d'un mig al camp monòtom per perfils a un mig al camp de tres alçades, no? És a dir, vam passar d'un Rodri, Fabián, Pedri, a un Rodri, Pedri, Dani Olmo, amb la figura d'un mig a punta pur que jo crec que li fa molt bé. El segon punt positiu és que tot això comporta que Pedri jugui a la posició que li va millor, on va la seva millor versió, no? Ja n'hem parlat molt, aquest pas endarrere que fa que jugui d'interior pur i que no sigui de mitja punta perquè acaba rebent menys, no? Amb el futbol de cara, Pedri és molt bo a totes les posicions, però quan té el futbol de cara i pot decidir, encara millor. La tercera és que millora tant el pivot com a Mikel Oyarzabal. Per tant, millora a Rodri com a Oyarzabal. Per què? Simplement perquè els hi dona més línies de passada. El fet de tenir una tercera alçada i no tenir tres migcampistes moltes vegades en paral·lel li dona a Rodri una passada extra, li dona a Mikel Oyarzabal algú amb el qual poder intercanviar les posicions i jo crec que ahir va ser molt evident. I la quarta passa per la qualitat, no? És a dir, jo crec que una selecció en la que no hi ha Fermín, en la que Baena és una altra cosa, Mikel Merino és una altra cosa, el perfil de mitja punta pur de Dani Olmo hauria de ser innegociable. És a dir, per mi, veurem què fa Luis de la Fuente, però per mi Dani Olmo hauria de venir igual que Lamine per quedar-se, no? Té molta qualitat entre línies. Fixa't que ahir va fer un 37 de 40 en passades. La primera part la va acabar amb un 27 de 27 en passades, Dani Olmo, i després la seva química amb Lamine és molt evident. Fins i tot el propi Lamine ho ha dit, no? És a dir, que hem destacat molt aquests dos noms propis, Lamine i Mikel Oyarzabal, però crec que Dani Olmo serà molt important en aquest Mundial.
1: I esteu d'acord? Us va agradar ahir aquest canvi de sistema de Luis de la Fuente, que rectifica, no? Ell no havia apostat per aquesta idea a la selecció encara, i veurem, no? Si, com diu l'Àlex, ha vingut per quedar-se aquest canvi de dibuix.
6: Quan tu tens l'opció en un moment de firmar Bernardo Silva i no el firmes, perquè l'aposta per Dani Olmo és molt clara, perquè no li trobes encaix, perquè ja tens aquests mitges puntes. Dani Olmo és un jugador d'un talento increïble. Quan està bé, com va estar ahir, troba els espais com ningú, la connexió amb els bons jugadors encara és més fluida. El tema està en que, clar, és que és difícil escollir, és que estem parlant d'un dels millors, si no el millor, mig del camp de tot el Mundial, perquè tens Fabián titular i molt bé amb el PSG en la final i semifinals de Champions. Tens a Zubimendi, que és un tros de pivot que encara crec que és de 0 minuts.
9: Sí.
6: Tenies a Fermín, que t'ocupava aquest espai. És fàcil equivocar-te, però a la vegada és difícil que no surti bé aquesta equivocació. Ahir era un partit ideal per un jugador com Dani Olmo. Veurem amb l'alçada també de centímetres que té Uruguai, si es torna a apostar per Fallant, si Dani Olmo pot caure a l'esquerra, que Baena potser és el millor, la tecla extrema esquerra, no? Perquè Nico no el veiem del tot fi encara per ser el titular, però bueno, al final els entrenadors moltes vegades ho tenen fàcil, ficar els millors en la seva posició ho tenim fàcil, que al final són els jugadors els que juguen.
0: Sí, jo crec que estem veient un Mundial en el que els primers partits serveix sobretot per fer aquesta part de veure un 11 titular, i després, a mesura que van passant els partits, els van moldejant. Avui en Argentina crec que també veurem moltes modificacions de cara a aquest 11 titular, i en clau Espanya crec que és el que dèiem ara. En un context en el que Espanya té un dels millors migcentres, sí que tu mires altres seleccions i tu veus a Boadi a Marroc, si és individual, després a Yari amb Suècia, però Espanya té, crec que ahir va trobar una tecla molt important, que és Rodri, Pedri, baixes, i després un Olmo que juga en aquestes zones intermitges buscant aquesta mitja punta. Això fa que jugui l'equip, i crec que després Baena li va donar molt, sobretot per aquesta part de que Cucurella li dones l'amplitud que acaba fent aquestes centrades, i Pedro Porro va estar molt bé. Crec que no va sentenciar els jugadors i va ser un error el fet de canviar-los, però sí que li va donar aquesta part de que a l'11 d'ahir jo crec que serà el que en poques modificacions anirem veient.
6: I Olga, que et dona, que tu també que te'ls has jugat tornejos curts, la importància de trobar la fitxita que per arriba, perquè
1: els moments,
6: sí, no? Perquè són tornejos de 6-7 partits com a molt, i agafar el jugador en el seu moment en què està la fitxita per arriba és vital en aquests tornejos curts.
0: I per això ahir jo deia, crec que és un bon moment perquè entri Marc Pubill, perquè entri Eric García, perquè el context del partit estava així, però sí que després què va fer? Donar-li continuïtat als jugadors que per ells són molt importants i que necessita que tinguin rodatge, com va ser Nico Williams, com va ser Miquel Merino, i es nota que ell té un 11
6: sí,
0: i 4 o 5 jugadors més, i si les coses van bé, aquests seran els jugadors que aniran jugant.
1: Sí. Creieu que s'ha estat injust amb Luis de la Fuente, amb les crítiques? Ha parlat aquest cap de setmana, no?, de tot el que s'ha dit, de que s'ha posat en dubte el paper d'Espanya en aquest Mundial, i que si s'havia estat injust...
0: Som un país llatí. Si guanyem, som els millors. Si perdem, dimissió per tothom.
6: I que el partit no va ser bo, els analistes estem per analitzar el partit i no va ser bo. Llavors, quan es fa bé, no podem sempre es fa bé o sempre es fa malament. Quan ho fa bé, hem de dir molt bona feina. Quan no la fa bé, hem d'intentar dir el que no s'ha fet bé i el que es pot corregir. Jo crec que, clar, no estic molt ficat en tertúlies de bogeria. Intento escoltar tertúlies de seny. I jo crec que hem sigut bastant assenyats en la hora de destacar el que s'ha fet bé, i quan es fa bé, doncs també dir-ho.
9: Jo crec que ni de bon tros. Jo crec que Luis de la Fuente, al contrari, té molt bona crítica. Crec que mereixia algun dels comentaris perquè com a pla de partit no va estar ben enfocat, no? És a dir, ara parlem d'aquestes tres alçades. Era un escenari exactament el mateix davant de Cabo Verde, i ell mateix doncs dona la raó, no?, rectificant en aquest 11. Però crec que ho hem de naturalitzar. Jo crec que Luis de la Fuente i els jugadors ho van agafar com a eina de motivació, però ells saben perfectament que és que a tots els jugadors ens passa, tots els entrenadors, no? El dia que estàs bé, doncs tens crítica i és part de la teva feina, i els dies que no, doncs toca que no. Jo crec que a ell no li va afectar, a la selecció tampoc, i al contrari, ho van utilitzar per fer-se sentir més forts, no? Però vaja, ho hem de naturalitzar.
6: També de la Fuente li agrada treure pit quan pot, eh? Jo crec que és un seleccionador que...
0: Està fort, eh?
6: A part que
0: 65 anys i sembla que tingui 56.
6: A part del que el té, li agrada. Sí, sí.
1: Deien el als oients que el Flaqui no entrava al Que t'hi jugues, doncs, escolta, hem de tornar cap als Estats Units. A Dallas tenim el Lluís Flaqué, que aquesta nit, aquesta tarda, viurà un altre partit, potser històric, perquè Leo Messi es pot convertir en el màxim golejador dels Mundials en aquest partit d'Argentina contra Àustria. Flaqui, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, Helena. Doncs, home, és una d'aquelles jornades que ve de gust, que ve de gust. Estem davant, segurament, el darrer Mundial de Messi i, per tant, per servidor, doncs, poder-lo explicar i narrar des de l'estadi, doncs, tot és benvingut, perquè al final segurament estem davant del Last Dance de l'argentí i tot allò que pugui servir-nos per assaborir els darrers episodis d'aquesta carrera que ens ha acompanyat tant, doncs, benvingut sigui. El partit enfronta l'Argentina de Messi davant Àustria, juga a les 12 aquí a Dallas, són les 7 de la tarda, hora catalana. Partit important pels interessos de la selecció espanyola, perquè tant Argentina com Àustria van guanyar el seu partit de l'estrena i, per tant, en joc podríem dir que avui hi ha la primera i la segona plaça d'aquest grup J, del qual sortiria el rival de la selecció espanyola als setzens de final. A la prèvia, em quedo amb una reflexió del Ralf Rangnick, l'actual seleccionador d'Àustria. És el pare de l'escola alemanya de tants i tants entrenadors. De fet, Laporta va reconèixer que li va demanar consell a Rangnick sobre quin entrenador alemany podia casar més amb els perfils de que tenia el Barça, i li va recomanar Hansi Flick, per tant, doncs, un home important pel que ha viscut el Barça les darreres temporades. Doncs bé, es va rendir tant a la selecció espanyola com a Lamine Yamal, del 10 del Barça, de Lamine, diu que si les lesions el respecten i toca de peus a terra, pot tenir una carrera al nivell de Leo Messi.
10: Was soll man sagen, Spanien ist auch eine der Nationen, die...
11: Espanya és també una de les nacions que ha marcat la història del futbol en els últims anys. I bé, ara tenen a Lamine Yamal, una de les pròximes superestrelles absolutes, que imagino que si es manté sa i amb els peus a terra, podria arribar a assolir un nivell similar al de Leo Messi.
7: Paraules, doncs, gruixudes, que tant de bo doncs, es puguin fer realitat pel que fa a Lamine Yamal. També lluances cap a la selecció espanyola, en aquest cas, des de la part argentina. Scaloni, seleccionador de l'Albiceleste, diu que Espanya és d'aquelles seleccions que estan lluitant pel títol.
12: Sí, a Espanya la vimos en el gimnasio del hotel del entrenamiento porque estábamos para viajar. No me sorprende que haya ganado porque tampoco me sorprendió que el primer partido haya empatado porque no merecía empatar. Son cosas del fútbol, que puedes empatar un partido, pero si hay que empatarlo de esa manera, con no sé cuántos tiros al arco, y me parece que es una selección que está en salud y que ha demostrado que está bien. Así que sin duda será una de las que estará en la pelea final.
7: Un Scaloni que ha reconegut que aquesta setmana han hagut de fer costat a Leo Messi per tot el que ha passat al voltant de la salut del seu pare, i preguntat per quin regal o quin consell o què desitjaria per Messi, que dimecres fa 39 anys, Scaloni és sincer, que sigui feliç.
12: Imagino que todos queremos que sea feliz. Pensaba en otra cosa, ¿no? Que sea feliz. Se me caso.
7: De cara al partit, doncs, evidentment, Leo Messi s'espera que sigui titular després del hat-trick del partit davant d'Argèlia. Veurem si també juga Julián Álvarez, de qui es diu que podria entrar després de ser suplent a l'estrena. Entraria en el lloc de Lautaro Martínez. I, per tant, doncs, un partit amb cert interès pel que fa a l'actualitat blaugrana, amb tot el que està passant al voltant del mercat i Julián Álvarez. El partit, com et dic, Helena, es juga aquí a Dallas, amb majoria aclaparadora de seguidors argentins a la graderia, també presència d'alguns austríacs, però per la graderia predominarà els càntics de l'Albiceleste. El partit, com et deia, doncs es juga a les 12 del migdia, les 7 de la tarda, hora catalana.
1: Escoltarem, Flaqui, el Carrusel Deportivo. Coincidiu amb Scaloni, més que demanar al Mundial, demanar que Messi sigui feliç i que així aniran millor les coses?
0: Ho té fàcil.
6: Messi s'ho ha guanyat, no? Jo crec que des que va sortir del Barça, el millor que podia fer, havia aconseguit tot, era buscar-se un lloc on pogués ser feliç. Jo crec que per això l'elecció de Miami, després de PSG, on jo crec que no va poder ser feliç. I tot el que sigui que un jugador de la seva qualitat jugui al futbol feliç i content, després ho desenvolupa en el camp d'una manera molt millor.
9: Sí, a veure, per mi, jo sóc dels que penso, no crec que Argentina guanyi el Mundial, perquè jo crec que repetir dues vegades és molt difícil, no? Però per mi el nom de Messi és l'impacte més fort que hem tingut en aquest Mundial. És a dir, una de les grans incògnites que almenys jo tenia era veure si Messi, després de 3 o 4 anys a Miami, era capaç d'enfrontar-se a les primeres espases i ser igual de decisiu. I hem vist que ho és. I en canvi Cristiano no. Em sembla brutal. Crec que Messi és el millor que han vist als nostres ulls i veuran, i per tant l'hem de disfrutar. I com diu Scaloni, que ell sigui feliç perquè et marca diferències. I de fet Argentina, Scaloni, que té molt mèrit, també munta, diguéssim, molt la seva selecció perquè rebi Messi, no? Així que és el que toca, disfrutar-lo.
0: Crec que hi ha un Messi post-Qatar, perquè ara veiem un Messi totalment desinhibit. Ell és conscient de que es retirarà quan ell vulgui, com vulgui, com vulgui, i en el moment en el que vulgui. I crec que això també s'ha de donar aquesta passada, perquè estem veient les dents de molts jugadors que ja costa moltes vegades de veure perquè tens aquestes referències antigues, però crec que estem veient un Messi que s'ha preparat per això, que està gaudint, que tota la selecció juga per ell i són conscients, i després de que té un vestuari que al voltant doncs l'ajuda, i això li suma, i això doncs fa que sigui una selecció que crec que no pugui arribar doncs a guanyar, però sí que estem veient un Messi molt preparat i que està a un gol de fer ja més història encara de la que ha fet.
1: Ho deia ara l'Àlex, no?, de que demostra que encara pot competir al primer nivell. No us fa una mica de ràbia que això passi tants anys després d'haver marxat del Barça? L'altre dia els oients ens ho deien, que no pot ser, no?, que hagi passat tant temps que segueixi allà i que el Barça, molts ens deien, la porta ha de fer alguna cosa aquest estiu per intentar sumar Messi.
9: Home,
0: a l'Inter de Miami.
9: Sí, a mi sí que em fa una mica de mal, no? Jo feia, però diguéssim que hem après a viure amb això, no? Sí.
1: Clar, però ara tornes a veure-ho davant dels teus ulls i de tot el món i dius, és que allà segueix.
6: I que es podia haver acabat malament. Jo crec que no es va acabar bé, però crec que es va acabar en un moment on Messi estava molt alt. Coneixem a l'afició, com som els aficionats al Barça, que a la mínima que no les coses es torcen, anem a per un culpable. Jo crec que ha acabat tot molt bé. Messi sempre ha quedat en la història del Barça com el millor i com el millor, i amb un somriure a la cara quan pensen en ell. Jo crec que ell ha decidit ser feliç, anem a deixar-lo allà, que sigui feliç, i nosaltres a continuar el nostre camí, que malament no ens està anant.
0: També
6: no.
0: Perquè partim de la base de que no l'oblidem a Messi, però també està Lamine. Llavors sí, això fa que moltes vegades aquest dol d'amor ajudi, però clar, tu penses en aquesta casuística i dius un Messi a mitja punta amb un Lamine per la dreta, clar, però clar...
6: Ara pressionem molt, ara es parla molt de pressionar, cuidado, no sé jo, perquè aquí parlem molt ara de pressionar davant els que han de córrer, que han de robar, que han de treballar...
9: Jo crec que marcaria diferències igualment, el que passa que, a veure, ens podríem plantejar en el moment que va marxar si era moment, si allargaria un any o no, en aquell moment. Jo crec que ara ja no toca, no? Ara l'hem de disfrutar i crec que no toca.
6: Exacte.
1: Parlàvem ara de Lamine i Messi, no? Els comparava la Olga Ragnik també ho ha fet i també s'ha desfet en lluances cap a Lamine Yamal, l'entrenador de la selecció francesa, Didier Deschamps.
13: En ce qui concerne Lamine Yamal, le fait que...
14: Respecte a Lamine Yamal, la realitat és que quan ell està al camp i amb totes les capacitats físiques, no tinc cap dubte que l'equip espanyol és més fort amb ell, perquè és un jugador capaç de marcar la diferència. Per la qual cosa, Espanya ha de seguir el seu curs. Ara tindrà el seu últim partit i després veurem. No parlaré de la selecció espanyola. M'agraden. És més, és l'equip favorit. Van fer molt bon partit. Estàvem començant a veure'ls a l'avió i després a la taula, i van fer un molt bon resultat, per descomptat. No penso en la venjança. No hi ha venjança en el futbol. Hi ha el que va passar, i això serà part de la història. I després no se sap el que passarà. Tampoc s'hi hem de trobar.
1: Didier Deschamps que elogia Lamine Yamal, però no es vol mullar cap al jugador del Barça. Com us dèiem, aquesta tarda al Carrusel Deportivo podreu seguir l'Argentina-Àustria a les 7 de la tarda, a les 11 al França-Iraq, al Noruega-Senegal i al Jordània-Algèria. Nosaltres fem una pausa, però hem estat parlant de Dani Olmo, de Lamine, d'Oyarzábal, de Ferran Torres, i no has dit res de Pau Cubarsí, Àlex.
15: Hosti, tu el partit d'ahir, quin festival que va estar, eh? Va ser un bon festival, eh? Ara per festivals, escolta... El Festival Blau Marí, eh? Perquè tens a The Cardigans, tens als Gypsy Kings, tens a Sau, tens a Joel López, tens una pila d'artistes i, a més, amb uns bestsellers gastronòmics espectaculars del Bena Group. És que és increïble. Festival Blau Marí està al Port de Barcelona fins al 28 de juny, eh? Més informació a blaumarimusic.com.
1: El Pau està a Atlanta, a Chattanooga, però pendent sempre del que passa a casa. No marxeu, que hem de parlar del mercat del Barça i felicitar el Sabadell.
2: Què t'hi jugues?
16: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: t'oferim dos plans per escollir cada vespre. El balcó...
1: Avui no vens sol, Jaime.
0: I el Mundial.
2: L'altura de Cucurella va ser elevada, vamos a tener mucha bola... I...
0: Som els únics que t'oferim dues propostes simultànies igual de refrescants. Els partits més destacats del Mundial al carrusel de Dani Garrido i la mirada a l'actualitat i la vida de l'Anna Puigvoltes al balcó. Durant el Mundial, juga amb el teu dial. Per no perdre't, ho tens tot a l'app de la SER i a sercatalunya.cat.

0: Són dies d'orgull.
1: Hola, sóc la Maria i el meu dia de l'orgull va ser quan amb 3 anys vaig sortir de l'escola i molt eufòricament li vaig dir a ma mare que de gran volia ser lesbiana. Desconeixent que no es tractava d'un ofici, evidentment, però que anys més tard enamorar-me d'una dona em faria reconciliar-me amb l'amor i la tendresa.
0: Ser Catalunya amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Referents amb tu.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
2: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 10 a 2 amb Elena de Diego.
3: 1:05, al Què t'hi jugues ens divertim.
4: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
3: Xavi, que abans no t'he preguntat, t'has recuperat ja de la festa de l'altre dia?
5: Doncs pues no, encara no. La veritat és que encara no. Encara hi ha coses que estan allà. Va estar francament bé.
3: Ens ho vam passar bé.
5: Molt bé, molt bé. Molt emocionant.
3: Molt emocionant. La festa que vam fer el Xavi Saissó la passada setmana. La veu escoltar el divendres aquí al Què t'hi jugues. Si no ho heu fet, us recomano que recupereu el podcast o que aneu al YouTube i que veieu totes les persones que van voler venir, tots els convidats especials que van voler felicitar el Xavi Saissó, que en uns dies es jubila. Sí. Xavi, vas acabar la festa amb un sidecar, fent la volta per aquí, pel centre de Barcelona.
5: Sí, un dels meus somnis, que jo li vaig dir un dia al tio Faja, i clar, jo ja no me'n recordava.
3: No es pot dir res, Xavi.
5: No es pot dir res, i clar, em trobo el sidecar aquell, però bueno, dit això, i els problemes d'entrar i sortir al sidecar que vaig tenir, que això és un altre, és impressionant, donar una volta amb sidecar per Barcelona, ho dic en sèrio, la gent... És que la
3: anava fent fotos tothom,
5: sí,
3: no?
5: Sí, tothom et saluda, va fent fotos, i a més amb aquells cascos així brillants, verds, que dius, bueno, aquests tres paios, tu, va ser tota una experiència fantàstica i ho vaig passar francament molt bé.
3: Teniu el vídeo de l'experiència a les xarxes socials del Què t'hi jugues, la Núria Vilamala va fer un muntatge
5: sensacional, brutal.
3: I podeu veure l'emoció del Xavi, que semblava un nen petit, feliç, amb el seu sidecar fent voltes per Barcelona. I Xavi, a la una hem d'arrencar l'hora amb el teu clatellot.
5: Doncs sí, perquè sap greu, però déu-n'hi-do la que s'ha liat amb la gracieta del porter del Sabadell, en Diego Fugoli, a la celebració de l'ascens a la segona divisió. Recordem les paraules del porter del Sabadell.
6: Y poco más. Yo voy a soltar aquí una expresión y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez.
5: Bueno, ha estat un dels sons del cap de setmana, però els comunicats posteriors encara han estat pitjors. Ni el millor guió de Torrente supera l'actuació estel·lar del porter del Sabadell i, sobretot, les posteriors reaccions. I és que normalitzar l'Ena segons quines coses és molt perillós i esperem que el club sigui contundent amb tot això que va passar.
3: Sí, perquè el porter Diego Fuoli va fer un comunicat, com dius ara, Xavi, on deia que demanava perdó als que s'havien sentit ofesos, ja posant...
5: Sí, no?
3: La condició i que una gracieta sense maldat s'havia convertit en una bola gegant, en tot cas la bola gegant la va fer ell, i el Sabadell va també emetre un comunicat on lamentaven i rebutjaven els fets, deien que eren expressions que no representaven els valors ni l'esperit de l'entitat. En tot cas, com dius, Xavi, lamentable tot plegat que va atacar aquesta celebració de l'ascens, que és el que celebrarem en uns minuts aquí al Què t'hi jugues. Felicitarem el Ton Ripoll, un dels jugadors del Sabadell, perquè té mèrit el que ha aconseguit el club, malgrat el que va passar a la festa posterior. Abans, però, ens quedaven dos apunts, Adrià Soldevila, perquè el divendres explicàvem breument que Andreas Christensen ja té tancada la seva renovació amb el Barça per una temporada.
7: Sí, han arribat a un acord per renovar Christensen per una temporada. Ja ho havíem anat avançant durant les últimes setmanes, que li volien oferir aquesta renovació per una temporada, adequant-li el salari que tenia fins ara, adequant-li a la baixa, evidentment, amb uns incentius en funció del rendiment i dels partits jugats. I bé, doncs tenen tancada aquesta renovació de Christensen. Recordem ara, diguem-ne, les dades de Christensen de les últimes temporades, perquè per així podem entendre
3: que
7: es rebaixi una mica aquest salari, no?
3: Perquè parlaven els oients al YouTube, llegia la Núria un comentari, no?, que s'havia d'obrir el meló del central. No sé si estaven pensant en Christensen, els oients.
7: No ho crec. No crec que estiguessin pensant en Christensen, i no sé si Hansi Flick també pensa molt en Christensen com a alternativa dels titulars, en principi. Potser una alternativa dels suplents, pel tema titulars, complicat. Christensen va jugar l'última jornada de Lliga. Va jugar 29 minuts en el València-Barça de l'última jornada, més talla, el dia 23 de maig, però és que feia 5 mesos que no jugava. Des del 16 de desembre, els setzens de Copa contra el Guadalajara, que no jugava Christensen amb el Barça. 5 mesos sense jugar. Abans del Guadalajara, 3 minuts contra Osasuna, 2 minuts contra l'Eintracht, mitja part contra el Betis, 3 minuts contra l'Atlètic de Madrid, 7 minuts contra l'Alavés, 29 contra el Chelsea, després d'aquella aliada d'Araujo. L'última vegada que va jugar 90 minuts Christensen amb el Barça va ser el 28 de setembre, principi de temporada. 28 de setembre és l'última vegada que Christensen ha jugat 90 minuts. Ha jugat 108 partits en aquestes últimes 4 temporades, no és gaire. N'havia jugat 161 amb el Chelsea, 82 amb el Borussia Mönchengladbach en dues temporades, havia jugat molts partits amb el Borussia Mönchengladbach. Quasi bé 6.000 minuts amb el Barça, que són pocs, 6.000 minuts en 4 temporades. Aquesta última temporada, concretament, 543 minuts. 543 minuts és la pitjor temporada en quant a minuts de Christensen de tota la seva carrera. 543 minuts.
3: Enteneu? Us sembla positiva aquesta renovació de Christensen?
8: Jo en Christensen tinc el corazón partido, perquè a mi m'encanta, em sembla un tros de central impressionant, però clar, és que la seva continuïtat per les lesions és molt baixa. Llavors, a mi em sembla un central que et pot ajudar moltíssim, però ha d'estar disponible. Si està disponible, fantàstic, però s'ha de tenir en compte això, que es lesiona molt. Una llàstima, perquè em sembla un tros de central en aquesta posició. Té l'alçada, domina la sortida de joc, és molt intel·ligent a l'hora d'interpretar també el joc, els atacs, però si no el tens, t'has de cobrir.
9: A veure, a mi em sembla, també em sembla un gran central, però crec que quan es valora un jugador també s'ha de valorar els minuts disponibles i, per tant, jo crec que Christensen no s'ha guanyat la continuïtat. Jo no l'entenc. Jo no l'entenc perquè entenc que aquesta posició que ha de ser la d'un central suplent o de, jo no et diria ni de tercer central, no? Potser quart, cinquè central, l'hauria d'ocupar algú de la casa. És a dir, vam veure un Álvaro Cortés jugar molt bé els minuts que va tenir, fins i tot per baix venen més gent. Algun motiu haurà de tenir, no? Suposo Flick, li agrada molt i entenc que en aquest moment on també el futur d'Araujo tampoc desperta molta confiança, prefereix quedar-se algú que almenys coneix i que li dona rendiment, perquè rendiment el dona. El que passa que amb tots aquests precedents a mi se'm fa difícil creure que Christensen et pugui sumar més per l'equip del que et podria sumar algun central jove de la casa que ja ha demostrat sobradament la Masia que quan puja algú
8: Àlex,
9: està al nivell.
8: Però és que els tres centrals titulars són tres centrals joves de la casa. Llavors també jo entenc que el Barça necessita donar un plus. Crec que Christensen no és, jo crec que s'ha d'anar a firmar un central.
9: Però entenc que el Barça sortirà al mercat per un central, també.
8: Però llavors,
3: no,
8: i crec que tu has dit algo, Araujo jo crec que hauria de sortir, no? Araujo o Koundé per fer alguna modificació d'Araujo. Araujo és veritat que el veig, que no el veig. No el veig des de lo important que és el tema mental, que és una cosa molt seriosa i que s'ha de tenir molt en compte. No el veig. I si tu apostes per Christensen és perquè, i crec que el Barça necessita un central esquerrà per donar un salt, crec que haurà d'haver-hi alguna sortida.
9: Total.
8: I espero que no sigui ni molt menys Gerard Martín, que ens faci caixa amb Gerard Martín.
10: No crec, però sí que és un jugador en el que, si diem Christensen, entren en joc moltes casuístiques. Crec que se li rebaixa la meitat el salari. Per al salari que té sí que és difícil trobar algú fora del mercat, però després aquí entra la part de l'Àlex que diu que, i que és molt important, doncs tenir en compte que la seva posició la pot suplir un jugador del filial. Estem parlant d'un jugador que amb les lesions doncs ara mateix pot tenir aquests problemes, però sí que per al que està fent Christensen potser li pots donar aquesta continuïtat a un jugador que d'aquí uns anys doncs pot passar com Gerard Martín o com molts jugadors de la casa. No et dic de la generació famosa del 2007, però sí que crec que el Barça necessita urgentment algú que acompanyi a Cubarsí. Ja ho estem veient. Cubarsí és millor ara perquè té un veterà que és com ho va ser Laporte o com vam tenir aquí a Íñigo Martínez, però sí que és vital trobar aquesta posició i crec que a mi que em sorprèn que l'hagin renovat, però clar, pel que hi ha al mercat més val això.
3: I Solde, parlaven abans els oients de la possibilitat de Julián Álvarez, de si podia ser o no Oyarzabal un recanvi. Què en sabem de la possible arribada de l'argentí al Barça?
7: El que en sabem és que hi haurà nova oferta del Barça a l'Atlètic de Madrid, que el Barça seguirà insistint en Julián Álvarez, que li presentarà una nova oferta al club matalasser i a veure com li senta aquesta vegada aquesta oferta a l'Atlètic de Madrid, que recordem que la primera
10: I creus que entraran jugadors?
7: La va respondre a través de Twitter.
10: Creus que entraran jugadors en aquesta equació?
7: Això ja no ho sé.
8: Ah. Una mica de cop que fem... Que
10: no, és que estem fent moltes càbales amb ell, però sí que...
8: Cada cop que es fan negocis a Maleta i a Madrid sortim escaldats. Llavors, a mi em preocupa... Sí. Em preocupa molt,
3: no és massa positiva.
8: I em preocupa moltíssim també el que es vagi a per un nom, un jugador. Julián és boníssim, molt bo. Però s'ha de tenir alternativa. Ja vam equivocant-se amb Coutinho, que es volia a Coutinho, ja es vam equivocant amb Dembélé, que es volia a Dembélé, i això, sobretot perquè t'infla moltíssim el preu. Quan tu només tens una opció, has de pagar el que et demana l'equip rival, si no tens amb el que negocies. Si no tens diferents opcions, t'has d'adequar aquest preu, i jo crec que s'anirà, amb l'ordre que es va tirar a l'Atlètic de Madrid per xarxes, això s'anirà un preu que jo crec que el Barça no l'hauria de pagar per un jugador, per cap jugador.
7: Bueno, segueix sent la primera opció del Barça a dia d'avui, i és veritat, com publicava Mundo Deportivo, com ja s'ha anat insistint les últimes setmanes, que esperen també que Julián es mogui, que es mogui una mica.
8: Adrià, ara...
9: Es mogui, i jo crec que l'estiu és molt llarg i han de passar coses, i ara deia l'Olga, no? Potser hi ha jugadors que entren aquí, i potser jugadors que en un principi no hi pensàvem. Potser jugadors que no hi pensàvem i que amb el pas de les setmanes ja hi pensem.
8: Amb el Bernat intocable, no, Àlex?
9: No, vale. Parlo de jugadors de dalt, jugadors ofensius, eh? Vale. Però estic d'acord amb el Jordi. Jo vull entendre, i estic seguríssim, que el Barça treballa amb alternatives, també, perquè sí. seria un mal consell anar només a per un, tot i que jo estic d'acord que Julián és el millor que podria encaixar.
3: I de Cancelo, què en sabem, Solde?
7: Doncs en sabem que la idea és comptar amb ell, que la idea del Barça és seguir comptant amb João Cancelo, però encara s'han de tancar alguns serrells econòmics de l'operació que faria que Cancelo es quedés finalment al Barça després d'aquesta sessió.
3: Cancelo sí o Cancelo no? Què voteu vosaltres?
8: Jo sóc un sí. Cancelo total. A mi, però sempre ho dic, és veritat que per partits molt puntuals, finals, de moltíssim nivell, potser no és la millor opció perquè té aquestes desconnexions ofensives, però el 80% dels partits del Barça són en bloc baix, amb un equip que va gaire ben d'ataca i tenint un costat Lamine i a l'altre tenim un costat com Cancelo, et dona moltíssimes sortides de qualitat. Jo crec que quan el Barça ha faltat Lamine es trobava a faltar aquesta qualitat, i l'únic que te la donava moltes vegades era Cancelo. Jo, per mi, totalment sí, i amb el passet endavant de Balde per donar aquesta consistència defensiva que jo crec que físicament la pot donar.
9: A veure, el Jordi era lateral, i si ho diu ell, doncs ens haurem de sumar, no? A veure, jo no
8: dóna molta ràbia Cancelo perquè és molt bo. Jo no era tan bo, saps? Per això disfruto veia-lo jugar.
9: Jo no sóc un enamorat especialment de Cancelo, però s'ha de reconèixer que, des del meu punt de vista, ha rendit per sobre de les expectatives, ho ha fet bastant bé. Tenint en compte que el Barça ha de centrar tots els esforços en aquest nou, en aquest davanter, i, des del meu punt de vista, com a segona opció, un central, jo crec que el lateral doncs faria bé de renovar Cancelo o de quedar-se Cancelo. I aquí sobre una altra pregunta, que és la de la cessió d'Héctor Fort, que a mi em sembla que seria un jugador de plantilla fantàstic per al proper Barça, que també és una cosa que el Barça haurà d'afrontar properament, no?
3: Ja ho estàs dient, aquests últims dies, que Héctor Fort per tu seria l'aposta.
9: A mi m'agrada, sí.
10: Ha fet molt bona temporada i crec que seria un dels jugadors a tenir en compte, però sí que parlem d'un jugador que no esperàvem que tindria aquest rendiment. Estic parlant de Cancelo, i sí que ha anat tenint molta més participació ofensiva que no defensiva. Sí que defensiva vas amb aquest ui, però sí que crec que qui ha de donar un pas endavant és Balde. Crec que serà l'aposta també d'aquest any de cara al club, i és com de les dents per ell. Si ho aprofita bé, i si no, segurament jo crec que buscaran alternatives.
3: President, ja escolta el Jordi, a l'Olga i a l'Àlex. Té feina vostè aquest estiu.
11: Escolta, estic intentant col·locar uns quants jugadors. El que passa que els petardos és difícil col·locar-los. Ara bé, els bons petardos, a Petardos CM, que ja hi tens més de 50 lots i parcs estalvi. Tens 2x1, tens 3x2 i segones unitats a meitat de preu. Tens gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Per un Sant Joan ple de diversió, descarrega't ja el catàleg a petardoscm.com. Marxa!
12: Marca Neco Aguilar, marca el Sabadell 2.
3: Núria Vilamala al Carrusel Deportivo, l'ascens del Sabadell a segona divisió, 5 temporades després. Núria, ho vas gaudir, eh?
12: Sí, Helena, perquè és que jo vaig començar Carrusel fent el Sabadell a segona, va baixar, i ara, mira, m'ha fet il·lusió explicar el retorn del Sabadell a segona, la veritat és que sí.
3: Va ser una nit que va tenir de tot, eh? Invasió de camp inclosa abans que acabés el partit, però al final, molt bona notícia sí. pel Sabadell, que tornarà a competir a l'elit del futbol espanyol.
12: Sí, perquè a més havia de remuntar el partit al Sabadell, va marcar el primer gol a la segona part i al 88 arribava aquest 2-0 que feia que no hi hagués pròrroga, i al final ja després amb el tercer gol de Quadri i Liamet és quan es va despertar la bogeria a la Nova Creu Alta amb la invasió de camp Helena, que a més va fer que el partit s'hagués d'aturar uns minuts. Al final, golejada del Sabadell 4-0, i vam poder parlar, Helena, a peu de gespa i amb el Sabadell a segona, amb l'entrenador, amb Ferran Costa.
13: És molt feliç, molt feliç.
12: El Sabadell és de segona.
13: Sabadell sempre ha sigut del futbol professional. Una altra cosa és que no estigués, però crec que és el lloc que, com a mínim, li correspon a aquesta ciutat i a aquesta institució.
12: Què sents ara mateix?
13: Orgull. Orgull d'aquest grup de jugadors que he tingut el privilegi d'entrenar aquesta temporada, d'una afició que s'ha bolcat amb nosaltres i de ser l'entrenador d'aquest gran club.
12: Al final, l'ascens és fruit d'una temporada molt complicada, molt esforç, i has anat insistint molt, no?, que el treball al final, mira, avui ha portat els seus fruits, no?
13: Sí, jo penso que el treball sempre acaba pagant, que hi ha moments, doncs, que has de reafirmar les teves conviccions i pencar encara més, però amb aquest grup de jugadors sempre hem trobat la manera de, quan semblava que estàvem morts, seguir respirant, millorar el nostre nivell, inclús quan pensàvem que ja havien tocat sostre, i la veritat que ha estat un any inoblidable.
12: I s'ha tancat amb una Nova Creu Alta, Ferran, amb més de 12.000 espectadors. Realment la ciutat s'ha bolcat amb l'equip i ha estat increïble, eh?
13: Sí, la comunió ha estat total. Durant tota la temporada ens han ajudat molt, ens han empentat. Veure l'estadi avui com rugia, i ja no avui, fa molt temps que és així, i veure que tens la possibilitat de fer feliç a tanta gent, doncs això no té preu.
12: Aquesta data trigaràs a oblidar-la, eh?
13: No la penso oblidar mai. O sigui, aquesta data quedarà per sempre, i aquest equip passa a formar part de la història del Centre d'Esport Sabadell.
12: Ferran, enhorabona i a gaudir-ho. Gràcies.
13: Moltes gràcies.
3: Les sensacions de l'entrenador Ferran Costa a peu de gespa, assaborint aquest ascens al Sabadell a segona divisió. Ara, camí del Parlament de Catalunya, hi ha el Ton Ripoll, jugador del Sabadell. Ton, què tal? Bon dia.
14: Bon dia, què tal?
3: Moltes gràcies per atendre el Què t'hi jugues en una jornada que encara seguiu celebrant, no, Ton? Aquest ascens que ha estat històric per vosaltres.
14: Sí, sí, ara anem ja cap al Parlament, ja deu ser, crec que és l'últim acte i l'últim event que ens queda, i després ja tothom a desconnectar, vacances, i a recarregar la porta.
3: S'ha allargat molt la festa, s'han de celebrar com cal, no? Aquests dos ascensos consecutius del Sabadell, de segona ref a segona divisió, ara.
14: Imagina't, vull dir, els que ja hi érem ha sigut una cosa històrica. Dos ascensos seguits, crec que és una cosa bastant... que no crec que passi massa la vida, i sobretot aquest ascens de segona divisió, que és complet un somni que tots teníem des de ben petits. Molts pocs jugadors de la plantilla han jugat o han tocat la segona divisió, així que, bueno, és com una recompensa a tot l'esforç, tot el treball de tota la plantilla, tant jugadors com cos tècnic com club, de que les coses ben fetes tenen la seva recompensa.
3: Àlex, vas estar tu entre aquestes 12.000 persones, no?, que van omplir la Nova Creu Alta el divendres. Vas passar-t'ho bé, em deies, també tu han passat al Sabadell.
9: Sí, dues temporades. Per tant, tot el que passi al Sabadell, doncs, és, òbviament, amb simpatia. Sí, sí, sí, vaig ser. Per tant, Ton, enhorabona per l'ascens, per el doble ascens, i enhorabona per els teus minuts l'altre dia, perquè jo crec que els canvis vau ajudar molt a mantenir el nivell de l'equip i fins i tot a sentenciar-ho. Jo crec, jo us he fet molts partits aquesta temporada i crec que havíeu d'haver pujat directes, perquè el que heu fet aquesta temporada és realment espectacular, així que enhorabona i a disfrutar-ho ara.
14: Moltes gràcies, primer de tot, i res, després, bueno, m'agradaria doncs donar importància i rellevància a tota la plantilla, no? Perquè al final sí que els golejadors, el porter, bueno, hi ha certes figures que sempre surten més alçades, com ha de ser, perquè són els pilars fonamentals d'aquest equip, però crec que sempre a qui li hagi tocat en qualsevol partit, en qualsevol minut, en qualsevol situació, crec que ha rendit fenomenal, ho ha fet perfecte, sempre al servei de l'equip i ja crec que això ens defineix. Sí, sí.
12: Per cert, ara dèieu 12.000 persones a la Nova Creu Alta, hi havia Àlex Dalmas, hi havia el Mago Pop, a la llotja de la Nova Creu Alta, Antonio Hidalgo, que va ser entrenador del Sabadell i ha pujat amb el Deportivo de la Corunya aquest any a primera, Riqui Puig, per tant, déu-n'hi-do, les cares conegudes que hi havia a la Nova Creu Alta, i Ton, realment l'afició aquest final de temporada us ha ajudat i molt a pujar, a aconseguir aquest ascens a segona, eh?
14: Molt, moltíssim. Ja no només al final de temporada, des del principi, amb un registre històric de socis, d'abonats, penso que des del primer dia es va començar a construir algo molt bonic, algo que fins als mesos finals no es va començar a parlar de veritat, no? Perquè no era gaire tangible, però quan es va començar a poder tocar, a palpar, tothom ja, bueno, va ser com una bola de neu imparable, i amb el que ha dit abans Àlex, doncs que haguéssim hagut de pujar primers, bueno, al final va haver-hi un altre equip que s'ho va mereixer més, va fer les coses millor. Nosaltres, jo vaig dir en una entrevista que jo he fet molts play-offs, n'he perdut més dels que he guanyat, i aquest equip era el primer equip el que veia capaç de que, tot i haver-ho tenit a tocar tan a prop i haver estat tan a punt de tocar la glòria, era impossible que defallíssim, era impossible que caiéssim, i estàvem completament preparats tots amb unes ganes boges de començar aquest play-off i aconseguir el que hem aconseguit.
3: Ton, parlava el Ferran Costa, el sentíem dir que ha estat una temporada molt dura. Un Ferran Costa que vosaltres us hem vist a les celebracions, que heu batejat com a Hansi Flick, no?
14: Sí, això va començar una broma fa bastants mesos. Crec que va començar-la Joel Priego, diria. Que, bueno, tenen molta confiança d'etapes anteriors. I res, va fer molta gràcia i doncs s'ha quedat el mote, i doncs en el dia a dia se li anomenava com a Hansi. I la temporada, bueno, dura, jo la titllo de màgica, de veritat.
3: També us multa si arribeu tard i coses d'aquestes? Sou suplents o com va el tema?
14: Pues et diria que no hi ha hagut ni una multa en tot l'any.
9: Però si no pressioneu, si no salteu, sí, no? Que allà sí que us multa, no?
14: Bueno, llavors hi ha coses pitjors que les multes.
12: Ton, vaig a posar una cançó i ara expliques als oients del Que t'hi jugues què significa aquesta cançó per l'equip.
15: Entre zambomba, palillo y pandero, alegría que nació Dios.
12: És una cançó de Niña Pastori, Palillos i Panderos, és una Nadala.
3: Una Nadala, sí, però molt famosa d'aquest any.
12: A veure, Ton,
3: passat, no?
12: Sona després de tots els partits de la Nova Creu Alta, eh?
14: Sí, bueno, jo crec que podria revelar com va començar tot, no?
12: Vinga, és el dia.
3: No ens escolta ningú, Ton, tranquil.
14: Tot va començar l'any passat. L'any passat, van començar a ser mesos complicats quan s'apropava l'hivern i no teníem una cançó, que era un equip de futbol o un equip d'esport. El normal és que hi hagi una cançó per celebrar victòries i quan estàs feliç. I nosaltres no en teníem. Ficàvem cançons random. I amb Miguelete estàvem un dia parlant i necessitem trobar una cançó. I va haver-hi un dia que vam fer aquesta cançó i la gent, perquè l'any passat hi havia uns quants andalusos d'aquí, va començar a fer molta, bueno, típic, no? moltes palmes i molt animat tot l'equip i tal. I vam dir amb Miguelete, hòstia, pues igual aquesta és la cançó. És molt estranya, és molt random, no té cap mena de sentit que sigui la nostra cançó, però com que en aquest club no tenim cap mena de sentit real el que fem, doncs, i menys aquest any, doncs vam dir, vinga, va, el primer dia que guanyem, la fiquem i tot l'equip a celebrar, ja tenim cançó. Què passa? Que no guanyàvem mai. No guanyàvem empats, fins que un dia vam acabar guanyant, la vam ficar i es va quedar. I ja des del final de temporada de l'any passat, a la mitja part als play-offs, cantant-la, des d'aquest any, des del primer dia, des del primer partit de pretemporada, ficant-la, i, bueno, no, ens ha,

0: esportiva?
1: Jo m'he recordat sobretot del meu pare, ens va deixar l'any passat, un dia abans del play-off contra el Múrcia, i la veritat és que, bueno, després d'aquest partit han sigut tota una muntanya russa d'emocions, i aquest any doncs l'he sentit molt a prop, m'ha acompanyat molt i segur que estava a la nova Creu Alta, així que m'he recordat bé.
0: Doncs per ell, que segur que estava molt orgullós de tu, Ton, de tot el que has aconseguit aquesta temporada, amb aquest ascens històric del Sabadell a segona divisió. Porta 44 temporades al Sabadell a segona divisió, però ara en 2 anys l'equip ha passat de segona federació a segona divisió, i el Ton Ripoll, un dels seus jugadors, després de gaudir de les vacances, com ens deies ara, i d'anar al Parlament de Catalunya en els propers minuts, jugaràs a segona divisió. Així que, Ton, des del que t'hi jugues et volíem felicitar i que ho gaudeixis molt.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Que el niño de la manita. Y si no está aquí, por casualidad, su señora madre.
0: Vosaltres la voleu ballar o cantar? Us animeu o no?
3: No
4: se ballava. Un altre dia.
0: Us allibero.
5: Quan fem una celebració, no? Quan fem una celebració. Si guanya Espanya Mundial...
0: Queda per la Maroteca del Què t'hi jugues, com guany Espanya el Mundial el dilluns a les 12, aquí, a fer la coreo de Palillos i Panderos de Niña Pastori. Jordi Ferrón, Olga García, Àlex Dalmas, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més al Què t'hi jugues.
3: Un plaer. Molt bé.
0: Pausa i hem de parlar de bàsquet.
6: ¿Qué te jugas?
7: Cadena Ser. Hay veranos y veranos, porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Menorca desde 60 euros. Balearia.
8: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesserts i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesserts.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesserts.com.
9: Que per vendre un pis faci falta una mitjana de 8 a 15 visites i tu l'hagis venut a la primera, d'això se'n diu marcar-se un gol.
10: Gol!
9: Perquè amb compramostupiso.com vens al teu ritme i sense complicacions. Nosaltres te'l comprem directament a tu i tu t'estalvies visites i maldecaps. Compramostupiso.com, del grup immobiliari Heritage.
11: Dilluns, dimarts, dimecres... Per què hem d'esperar el diumenge per tastar un bon arròs? A Manà 75 no comptem els dies, sinó els moments que compartim i les ganes de gaudir la vida. Manà 75, el plaer de ser-hi. Manà 75.
12: Pues me he comprado un Avito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
13: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
12: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio Service Care.
13: Pues sí que había más.
12: Con Mercedes-Benz, tu Vito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
14: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
15: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos Protec.
16: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
15: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
16: Llama al 900-102-103. O entra en murprotec.es.
17: Ese escalofrío que sientes cuando a última hora se acerca tu jefe y te dice ¿tienes 10 minutos? Ese escalofrío no lo podemos controlar. Los demás, sí.
18: Airzone, el sistema para tu climatización que gestionas desde tu app Airzone Cloud para un confort y ahorro bajo control. Airzone, bienvenido a la climatización consciente.
19: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio. Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? Que se me ha...

0: un ventríloc, aplauden.
1: Aplausos.
2: Aplaudiu.
1: Aplausos.
3: Beti Jugues. Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
1: Aplaudid.
4: Hey, mi nombre es Tote King, a.k.a. cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo, buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo. Pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet. ¿Lo quieres ver? Vengo a chulear.
5: Quins girs de guió, Xavi, està tenint aquesta temporada el Barça de bàsquet, que arriba al tercer partit de la final de l'ACB, que juguen aquesta nit al Palau Blaugrana, Barça i València, amb l'eliminatòria igualada.
0: Doncs sí, i jo crec que el més important i la realitat és que el Barça ha aconseguit el que era l'objectiu més important, que era portar un partit almenys guanyat aquí al Palau Blaugrana, és a dir, guanyar un dels dos partits de València per intentar guanyar la Lliga aquí. Recordem que el cinquè seria a València. Això jo crec que és el més important, que el Barça, que va fer un gran partit el primer i un partit molt dolent el segon, doncs aconsegueix aquest objectiu. No? Després ja veurem què passa aquí. Juan i Marcos, recordem que va tenir un esguins al turmell. És dubte per al partit. Si finalment no pogués Juan i Marcos, segurament entraria Juan Núñez en el roster, però hem d'esperar a veure què és el que succeeix. El València s'ha entrenat igual que el Barça aquest mateix matí al Palau Blaugrana, un València que té exactament el mateix objectiu, però al contrari, no? És a dir, guanyar, home, si pot dels dos, dos, però almenys un per portar a la Lliga el cinquè partit. És un equip perillós perquè hi han de recordar que va guanyar dos partits a la pista del Panathinaikos, que va fer que al final poguessin estar a la Final Four. Escoltem dues opinions. La primera, la de Satoran, Thomas Satoranski, que té problemes a l'espatlla, però que va sobrevivint a la final, diu que pràcticament és igual en els play-offs perdre de 30 cada un.
6: Siempre decimos que en el play-off, igual si ganas de uno de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido. Yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Ya lo puedes ver en muchos play-offs, bueno, sobre todo con ellos en contra Panathinaikos, que perdieron los dos primeros partidos en Valencia y luego, bueno, jugaron increíble, ¿no? En Panathinaikos y yo creo que tienes que ir por partidos, ¿no? Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar, nunca bajar los brazos y mentalmente prepararse para el próximo paso. Entonces, ahora prepararse bien para el tercer partido, sabiendo que ellos juegan bien en cualquier sitio.
0: Bueno, Thomas Satoranski, un dels jugadors, sens dubte, importants d'aquest equip, però que arrossega, recordem, aquests problemes físics. I un altre jugador clau és Will Cleaver. Will Cleaver, que és un jugador que en atac és fonamental. Aquest mateix matí parlava Cleaver abans de l'entrenament i deia això.
7: We have two back-to-back games at the house, at home.
0: Tenim dos partits seguits a casa. Hem d'aprofitar la situació. És un nou dia. No podem mirar el passat. Hem d'intentar aprendre de les nostres errades. És un nou dia, un nou partit. No sabem quan serà el partit. Nosaltres hem de sortir i fer el que hem de fer. No podem preocupar-nos per nosaltres individualment. Seria un error. Hem de sortir amb la mateixa energia. Seguir lluitant. És una sèrie molt llarga. No tothom estarà bé sempre. Estic molt, molt content d'estar aquí i vivint un bon moment. Bueno, doncs aquest és Will Cleaver, que doncs, recordem, Helena, que en el segon partit no va estar bé, ni ell ni Kevin Panther, per tant, el Barça tampoc va estar bé amb triples, veurem, no?, perquè sembla que Pedro Martínez ha fet pujar al nivell defensiu, sembla també que físicament està una mica millor el València, però el Barça juga a casa, juga al Palau davant els seus i té una gran oportunitat.
5: Veurem què passa aquest vespre. El Xavi Seixó i la Núria Vilamala us ho explicaran al Carrusel Deportivo en aquest tercer partit de la final de l'ACB. Demà ho explicarem tot aquí al Què t'hi jugues.
3: Què t'hi jugues?
5: Parlàvem ara fa uns minuts de l'ascens del Sabadell a segona divisió. L'altre equip que acompanyarà el Sabadell és el Celta Fortuna, el filial del Celta. Jugarà per primera vegada a la categoria de plata, segona divisió, després d'eliminar l'Europa a les semifinals. Aquest cap de setmana ha vençut a la Ponferradina a les finals d'ascens i els gallecs ho han celebrat així. Atenció, no és cap broma. Això són els jugadors del Celta Fortuna, el Celta B, celebrant l'ascens a segona.
2: Chavales, ¿a dónde nos vamos?
8: A segunda.
5: Amb un missatge a les xarxes socials, el Celta ho celebrava amb un a segunda ta i els jugadors fent el gest inequívoc del nostre Vinícius enviant a segona el Celta Fortuna, que farà història jugant a segona divisió, com us expliquem. Albert Bermúdez, què tal? Bon dia.
9: Hola.
5: La que has liat, xato.
9: No sé, però jo no he sigut. Bueno, no sé.
5: Bueno, ha sigut el teu alter ego, el teu Vini, però això és que avui hem parlat aquest matí i estàs a Madrid, ho hem d'explicar als oients, que el Bermúdez està per altres temes a...
9: Jo havia demanat festa,
5: a Madrid, i l'he dit, Bermú, t'hem de trucar almenys perquè el Vini saludi aquests jugadors del Celta Fortuna, i m'ha dit, no, que vaig als estudis de la cadena Ser a Madrid i ho fem com toca.
9: Eso es. Vamos a contestar a los gilipollas esto.
5: Somi,
9: música de cata. Música de cata. Esto sí, lo primero.
5: Ahora te lo preparamos, Vini, la
9: es
5: música de cata.
9: Es muy importante. Claro. La cata va con la música.
5: Es que has liado esto... tal fenómeno que nos has pillado hasta desprevenidos aquí. Un momento, Vini.
9: Es que no te preocupes. Yo espero para sacar la canción. La canción es buena, ¿eh? Es de música de los violines. Queridos amigos del Celta B, Fortuna, ¿qué carajo pensáis que soy que vais celebrando para haciendo para segunda ta? ¿Soy gilipollas o qué? ¿Que os quieren menos que el Ancelotti a Hendrik? Y yo luchando para ganar un mundial y vosotros celebrando a segunda, que además la gracia es hacer el do y para abajo. A segunda. Para arriba no tiene gracia. Lo divertido es hacer con la afición. Os estáis cargando el espíritu de a segunda. ¡Ta! Porque yo mando los equipos a segunda para llorar, no para celebrar. Entonces yo espero que los dos que han hecho el vídeo, cuando suban al primer equipo del Celta de Vigo, y yo vaya para el campo del Celta de Vigo, les miro la cara y les diré, ¡eh tú, tonto gilipollas! ¡Para segunda! ¡Ta! Y directo para abajo, y a llorar, y van a probar la medicina de Vini, la vinicina. Entonces, celebrar ascenso a segunda solo significa que ha jugado una temporada entera en la liga de RF. Que esto es de tonto gilipollas, yo estaría llorando si fuera así, pero claro, vosotros, como no sois ni el mejor del mundo, ni podéis hacer por 10 si fuera preciso, tenéis que celebrar las pequeñas cosas de la vida. Y esto que dicen, lo importante son las pequeñas cosas de la vida. Esto que van de gurú, no ha ganado la Champions, no tienen 5 mundiales, no tienen mucho dinero, no han hecho nunca un golazo. Por eso se tiene que conformar con hacer una foto de un café con leche y una forma de corazón con un zumo de piña y poner hashtag pequeños placeres. Gilipollas, perdedores, tonto. Recibe un fuerte abrazo y supongo que enhorabuena por salir de primera RF de la, y para la Liga de los Perdedores. Un abrazo, Vini.
5: On estaves, Vini, quan has vist aquest vídeo dels jugadors del Celta?
9: M'ho ha enviat l'Eloi Lecina.
5: Ah.
9: El primer que ha sigut
5: el més ràpid ha sigut. He demanat per Vini, però contesta a Bermú, això és...
9: No
5: passa res, no, Bermú, és que t'anava a preguntar això, que és flipant, eh?
9: El trastorn de personalitat ja està començant a ser important. Res, això, m'ho va enviar primer l'Eloi Lecina i em va fer molta gràcia. Em va fer molta gràcia que just Eloi Lecina pensés en mi perquè va veure que els del Celta, que ell es porta molt bé amb gent d'allà de Vigo, i em diu, tu, acaba de passar això.
5: Ja sabem que també Pere Milla et va reclamar en directe aquí al Que t'hi jugues que li fessis un Vini, si no volia acabar la nostra entrevista. Aquí més tenim a la llista pública, perquè també
9: pública,
5: ens va explicar un dia el Gonzalo que ell sabia de molts vestidors, inclosos el del Real Madrid, que feien conyes amb el tema de segunda de Vini.
9: La pública, que és perquè han posat un like públic, per tant, exacte, això es pot dir, ens ha arribat el Rayo i ens ha arribat Mallorca. Però això és la pública. Llavors la privada és bastant més llarga.
5: La privada és més llarga i algun dia ens ho explicaràs, no?
9: I pel que sembla el Celta B, també.
5: Quan hagi prescrit una mica ja ens ho podràs explicar. Tot ja el veurem, que passa no fora d'antena. Perquè, com deia el Sic, això és un fenomen sociològic. No sé què és el és que enganxa, però tots els vestidors ja ho veiem celebrant, en concret aquest del Celta, també celebrant aquest ascens amb la segunda ta.
9: Però que, a més, el Sique avui ens ha fet com una mena de dissertació, de, com si fos d'universitat, gairebé, jo, com si fos classe d'universitat. Què busca? Fins on arriba? Com pot arribar això a no sé on? I és com... sí que a segunda, ta, i prou. Ja vull dir, no
5: recordes el primer dia que vas començar a imaginar-te el teu Vinícius?
9: Jo recordo el primer cop que el vam imitar el que t'hi jugues, perquè hi havia l'Anton Meana... I l'Anton Meana va dir, hòstia, este està molt bé.
5: I ja li vas dir gilipolles el primer dia a l'Anton Meana?
9: No, perquè va ser quan no va anar la pilota d'or. Ah. Que va fer un parell de tres declaracions i vaig dir, hòstia, doncs ara que tinc els talls i que se sent bé qui és, vaig intentar-ho i va sortir bastant millor. I llavors va arribar la primera carta, que crec que era la de Pere Milla.
5: Ah, sí, exacte, que el van expulsar, no? I aleshores li vas donar consells sí. Perquè la propera no li traguessin vermella directa, no? Per insultar l'àrbitre, sinó que ho fes a l'estil Vini.
9: I allà va començar tot el tema.
5: Ai, Albert Bermúdez, t'ha marxat de les mans, això, eh?
9: Sí, les coses com són, sí.
5: Passa-t'ho bé per Madrid, no facis molt mal, i ens retrobem aquí a l'estudi aquesta setmana.
9: Ah, exacte, ens veiem aviat.
5: Un petó, Albert.
9: Adéu.
3: Què t'hi jugues?
5: I 46, escolteu el que t'hi jugues fins les dues de la tarda. Aquest 2026 és, sens dubte, l'any de Paula Blasi, la ciclista catalana que fa més d'un mes es convertia en la primera espanyola que guanyava la Vuelta. Aquest cap de setmana es coronava a la Volta, us ho dèiem abans, aconseguint els mallots a millor ciclista a la muntanya, a millor ciclista jove i a millor ciclista catalana. De fet, explica avui el Sergi López de Gea al Periódico que van haver de posar maniquins al podi final de la Volta perquè, com ella, s'havien dut tots els premis, tots els mallots, sinó els patrocinadors dels mallots no lluïen perquè la Paula, òbviament, no se'ls podia posar tots i els havia acaparat tots. Increïble la temporada de la ciclista d'Esplugues, amb qui va parlar l'Anna Palet en creuar la meta com a campiona de la Volta.
8: Què tal? Bon dia, Elena. Doncs amb aquí la flagrant campiona de la Volta a Catalunya, Paula Blasi. Què tal? Bon dia.
10: Molt bon dia.
8: Com estàs? Radiant, somrient, amb un somni més i un objectiu més complet.
10: Sí, aquest, jo els diria a l'equip, no? Tota victòria fa il·lusió, però aquesta potser m'ha fet més... Es passa l'il·lusió, al final és a casa, i és això, és veure les carreteres, veure a cares familiars, que normalment no veus perquè estàs molt lluny de casa. Llavors, jo crec que ahir això vaig tenir una extra motivació i una extra força per tota la gent que em va estar animant.
8: Al maig guanyes la Vuelta, ara la Volta, són mesos d'ensomni i un 2026 que, segons, no sé si t'esperaves el mes de gener quan arrencava la temporada.
10: No, és el que sempre dic, al final com a esportistes ens posem expectatives molt altes, però també som molt realistes, almenys per part meva. Jo sabia que somies gratis, però que cada carrera és molt difícil de guanyar-la i realment el nivell aquest any, bueno, cada any és molt alt. Llavors, jo em contentava potser en lluitar per algun podi, algun top 5, però bueno, tampoc em volia posar límits, no? Llavors, sempre que em trobava en una situació de carrera on podia disputar alguna cosa, sempre que quan l'equip li sentés bé i estigués bé, doncs volia estar allà davant. Llavors, bueno, tot ha sortit bastant rodat i sí que no em puc queixar.
8: I una Volta a Catalunya amb certs entrebancs perquè pateixes el robatori d'una bici, també se't trenca una bamba. Això són coses que una no s'espera, però que n'has de sortir endavant.
10: Sí, al final també ho dic als esportistes, podem tenir-ho tot controlat, a casa podem entrenar tot, però això no, en carrera poden passar mil imprevistos i a vegades jo penso que això guanya el que també millor s'adapta, no el que millor pot seguir l'estratègia, perquè molts cops els equips fan una cosa, fan l'altra, llavors, bueno, ens hem de saber adaptar i sí que el de la bici va ser una pena perquè bueno, són bicis molt cares i és la nostra eina de feina, però bé, el de la sabata sí que va ser una mica més de nervis perquè va ser just a l'inici de l'etapa, era un dia complicat ja de per si, però bueno, vam reaccionar ràpid, va ser just a la neutralitzada i ho vam solucionar.
8: Ara ja com a campiona, algun missatge de felicitació que t'hagi fet especial il·lusió? Encara no sé si has pogut parlar amb tothom que volies.
10: Sí, no, encara jo en un moment en carrer intento no agafar molt el mòbil perquè intento estar centrada, però bueno, sempre dic no, per part de la família, veure que la família està orgullosa de tu, per mi ja és més que una victòria, això.
8: I ara l'estiu tot just comença, a l'agost tens aquest Tour de França, amb quines expectatives l'afrontaràs?
10: Bueno, amb les expectatives que qualsevol altra carrera ha tingut, no? Al final també estic molt pendent d'aviam què hem d'anar a l'equip. És una carrera on el nivell és super, super alt i tot l'equip hem d'estar compromès a un objectiu concret. Llavors encara no hem parlat d'això amb l'equip, però jo estaré més que compromès amb qualsevol cosa que em demanin.
11: I estem a la ciutat de Barcelona, aquí a Maria Cristina. Ara el mes de juliol tenim aquest gran depart per una ciclista com tu. Què significa que una ciutat com Barcelona aculli aquest esdeveniment?
10: Home, és especial, no? Perquè al final crec que és la manera com podem potenciar més el ciclisme entre els més joves. Avui ja he vist a molts nens petits i noies, llavors crec que és aquesta manera de que, doncs ara quan arribin a casa potser els pares potser no estan molt contentes perquè si et demanen una bici, barata no és. Però bueno, és la manera de començar a potenciar aquest esport que crec que és un esport meravellós i bueno, que el futbol està molt bé, però crec que el ciclisme també és molt interessant.
11: Moltes gràcies, Paula.
10: Merci.
11: Les paraules de Paula Blasi, la campiona de la Volta a Catalunya, atenent els micròfons del Què t'hi jugues.
5: Increïble, Xavi, la irrupció de Paula Blasi.
0: És impressionant. Vull dir, és una noia que té per davant un palmarès molt important, però atenció, perquè els pròxims anys jo crec que es pot convertir en una de les millors ciclistes, si no ho és ja, del món.
5: Sí, sí, ens hem de quedar amb el seu nom, Paula Blasi, perquè en parlarem i molt d'ella segurament en els propers mesos. Com estan parlant i molt els nostres oients, Xavi, ja saps, aquests dies de Wonder Gold. Home. Tu saps què és això, no? Aquesta caixa, aquesta caixa de col·leccionista per aquest Mundial. És la col·lecció dels capibares de Mr. Wonderful. Hi ha 15 seleccions sorpresa, el boli esborrable, un clauer, un cro, tot en una caixa xulíssima que cada dia estem sortejant entre un de vosaltres. El primer que truqui al 933-44-1411 s'emporta la caixa que sortegem avui. Ja l'Anna ja estava agafant trucades abans que digués el nom. Ja saps que els oients del Què t'hi jugues són fidels. I de seguida, ja que escolta en premi, ho saben. Ara de seguida els saludem. Abans anem a recrear-nos amb el primer gol de Lamin en un Mundial.
12: La bola per a Yarzabal, Yarzabal, la Lamin, gol, gol, gol! La mirada del tigre ha dicho a los compañeros del país que no estaba para 90 minutos ni falta que hace porque desde que se ha puesto
5: la camisa... ¿Qué tal? Bon dia.
13: Bon dia, Elena.
5: Com es va viure aquest moment ahir al casino de Barcelona amb el Sique, el Cristo, el Tío Faja, el Gonzalo?
13: Amb el Sique, amb el Javi Galiano, vull dir, va ser una gran festa, va venir molta gent ahir al Casino Barcelona i ja et pots imaginar, ja necessitàvem una nit com aquesta, no? Perquè el primer dia va ser aquell empat amb Cabo Verde, doncs, és el que ens va faltar, la victòria, i ahir per fi amb la golejada de la selecció, doncs la festa va ser rodona. A més, ara parlava de concursos, va ser un festival ahir, o sigui, ens van fer un fart de regalar entrades per Morat, per Chayanne, per gente de zona, experiències en el simulador de Fórmula 1, entrades pel Circ Gaudirem, vull dir, va ser una nit rodona i ara ja ens estem enfocant al tanto, perquè aquesta és per professionals.
5: Aquesta és la que més t'agrada a tu, eh?
13: Sí, sí, sí. No. A més, s'ha produït un fet històric, i és que companys s'autoconvoquen al programa. O sigui, ja no cal que els truqui. Em truquen ells per venir.
5: La recordem, la nit de divendres a dissabte, eh?
13: Efectivament, 2 de la matinada. De fet, hi ha bastanta gent que ja va confirmant. Hem creat com una mena de comunitat. Xavi, t'espero, eh? Xavi.
0: Vale.
13: Xavi, t'espero, eh?
0: Vale.
13: 2 de la matinada, vale?
0: Vale.
13: Estarem allà a partir de la 1. Imagino que anirem allà a fer un soparet, per exemple, al restaurant Ají, que tenen al Casino Barcelona, que és cuina Nikkei, fusió peruana-japonesa. No, és referència, eh? És un bon restaurant. I si no, Xavi, tenim la vinoteca, que tenim al costat.
0: Perfecte.
13: Que aquest també ens agrada, eh? Perquè ens hem d'enganyar, Xavi, no. La vinoteca.
0: No.
13: Fem un xin-xin allà.
0: Són els dos referents.
13: I a partir de les dues, doncs el partiràs, no? Jo crec que és el millor partit fins ara, no? Uruguai-Espanya. Sí. Per tant, us convoquem a tots. casinobarcelona.com, casinobarcelona.com, allà podeu descarregar les entrades. Però si pel que sigui ara aneu conduint i dius no puc escriure al mòbil, escolta, veniu directament. Ja està, no hi ha cap problema. Tampoc el descarregar. Pregunteu pel Cristóbal, pel Tio Faja, pel Gonzalo, que estem allà.
5: Cristo, ahir Oyarzabal va ser l'MVP al terreny de joc. Qui va ser l'MVP del casino?
13: L'MVP jo crec que seria el Sique. Que a més estava
5: Willy,
13: de vacances,
5: Willy,
13: no?
5: Willy, no sé si això...
13: Estava de vacances,
5: anava en consonància amb el que deia el Cristo.
13: Sí.
5: No sé si volies aquest efecte per parlar del Sique Rodríguez.
13: Gonzalo, jo crec que tots. Després, un cop va acabar el partit, vam anar amb alguns oients allà als simuladors de Fórmula 1 i vam fer unes carreres. Al final és com una festa, és com una comunitat, com una festa. Estem allà amb el carrusel a tot volum, veiem el partit junts, tenim una barra de bar en aquella mateixa sala, podem sopar, podem fer pauses d'hidratació... Vull dir...
5: A tu t'agrada, eh? Tots els jugadors les critiquen, però a vosaltres us agraden, no, les pauses d'hidratació?
13: No, nosaltres som, vamos, professionals de les pauses d'hidratació. I res, després hi ha un tema, no?, que ja sabeu que fem la taverna,
5: Sí. Fem
13: la taverna allà.
5: Abans i després del partit, oi?
13: Exacte, i a la mitja part també molestem i anem regalant coses, que ens agrada molt. Però, clar, jo tenia l'esperança, Helena, de que el Tio Faja i el Gonzalo, dius, és un mundial, aniran junts.
5: Tampoc.
13: Tampoc. És que no hi ha manera. O sigui, s'estan matant sempre. Clar, ahir el Tio Faja deia que jo soy saudí. La setmana passada anava amb Cabo Verde.
5: És a dir, que el dissabte és bielcista, no?
13: Sí. Uruguai no mà. Sí. Divendres... Segurament vindrà algun conegut del programa més. O sigui que us convidem i ens ho passarem bé, segur, 100%.
5: Estarem
13: més,
5: atents, doncs, Cristo.
13: Un cop acabi el partit, Helena, tu fixes on t'estàs.
5: No, és que estàs al costat de la platja, al casino de Barcelona, la nit és jove.
13: Sí, i estàs allà on t'està tot. Vull dir que al tanto que és una cita perillosa.
5: Doncs ja ho sabeu.
13: Vale, convocats.
5: Casinobarcelona.com, allà us podeu descarregar les entrades gratuïtes per viure a l'Espanya-Uruguai la matinada de divendres a dissabte a partir de la 1 de la matinada amb el Cristóbal Jacén i tota la taverna. Cristo, moltes gràcies.
13: Hi havia un oient, Helena, perdona.
5: Digues.
13: Hi havia un oient, perdona, que em deia... Però vindreu de veritat? És broma? No, que no és broma, que estarem allà.
5: No, i els
13: divendres,
5: primers...
13: Divendres, a les 2 de la matinada estem allà, us esperem allà.
5: A partir
13: no
5: de
13: broma,
5: la 1 poden arribar, no?
13: Efectivament, quan vulguin, allà estarem.
5: Doncs ens anem escoltant aquesta setmana, Cristo, per animar els oients a que ens acompanyin en aquest partit d'Espanya-Uruguai la matinada de divendres a dissabte. Gràcies, Cristo.
0: Adéu.
13: Adéu, Helena. Adéu, Xavi.
0: Adéu.
5: Jordi, bon dia.
14: Hola, bon dia.
5: Has estat l'oient més ràpid en trucar per aconseguir una de les caixes Wonder Gold. Des d'on ens escoltes, Jordi?
14: Doncs ara mateix estic aturat a la Verneda.
5: A la Verneda. Doncs ànims, perquè amb la calor que fa més aquí aturat a la carretera, avui és un dia complicat. Gràcies per escoltar el que t'hi jugues. Com diu el Sique, no sé a qui t'agradaria regalar-li una caixa d'aquestes Wonder Gold.
14: Aristo Stoikov.
5: Stoikov, home.
0: No està mal.
5: Segur que li agradaria més a Stoikov. I a qui no li regalaries una caixa Wonder Gold?
14: A Mourinho, ara que ho tenim de tornada.
5: Doncs mira, t'anava a dir que no el vols ni veure, però crec que en els propers mesos en parlarem i molt de José Mourinho.
14: Ens divertirem.
5: Sí, segur que sí. Jordi, moltes gràcies per escoltar-nos.
14: Molt bé, a vosaltres.
5: Fins ara el Jordi, l'oient més ràpid en trucar per aconseguir una de les caixes Wonder Gold. Xavi, ens hem quedat quasi sense temps per escoltar Tox. Et sembla que si no aquests dies en necessitarem, no? Ara que comença la calor, necessitarem bona energia.
0: Una mica d'energia, exacte.
5: Saps què passa? És que no vull fer esperar el Pau Cobercí perquè encara està per aquí, em diu el Willy.
0: Vinga.
15: Escolta, a veure si anem nosaltres ja quedant eliminats aviat a 700 o alguna cosa així, que jo penso que del 8 a l'11 de juliol tinc festi, eh? Tinc Cruïlla. Pensa que toca Pixies, toca The Black Crowes, toca Garbage, toca Suede, toca David Byrne, toca Faithless, és espectacular. Cruïlla és casa, és Barcelona, és retrobar-nos amb els nostres. Més informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.com.
5: Té ganes de tornar al Pau Cubarsí. Esperem que aguanti temps al Mundial. Nosaltres ho deixem aquí. Més que t'hi jugues demà a partir de les 12 del migdia. Ja sabeu que ens podeu recuperar tots els continguts a la nostra pàgina web. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà. Demà tornem si no ens fan fora.
16: Són les 6 de la mañana, les 5 en Canàries.

0: I el meu avi, que tornarà a sonar la cantada de veneres de Calella de Palafrugell després de la polèmica de l'any passat.
1: La direcció la va retirar del repertori en un context marcat per un documental que vinculava el compositor de la peça, José Luis Ortega Monasterio, amb una xarxa d'explotació sexual.
0: Des de Ràdio Girona ens ho explica el Carles Couso.
2: És una de les principals novetats que ha pres la nova direcció. L'any passat, la decisió de retirar el meu avi del cant comú va originar una gran controvèrsia, crítiques de la família del compositor, ho han qualificat de censura, i amb un debat públic sobre la separació entre l'obra i l'autor. L'organització va justificar amb la voluntat de renovar el repertori i de donar més pes a compositors locals, però a ningú se li va escapar que la decisió arribava en un context molt marcat pel documental Murs de silenci de 3CAT, que vinculava el compositor de l'Havanera, José Luis Ortega Monasterio, amb una xarxa d'explotació sexual. Durant la cantada, el públic en va reclamar la interpretació amb xiulets, mocadors i crits, i els grups participants, contradient el programa, la van acabar cantant a l'uníson per tancar la vetllada.
0: L'Havanera no és música de revetlla, no? No fa
1: home,
0: gens...
1: sí? Una miqueta, sí.
0: Una no? miqueta, su, què dius? Bé, no, en tot cas, Marina Fernández, bon dia.
3: Fa estiu, fa estiu.
0: Fa estiu, això sí, però sí. No fa revetlla, no? No siguis revetlla, no ho sé.
1: Tu ets més del
0: final
1: de festa. Tu ets més del final de festa, potser sí.
0: Marina, què tenim avui el programa?
3: Parlarem de la revetlla amb protecció civil. Sabeu que ens arriba amb un elevadíssim risc d'incendi, què es pot fer i què no. I amb els propietaris del gran, i amb el propietari del gran imperi de la pirotècnia a casa nostra, que és Petardos CM, i també amb la unitat de cremats de la Vall d'Hebron. Tot això sobre la revetlla també, amb els nanos de la CL que avui han de conèixer les notes de les Pau que van fer ara fa un parell de setmanes, les han de conèixer just a hores prèvies a la revetlla, per igualir-los o no la festa. El documental sobre la Rocío Jurado, la Más Grande, el comentarem amb la Mariola Cubells a la secció de tele, i vindrà la Oye Sherman al racó de pensar, i coneixerem la història de l'últim atleta blanc que va guanyar el Mundial d'Atletisme. Vindrà aquí amb nosaltres, amb el Ramon Besa, també.
0: Doncs escolta, Marina, ben atents estarem al programa, que vagi molt bé.
3: Adéu.
0: I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació, l'Aquí Catalunya, Ser Catalunya, i l'Hoy por Hoy a la cadena Ser.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena Ser i Ser Catalunya. Més oients que mai. Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, aquest és un dels sons d'aquest dimarts.
2: Qui la fa la paga, això és, està claríssim.
3: Muy bien que la justícia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter.
4: Els Coldos, els Ábalos, els Cerdans i Leire són porqueria. I per això el Partit Socialista ha de fer net.
1: Són les valoracions de PSC, Sumar i Esquerra a la sentència del Suprem que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a Coldo García, el seu assessor, a 19. Sentència de la que us anem parlant des de primera hora i explicant extensament. Ara, però, entrem en tot plegat. Abans, tres imprescindibles. El temps. Avui, teòricament, les temperatures baixaran un pèl. La mala notícia és que pràcticament no ho notarem perquè continuarà fent molta calor. Al trànsit, a la C25, hi ha un accident a Espinelves que talla un carril i una avaria a l'A27 a Constantí que també talla un carril. I el transport públic, si sou usuaris de la línia R14, avui continuarà tallada, tot plegat pel robatori que va haver de cable ahir a l'altura de Montblanc. Mà dura del Tribunal Suprem contra la corrupció pel cas de les mascaretes. Un cop coneguda la sentència que condemna a 24 anys de presó l'exministre Ábalos, a 19 el seu assessor Coldo García i només a 4 l'empresari Víctor Rialdama, els socialistes catalans s'han mostrat crítics amb la gran diferència que hi ha entre les penes imposades. Susana Ruiz, bon dia.
5: Bon dia. El PSC qüestiona aquesta diferència que s'explica per la col·laboració d'Aldama amb la justícia. Tot i així, la portaveu socialista, Lluïsa Moret, diu que respecten la sentència i avalen el càstig a la corrupció.
2: Qui hagi, òbviament, comès coses irregulars i legals, doncs això, qui la fa la paga. Això és, està claríssim.
5: Pronunciament similar des de Sumar. La seva portaveu, Aina Vidal, demana la mateixa contundència amb tots els corruptes i lamenta que de Aldama se'n surti amb una pena tan baixa.
3: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter. Pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones.
5: Esquerra urgeix a Pedro Sánchez fer neteja dins del PSOE després de la sentència. Elisenda Alemany, secretària general del partit, li demana que prengui mesures.
4: Sabem que l'àrbitre no és neutral i ho sabem com a catalans i catalanes, ho sabem com a independentistes. Ara bé, els Coldos, els Ábalos, els Cerdans i Leire són porqueria i per això el Partit Socialista ha de fer net.
5: A Madrid, el cap de files d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha qüestionat la continuïtat de la legislatura. Assegura que governar és legislar, no resistir. Junts ha evitat pronunciar-se, diu que ho faran demà, aprofitant la compareixença pública de Pedro Sánchez.
1: I aquesta nit és la revetlla de Sant Joan. Vicenç Llorca, bon dia.
6: Bon dia, Gisela.
1: I hi haurà un dispositiu especial de Mossos, bombers i agents rurals per prevenir incendis o incidents durant la revetlla.
6: Un centenar llarg de municipis estan avui en risc molt alt d'incendi. Els bombers han reforçat un 50% la plantilla en la nit que reben més trucades de l'any. L'any passat, més de 1.300 avisos per més de 100 petits focs cada hora. Enguany, a més, la nit més vinculada al foc de tot l'any coincideix amb un episodi de temperatures màximes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència.
7: Hem tingut els primers incendis no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Per tant, doncs, tota prevenció doncs és poca, no?
6: També treballaran 200 agents rurals controlant fogueres i zones de petards i escortant la flama del Canigó. Els Mossos faran controls en 700 punts de les carreteres amb proves de consum d'alcohol i drogues.
1: I controls en una de les jornades amb més cotxes en circulació. Prop de 500.000 vehicles han de sortir avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per la revetlla. A la P7 la velocitat es limitarà a 80 km i hi haurà carrils addicionals. Gemma Alegrí.
8: Amb l'objectiu de millorar la circulació i reduir els accidents, el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra han dissenyat un dispositiu conjunt que limitarà la velocitat a 80 km hora a tots els vehicles a la C32 i la C31 Sud, a la B23 i a l'AP7 fins a Martorell i al nord de Montgat. A més, els vehicles pesants tindran restriccions de circulació a l'AP7 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta tarda els camions no hi podran circular i demà només ho podran fer pel carril dret i sense fer avançaments. Els carrils addicionals s'habilitaran en sentit contrari a l'habitual, tant al tram nord com sud de l'AP7, també a la C32 al Maresme. Fins demà, els Mossos Mossos d'Esquadra desplegaran una cinquantena de controls a les principals carreteres afectades.
1: I l'automobilística Ebro preveu vendre aquest any fins a 30.000 cotxes fabricats a la planta de la Zona Franca de Barcelona, als terrenys de l'antiga Nissan. La xifra representa duplicar les vendes de l'any passat. Pol Valero.
9: Dos anys després de reactivar l'antiga planta de la mà del fabricant xinès Chery, Ebro dona feina ja a més de 1.500 persones a Barcelona i ha inaugurat una nova línia de producció de vehicles.
10: Aquesta línia de producció ens dona una capacitat productiva d'uns 20 cotxes per hora i, sumada a la línia anterior, ara podem estar fent al voltant de 250 cotxes dia. Tot això doncs consolida aquesta inversió que hem fet i consolida la reindustrialització de la planta de Nissan. L'antiga planta i ara la planta d'Ebro.
9: És Rafael Ruiz, president d'Ebro.
1: Són les 7:26.
11: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
12: Segons el tío Faja...
13: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
12: Segons Gonzalo Álvarez...
14: No sé quin il·luminat o quin psicòpata ha decidit que jo tingui que celebrar avui els vols amb aquest senyor al costat.
12: Però el Cristóbal Chassén ho té clar.
15: Cachondeo, riure, animació en general.
12: La prèvia i els postpartits de la Roja són únics amb els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. A la sala Coton de Casino Barcelona, Uruguai, Espanya.
16: És gratis, eh?
12: La matinada d'aquest divendres a dissabte a partir de 2:15. Comença el cap de setmana amb emoció, regals i sorpreses. Més informació a casinobarcelona.com.
17: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
1: I el jugador matalasser Julián Álvarez demana el seu traspàs al Barça en lloc del Real Madrid, qui també ha fet una bona oferta per ell.
6: Diu que jugar al Barça és complir el seu somni, com deia ell mateix quan era petit en una de les primeres entrevistes que concedia.
18: Julián, ¿y si tuvieras que elegir quién es tu ídolo en el fútbol actualmente?
19: ¿Ah?
18: ¿Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito?
19: Sí.
18: ¿Y tu equipo, que sos hincha?
19: River, del Barça, de Calcim, bueno, y de Argentina.
1: I a casa el Girona ja té nou entrenador.
5: Quique Álvarez serà el nou entrenador per la propera temporada.
20: La situació és el que et dic, és un cop dur i més després d'on venim, no? Que jo crec que és una etapa de Mitchell excepcional, que jo crec que és difícil d'igualar.
5: Procedent del Girona B, Quique, que signa per una temporada, fa el pas del filial al primer equip després de dues temporades.
1: I en bàsquet, el Barça perd al Palau Blaugrana el tercer partit de la final de la Lliga CB. Núria Vilamala.
21: Bon dia. Sí, per 80-88 en un partit que el Barça ha arribat a perdre de 18 punts, que ha aconseguit remuntar, però que no ha estat suficient, i el València Bàsquet es posa per davant a l'eliminatòria. Xenguelia, amb 25 punts, ha estat el millor del conjunt blaugrana, que està obligat a guanyar dimecres si no vol que se li escapi el títol de Lliga. Xavi Pasqual, el tècnic del Barça, ha deixat clar el compromís de l'equip.
22: Molts jugadors amb problemes físics que fins i tot juguen i que en altres llocs no jugarien, però juguen pel compromís amb l'equip i el grup.
21: Dimecres a les 8 del vespre, el Barça buscarà empatar de nou l'eliminatòria i evitar que el València sigui campió de Lliga.
1: I avui, Vicenç, què celebrem?
6: Avui celebrem que fa 163 anys que va fer el primer viatge al tren de Sarrià.

0: Els actuals ferrocarrils de la Generalitat van tancar l'any 2025 registrant el seu rècord històric amb més de 100 milions de viatges.
1: De fet, aquest tren, que és el que permet o va permetre ja en el seu moment lligar el centre de Barcelona amb barris com el de Gràcia, el de Sant Gervasi i el de Sarrià, i que ara forma part del que anomenem aquest metro del Vallès. Així arribem a pràcticament 8:15. La informació continua a l'Oi per Oi.
2: Són 7:30, 6:30 en Canàries.
3: En la cadena SER, Oi per Oi.
2: Y están siendo días de temperaturas altísimas, entre 5 y 10 grados más de lo que es habitual para esta época del año. Ayer fue, de hecho, un día de récord anual. 45 grados en Jaén, 42 en Lleida, 40 en Guipúzcoa y en Vizcaya.

0: Ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic absolut... em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
4: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
5: Gràcies per tant.
4: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
6: Bon dia, és 23 de juny. Avui tenim la nit més curta de l'any, la més màgica segons els romàntics i una de les més temudes per bombers i serveis d'emergències en general, perquè la festa pròpia de la revetlla passa inevitablement per les fogueres i els petards. I això combina molt malament amb l'onada de calor que estem patint. Ara hi entrem, però abans, tres imprescindibles. I el primer, el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC, on hem de tenir paciència?
7: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimarts, una jornada d'operació i sortida en què a hores d'ara doncs, encara tenim alguns punts amb retencions habituals, però amb menys intensitat que de normal. Hem de tenir paciència, però encara per dues incidències actives, concretament a la C25, a l'altura d'Espinelves, en direcció Lleida, continua aquest carril de circulació tallat que deixa un quilòmetre de lentitud. També el vehicle variat a la A27 a Constantí doncs, deixa el carril de circulació tallat en sentit nord, però amb menys d'un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i molt bon dia.
6: El segon, el transport públic continua avui tallada a la línia R14 pel robatori de cable que ahir va patir aquesta línia i, de fet, les conseqüències s'arrossegaran tot l'estiu perquè el trajecte Lleida-Barcelona durarà almenys 10 minuts més. I el segon imprescindible, el temps. Ens podem anar preparant per uns dies encara amb més calor i avui també, Jordi Carbó.
8: Sol i molta calor és el que ens espera un dia més en el conjunt de Catalunya. Temperatures pràcticament idèntiques a les d'ahir. Ara tenim 24 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 22 a Tarragona, 21 a Lleida i Girona. Comença a pujar, ho farà ràpidament. Màximes les més baixes arran de costa, a prop dels 30 graus, amb sensació de xafogor, però ja molts punts de litoral. I en el conjunt de Catalunya, màximes de 35 a 40 graus, superant els 40 la Conca de Tremp, el Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Molt de sol, però entre la tarda i la nit... tempestes al Pirineu, sobretot el de Lleida. Després viatjaran cap al sud amb fortes ratxes de vent, però poca aigua.
6: Aquesta nit és la revetlla de Sant Joan. Dispositiu especial de Mossos, bombers, agents rurals per prevenir incendis o incidents amb 111 municipis de tot el país en risc molt alt d'incendi. Els bombers han reforçat un 50% els efectius per reforçar el servei en la nit que reben més trucades de tot l'any. Andrea Villòria.
9: Sí, l'any passat van rebre més de 1.300 avisos, ha dit d'una altra manera, més de 100 petits incendis cada hora, dues trucades per minut. Per això es reforcen una revetlla que coincideix amb temperatures extremes per les que la consellera d'Interior demana prudència.
10: Hem tingut els primers incendis, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Per tant, doncs, tota prevenció doncs, és poca.
9: També treballaran avui 200 agents rurals controlant fogueres i zones de petards o escortant la flama del Canigó. També hi haurà controls dels Mossos, 700 punts de proves d'alcoholèmia i drogues.
6: I prop de 500.000 de vehicles sortiran avui de l'àrea metropolitana de Barcelona per la revetlla. A l'AP7 la velocitat es limitarà a 80 km hora i hi haurà carrils addicionals, igual que la C32 al Maresme. Hi ha una setmana perquè s'acabi el període de regularització extraordinària de migrants. El govern central ha explicat que s'hi hauran acollit més persones de les que estaven previstes, que eren 150.000 a Catalunya. A més, també s'ha fet net de molts expedients de regularització que ja estaven en espera des d'abans. Susana Ruiz, bon dia.
11: Bon dia, Gisela. En dos mesos s'han resolt més de 47.000 expedients de regularització de migrants que estaven pendents, dels quals 9 de cada 10 han estat favorables per la persona sol·licitant. I d'aquestes, el 88% són... individus en edat de treballar i ara podran fer-ho legalment.
12: Parlem, per tant, de 42.545 persones que han passat d'una situació administrativa irregular a una situació administrativa en la que poden residir i treballar legalment.
11: Carlos Prieto és el delegat del govern a Catalunya.
6: I un parell de punts de l'àmbit judicial. El jutjat de violència contra la infància de Barcelona ha ratificat la presó preventiva pel pare del nadó de pocs mesos que va ingressar a la Vall d'Hebron amb lesions molt greus, Vicenç Llorca.
1: Ja en fa 3 mesos des de que va rebre l'alta hospitalària. La criatura és amb una família d'acollida i ha millorat el seu estat de salut. La mare del petit va quedar en llibertat el mes passat després de confessar que era el seu marit qui sacsejava, tapava la boca o tractava de forma brusca el seu fill. Ara, després de diversos recursos, el jutge diu que, sense nous indicis, l'home seguirà a la presó fins al judici.
6: I el diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera, han negat que cometessin cap tipus d'irregularitat amb l'Ajuntament d'Altafulla.
11: Tots dos han declarat com a investigats al Tribunal Superior de Justícia en una causa sobre contractes de la consultora on treballaven amb el consistori per assessorament en urbanisme.
6: Martí Oliver.
13: Els fets es remunten al 2017, quan Sinergia, l'empresa de la que tots dos eren socis, va començar a treballar per l'Ajuntament en temes urbanístics. La investigació no qüestiona que la feina es fes, sinó que se centra en haver prorrogat un contracte menor més enllà d'un any sense haver fet concurs públic, un fet que podria constituir una prevaricació. En total, Sinergia va cobrar uns 30.000 euros. En un comunicat, la defensa d'Helena ha assegurat que l'interventor municipal va avalar la pròrroga i ha negat qualsevol tracte de favor. Diu que ni tan sols coneixia l'aleshores alcalde Félix Alonso, dels Comuns, que també està investigat. Herrera, per la seva banda, s'ha desmarcat dels fets perquè en el moment de la pròrroga ni tan sols tenia càrrec a l'empresa.
6: Arribats a aquest punt, donem un cop d'ull a què diuen els diaris.
1: Condemna pel cas Mascaretes. El periòdico destaca que el 15% dels turistes visiten Barcelona per la seva oferta cultural i musical. Al diari Ara llegim que les assemblees de docents, n'hi ha més de 500 a Catalunya, desborden els sindicats i reclamen ser un actor en les negociacions amb educació. La Vanguardia assenyala que la renúncia dels metges a les hores extres dispara les incidències als hospitals i El País recull que el govern espanyol preveu superar les 150.000 sol·licituds de regularització a Catalunya.
6: 8 i 27.
14: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
6: Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
16: Bon dia, Gisela.
6: Julián Álvarez, que demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
16: L'objectiu del Barça per reforçar la posició del nou ho va deixar clar ahir després de la victòria d'Argentina 2-0 contra Àustria.
17: No, creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
16: És el gest que li reclamava el Barça, que vol obrir negociacions amb l'Atlético. Insistiran en unes setmanes amb una nova oferta superior als 100 milions d'euros. També, explicat ahir a la cadena SER, els matalassers es plantegen denunciar el Barça davant la FIFA.
6: I qui va fer història ahir és Messi.
16: Autor d'un doblet contra Àustria per convertir-se en el màxim golejador de la història dels Mundials, deixant enrere ja a Miroslav Klose. 18 en suma Leo, 15 Mbappé, que ja és tercer a la llista. Ahir, França 3, Iraq 0. Avui, torpa el Portugal, l'Uzbekistan i l'Anglaterra gana.
6: I en bàsquet, el Barça perd el factor pista després de perdre contra el València.
16: En el tercer partit de les finals, 80-88, 1-2 pels valencians, que demà a les 8 del vespre tindran el primer matchball. I avui, torpa el Barça de futbol sala, que es pot proclamar campió de Lliga. Visita la pista del Pozo Murcia a 7:45 de la tarda.
6: Gràcies, Arnau.
16: Fins ara.
6: I el meu avi, que tornarà a sonar la cantada de veneres de Calella de Palafrugell després de la polèmica de l'any passat.
11: Sí, la direcció la va retirar del repertori en un context marcat per un documental que vinculava el compositor de la peça, José Luis Ortega Monasterio, amb una xarxa d'explotació sexual.
6: Que tot plegat obria de nou aquell debat de separar l'obra de l'artista.
11: I que com va acabar allò? Jo abans ho pensava i no me'n recordo.
6: Arribem a 9:15. La informació continua, l'oi per oi.
18: En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genci es el sistema autorizado que facilita a empresas y profesionales cumplir la normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genci.es. Genci, contigo somos economía circular.
19: En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
20: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio.
21: El abierto de hoy, hoy que será la noche de San Juan, la nit de San Joan, en este 23 de junio lo compartimos con Eduardo Madina. Edu, ¿qué tal? Buenos días.
22: Hola, José Luis, ¿qué tal?
21: Con Elisa de la Nuez, bienvenida, Elisa.
23: ¿Qué tal? Buenos días.
21: Y también con Ignacio Escolar. Hola, Ignacio.
24: Buenos días.
21: Y además los tres aquí, así que me podréis ver cuando os pida, por favor, brevedad. Cosa que pasa de uvas a peras, tampoco es todo el rato. El gran asunto del día es, lo estamos comentando desde primera hora, esa condena por el caso Mascarillas, la primera sentencia del caso Koldo, que conocimos ayer, pocos minutos después del mediodía, que condena a 24 años de prisión al exministro y hombre fuerte del Partido Socialista, José Luis Ábalos, la persona que, recordábamos, subió a la tribuna del Congreso para defender la moción de censura, la primera que ha prosperado en nuestro país y que era después, precisamente, de una condena por corrupción.

0: hoy por hoy.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
3: Y otra.
2: Valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6.
5: En las edades de Millás. A vivir que son dos días. Con Javier del Pino. Cadena SER.

0: Hoy por hoy. Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: Tens mal d'esquena constant? Lumbàlgies? Hèrnies? Ciàtica? A la Clínica Sant Josep comptem amb una consulta de neurocirurgia. Ara tens l'equip mèdic que necessites a tocar de casa. Diagnòstic, tractament i seguiment, tot en un mateix espai. Entra i informa't a clínicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
2: Maria, què estàs fent? Estàs barrejant envasos i vidre amb l'orgànica.
3: El cubell de l'orgànica només restes de menjar, tovallons bruts i petites restes vegetals. Així es pot reaprofitar i es converteix en compost.
4: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
5: I el món mundial. En el número 4. El famoso gol que no fue de Pelé ante Uruguay en el Mundial de México 70.
6: Oh, what a fabulous finish, Tommy. Incredible.
5: ¡Qué maravilla nos deparará este Mundial! Sea cual sea, te lo contará el equipo líder de la radio deportiva. Una maravilla más.
7: ¡Dios existe! ¡España es lo mejor!
5: A partir del 11 de junio, todo el Mundial de Fútbol en Carrusel Mundial.
8: ¡Marca España!
5: En la SER, vibramos contigo.
9: Entérate de todo lo que pasa en el mundo en nuestras redes sociales. Búscanos como la SER en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp.
5: Cadena SER. El poder de la conversación.

0: Hola, què tal? Com estan? Bon migdia. Passen 5 minuts i mig de les 12. Comencem migdia central. Som dimarts 23 de juny, dia nit de Sant Joan. Nit de revetlles, nit de Sant Joan, nit de coques, nit de petards. I avui nosaltres, en aquest migdia central, volem parlar de Sant Joan, però d'una forma especial. Volem conèixer una tradició de Sant Joan que no és la nostra. Jo diria que serà molt similar a la nostra, però avui nosaltres volem anar fins a Itàlia, si més no, anirem fins al restaurant Buoni Amici de la ciutat de Manresa, que està al carrer Àngel Guimerà de la capital del Bages, i parlarem amb un dels seus responsables. Avui nosaltres parlarem amb el Marcelo, i amb ell volem parlar doncs d'aquesta tradició de Sant Joan que tenen a Itàlia. Avui és dimarts, per tant, també toca fer repàs d'efemèrides. Volem saber què tal va ser, què tal l'ha estat aquest 23 de juny, aquesta jornada vigília de Sant Joan, aquest 23 de juny. Parlarem d'efemèrides, parlarem de naixements, parlarem de necrològiques i també, com sempre, avui, acompanyats de molt bona música. Abans d'entrar en matèria, el que toca és fer un petit repàs a l'actualitat de la jornada. Una actualitat de la jornada que continua marcada per les altes temperatures. No els he dit al començar, però en aquests moments tenim 33 graus de temperatura al centre de la capital del Bages, a Manresa. Sembla que el pic de calor va ser ahir dilluns, quan alguns punts de la Catalunya central es van arribar a valors dels 40 graus de temperatura. La calor no fluixarà, això sí, sembla que no seran temperatures tan elevades. D'altra banda, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha activat aquest dimarts un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells elevats de partícules de diàmetre inferior a 10 micres a tot Catalunya per l'entrada de pols africana. La mitjana diària de nivells de PM10 de dilluns va ser superior al valor de referència en diverses estacions de mesurament, alguna d'elles a la Catalunya central, com aquest mateix dimarts, que superaven, per exemple, a la plaça d'Espanya de Manresa, on hi ha doncs aquest aparell doncs que mesura aquestes partícules en suspensió. Per tant, avui aquest avís preventiu de contaminació atmosfèrica. Com els dèiem, aquest segon dia d'onada de calor d'ahir dilluns, que va superar els registres de diumenge, amb llocs doncs que van superar els 43 graus de temperatura, com per exemple a la part interior cap a Lleida, cap al Segrià. Com dèiem, a la Catalunya central aquests valors van quedar fins als 40 graus de temperatura. I avui els hem de parlar, evidentment, doncs, de coques i de petards, de com es presenta aquesta revetlla de Sant Joan.
1: El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una revetlla de Sant Joan amb una bona venda de coques, i el Forn de Cabrianes també ho comparteixen.
2: He tingut un cap de setmana ja molt àgil de coques, que molta gent ja marxava i s'ha volgut endur alguna mica de mostra de coques. Aquest any anem per sobre d'altres anys, perquè s'escau molt bé aquest any per nosaltres, la revetlla.
1: Una setmana abans ja les comencen a preparar i enguany n'hi ha una de nova.
2: Tenim com a novetat una coca en la que hem guanyat un premi molt important per nosaltres, perquè és a nivell de Catalunya i ens han donat el primer premi a la millor coca de xocolata, i li hem posat de nom la reina de xocolata.
1: I també n'hi ha d'altres tipus.
3: La coca de nata, porta crema per sobre, va farcida de nata per dins, molt bona. Després tenim la vianesa, que està feta amb pasta de melindro, també la tenim amb crema, farcida de trufa, i també la tenim amb nata.
1: I brioix, pinyons, cabell d'àngel, n'hi ha de tots els gustos, però la revetlla de Sant Joan no només té coca, sinó que l'altre protagonista són els petards. De fet, l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya calcula que les vendes creixeran un 5% en comparació amb l'any passat i que la facturació superarà els 20 milions d'euros.
0: El nou edifici de la Casa Barnahus a Manresa obrirà al novembre amb una inversió d'1,4 milions d'euros. Des de l'any 2024 s'han atès 435 infants i adolescents víctimes d'abusos sexuals a la Catalunya central.
1: La nova casa Barnahus que la Generalitat construeix a Manresa per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual entrarà en funcionament el mes de novembre. El nou equipament, que suposa una inversió d'1,4 milions d'euros, substituirà la seu provisional de la carretera de Vic, que des del 2024 ha atès 435 joves de la Catalunya central i suposarà un salt qualitatiu.
4: Més modern, molt més integrat, no només al terreny, sinó a l'objectiu de la pròpia activitat, no?, que és defensar tots els drets dels infants i joves víctimes de violència sexual. Aquí veiem només una part, que és la punta de l'iceberg, no?, i per tant això és important també per fer reflotar totes aquestes agressions que es produeixen sovint o en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar i de manera molt callada, no?, i aquest tipus d'equipaments, exposar-los a la societat.
1: El servei i l'equip de 5 professionals es traslladaran al nou edifici, que comptarà amb 430 metres quadrats en un solar cedit per l'Ajuntament. Un equipament molt esperat.
5: És un dia per celebrar-ho, no?, per donar-nos l'enhorabona conjuntament perquè hem aconseguit tenir en marxa ja aquestes obres i a veure si abans d'acabar l'any podem ja inaugurar aquest espai.
1: El nou edifici s'ha dissenyat per garantir la privacitat dels infants i adolescents, amb diferents accessos i sortides directes al jardí. L'equipament combinarà materials tradicionals amb una estructura de fusta i disposarà tant d'espais privats com comunitaris. El model es basa en la coordinació entre serveis socials, sanitaris, policials i judicials per evitar la revictimització de les víctimes.
0: I la Generalitat de Catalunya, que ha presentat la campanya de prevenció d'incendis, la campanya publicitària de prevenció d'incendis, ho ha fet aquest dilluns. La campanya es titula Foc és foc.
6: Foc és foc és el nou lema que ha escollit la Generalitat i la Diputació de Barcelona per impulsar la campanya de prevenció d'incendis d'aquest estiu.
7: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
6: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
8: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
9: Demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
6: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc. A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
0: Si ens anem a la informació esportiva, els hem d'explicar que el jugador del Baxi Manresa, del fins ara Baxi Manresa, del Quinzenàs Manresa, Àlex Reyes, va anunciar ahir a través de les xarxes socials que deixa, com ja s'havia apuntat, la disciplina del Baxi del Quinzenàs en Manresa. De moment, doncs, no s'ha fet públic on en jugarà la propera temporada Àlex Reyes, però tot apunta que fitxarà pel Joventut de Badalona. I el Quinzenàs Manresa, que està treballant en intentant treballar amb la renovació del base Ferran Bassas, que fins ara doncs també estava els darrers mesos a la disciplina del club vegenc. I no deixem de parlar de bàsquet, perquè el nou Congost acollirà aquest diumenge el partit que enfrontarà la selecció catalana de bàsquet amb la selecció de Gran Bretanya. El seleccionador català, en aquest cas, serà Jaume Ponsarmau, amb un equip en el qual també hi jugaran jugadors del Quinzenàs Manresa. Els aficionats al bàsquet tenen una cita important per aquest diumenge. Serà un quart d'una del migdia quan el nou Congost de Manresa acollirà el partit amistós de la selecció catalana de bàsquet contra la Gran Bretanya.
10: El que més volem és que sigui una festa, que una festa d'identitat del nostre poble i que d'alguna manera es vegi sobretot això, no?, i demostrar la força que té el bàsquet i l'esport català a la resta del territori de l'Estat. No?
11: Acollir de nou, després de 3 anys, un partit partit de la selecció catalana de bàsquet en un any on estem fent passes importants per intentar que les nostres seleccions juguin al màxim nivell allà on vulguin jugar.
0: Aquest matí la capital del Bages ha acollit la presentació de la nova edició d'aquest esdeveniment esportiu. Després de 3 anys sense fer-se, la federació ha tornat a escollir Manresa, una ciutat molt vinculada al bàsquet.
12: Fa molts anys que es viu el bàsquet, que es gaudeix, que hi ha una base importantíssima, que evidentment som una ciutat petita però que amb un equip a la primera divisió estatal des de fa molts i molts anys. Per tant, ens fa molta il·lusió acollir doncs, de nou la selecció.
0: L'ex del bàsquet Manresa, Jaume Pontsarnau, liderarà una selecció que compta amb 3 noms vinculats a l'actual plantilla del Quinzenàs. Es tracta de Ferran Bassas, Pierre Oriola i el jove Gerard Fernández.
13: Nosaltres hem de plantejar coses convencionals que estan molt amb la cultura dels nostres jugadors, perquè no tenim temps de fer grans invents, no? Però a mi m'agrada identificar que aquesta cultura d'aquests jugadors és una cultura que tothom arreu del món s'hi fixa, no? Com ho fan aquests entrenadors catalans, Cristi de Badalona, Manresa, de Barcelona, com ho fan, com fan créixer el bàsquet.
0: Guillem Vives, jugador de la 6 de joventut, també formarà part d'aquesta convocatòria.
14: Molt content. Quan es va saber que es feia el partit, tenia moltes ganes d'estar a la llista. El Jaume em va avisar fa uns dies de que seria ell el seleccionador i que estaria a la llista i molt il·lusionat de representar Catalunya en un partit especial i ganes de viure la festa del bàsquet i crec que com tothom ha dit aquí, crec que la gent que ens hem format al bàsquet català, els jugadors catalans, tenim un segell únic i quan ens ajuntem som diferents.
0: D'aquesta manera, quan fa 90 anys el primer partit que la selecció catalana va jugar a Manresa, la ciutat tornarà a acollir la gran cita de la selecció del país. Doncs anem per les portades. Comencem el que explica hores d'ara l'edició digital del diari Regió 7. La Cerdanya, la segona comarca de Catalunya on més van augmentar els pensionistes durant l'any 2025. El fiscal demana 40 anys de presó pel presumpte autor del crim masclista del carrer Gaudí de Manresa de l'any 2023. I Laura Tallada, la millor nota de selectivitat de Catalunya amb un 9,90. Hi ha molta feina al darrere, es tracta de ser constant, diu aquesta noia de Banyoles, que és la màxima nota de selectivitat de l'Espau a Catalunya. Avui també el diari Regió 7 explica en portada que fan nit en una cova de Montserrat i acaben demanant ajuda perquè no es veuen amb cor de baixar. Del Regió 7 ens n'anem a l'equip Berguedà. Carina Givert adverteix a l'acte anual de la CEP Suma sobre els riscos de la IA generativa. No toqueu botons sense saber què feu, diu aquest titular de portada de l'equip Berguedà. El Nació Digital Solsona explica que la flama del Canigó arribarà a Solsona amb un recorregut festiu pels carrers del nucli antic. I acabem amb l'info noia.cat. L'European Ballon Festival d'Igualada celebrarà 30 anys amb un globus de formes especials i un nou espectacle nocturn. Quan t'he dit, 30a edició d'aquest festival que tindrà lloc del 8 al 12 de juliol a Igualada, pels cels d'Igualada. Anem a mirar quin temps tindrem aquest vespre per aquesta revetlla de Sant Joan. Un dimarts, tindrem una jornada molt semblant a la de dilluns, és a dir, matí de sol fins al migdia, que a mesura doncs, que passin les hores a partir del migdia, aquests cels s'han d'anar cobrint. Què és el que passarà aquesta tarda de dimarts en què podem tenir cels força ennuvolats aquesta tarda a la Catalunya central? Al Bages seran sense precipitacions. Pot arribar algun ruixat en punts molt al nord del Solsonès en forma de tempesta, més cap a l'Alt Urgell i també amb algunes zones zona del Berguedà aquesta tarda poden arribar alguna pluja, això sí, poques. El que tornem a tenir, com tenim aquests dies, són temperatures molt altes. El pic de la onada de calor la vam tenir ahir dilluns, però avui les temperatures també seran molt altes. Les mínimes avui han estat de 16 graus a Manresa i Igualada, 16 també a Solsona, 17 a Vic i 19 graus de màxima avui a la ciutat de Berga. Les màximes avui que a la Catalunya central vorejaran els 40 graus de temperatura. Ens mourem entre els 37 i els 38 graus en els punts de la Catalunya central, avui de màxima. Vinga, comencem.
15: Dia central.
16: El cap li girava.
17: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
18: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
19: Factorenergia.cat.
18: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
20: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
21: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
22: En Manu, el Mini Mans, manis pels amics, no, no ha contractat la llum a Factor Energia i no, no s'estalvia en 12,5%.
23: Manu,
24: contracteu tots la llum.
25: Yes.
24: A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum.
25: Yes.
24: Factor Energia.
20: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
21: Ciberatac, malware, phishing, xarxes insegures, segrets de dades... Són conceptes ja massa freqüents al dia a dia de les nostres empreses. El cibercrim d'avui és una indústria amb alts nivells d'automatització que comença a utilitzar la intel·ligència artificial per realitzar atacs assistits a les empreses del territori. Posposar els projectes de ciberseguretat o no progressar en nous plans de digitalització pot provocar córrer riscos innecessaris. A Control Group t'oferim la experiència i confiança per garantir la disponibilitat de la informació de la teva organització, inclús davant de possibles agressions de crim cibernètic. Visita el nostre web controlgrup.es o truca'ns al 93 877-0303 i evita que un ciberatac faci trontollar el teu negoci. Control Group, més de 40 anys d'experiència implementant solucions tecnològiques i transformant empreses.
15: Migdia central, Eli Pagan.
0: I com els hem explicat en començar nosaltres aquest migdia central, avui és la revetlla de Sant Joan, la nit de Sant Joan, una de les nits més especials de l'any a casa nostra. Fogueres, petards, sopars, sopars amb amics i familiars, i clar, la coca de Sant Joan, no, que és una de les més tradicionals a casa nostra. Però Sant Joan, aquesta festivitat es viu arreu. A tot arreu, avui nosaltres volem viatjar fins a Itàlia per descobrir com ells celebren aquest Sant Joan, que ha de ser, doncs, Sant Giovanni. Avui nosaltres, per això, hem convidat en aquest migdia central a un dels responsables del restaurant Buoni Amici de Manresa, que està al carrer Guimarà de Manresa. Hem convidat en aquest migdia central al Marcelo, a qui ja li donem la benvinguda. Marcelo, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
26: Hola, bon dia.
0: Buongiorno, tot bé?
26: Buongiorno, io sono Marcello.
0: Què tal, com estem?
26: Todo bien, todo bien.
0: Perfecte. Jo deia això, Marcelo, vosaltres sou, el restaurant està, doncs, al Buoni Amici, que està al carrer Guimarà de Manresa, i avui us hem volgut parlar, doncs, això, perquè Sant Joan sí que es viu, entenem, no? També se celebra mitjançant Sant Joan, no?, l'arribada de l'estiu, el solstici d'estiu, però com es viu la nit de Sant Joan a Itàlia en general? També és una festa molt similar com la nostra, nit de fogueres, nit de petards, a Itàlia. Italia también es vivo así, al San Juan.
26: Nosotros en Italia lo llamamos San Giovanni Battista, pero sí, hacemos hogueras, saltamos hogueras y, como no, como siempre, en Italia se come bastante comidas típicas y muy bien.
0: I Marcelo, quins són aquests menjars típics? És a dir, si parlem de la gastronomia, clar, tothom quan pensa en gastronomia italiana pensa, aviam, Marcelo, pasta i pizza. Però jo entenc que una nit com la de Sant Joan, això no és el que prepareu.
26: No, nosotros hacemos lo que vosotros ahí, los caracoles,
0: ¿sí?
26: El guiso de caracoles, y está el pane de San Giovanni, que es un pan que lleva uveta, que es la uva pasta, y nueces. Hacemos la pasta espagueti San Giovanni, que se hace con olivas, tomatitos y alici. Anchoas.
0: Mm-hmm.
26: Per exemple.
0: I aquest pa que ens explicaves, que és com una mena de coca, com les nostres coques de Sant Joan, Marcelo?
26: No, coca de Sant Joan nosotros no la hacemos, es un pan normal. También tenemos el tarta de San Giovanni, ¿no? Que se hace con almendras, sobre todo muchos frutos secos en este periodo.
0: I deies cargols. Mira, no m'imaginava que els italians mengéssiu cargols, Marcelo.
26: Sí, come. Bueno, yo soy de Sardegna.
0: Sí.
26: Entonces, un poco de la cultura catalana también tenemos un poquito nosotros.
0: I són guisats, llavors, aquests cargols?
26: Sí, los cargols sí son guisats. Pero también tenemos mucha la cultura del cochinillo, del maialino sardo.
0: Sí.
26: Que es un cochinillo que se come también, es muy típico de ahí, y la noche de San Giovanni también se come el cochinillo.
0: I dèiem això també, Marcelo, les fogueres igual com aquí, per donar benvinguda a l'estiu, per cremar l'ovell i que entri també les coses noves, això també teniu tradició a Itàlia i també a Sardenya?
26: Sí, hacemos hogueras, tenemos la cultura de saltar las hogueras, para traer buena suerte. Si saltas con un amigo, te representa que la amistad será eterna, y ahí un poco también de hogueras y todo eso.
0: I quan veu arribar aquí, Marcelo, quan veu arribar aquí, us va sobtar alguna cosa del que fèiem nosaltres per Sant Joan o no? Perquè també és molt, molt similar en aquest sentit.
26: Sí, es bastante similar, la verdad. Es bastante similar. No hay muchísima diferencia.
0: I Marcelo, per exemple, ara anem a fer una mica el xafarder. Quant temps fa que el Marcelo és aquí a casa nostra, que és a Catalunya?
26: Yo soy arrivato al 2000, 19 anys.
0: 19 anys.
26: 19 anys.
0: I això fa uns quants anyets ja per això. O no gaires? O no muchos, Marcelo?
26: ¿Cómo?
0: Dic, sí, que dic ara, dic, fa 19, vas arribar aquí quan tenies 19 anys o fa 19 anys?
26: Fa 19 anys.
0: Fa 19 anys, val. I des del restaurant Bonamici ja fa una temporadeta que el tenim obert aquí a Manresa, al carrer Guimarà de la capital del Bages. Marcelo, tu juntament amb el William sou els responsables d'aquest restaurant, d'aquest Bonamici a Manresa. Per què vau decidir? Com és que vau arribar a la capital del Bages vosaltres? Com és que vau decidir arribar a Manresa?
26: Jo tinc un molt bon amigo que es de Manresa, vive en Manresa toda la vida, y un día fui a visitarlo y la verdad que me encantó Manresa, y para mí es un pueblo muy bonito, y buscando un restaurante italiano, pues mira, he visto que nosotros teníamos la posibilidad de abrir algo ahí diferente.
0: Mm-hmm.
26: Y la calle Guimerá está en el centro y la calle también ahora es aún más bonita que antes.
0: Bé, i encara ho serà més, No? No? De veritat, Marcelo, quan estigui tot arreglat, perquè ara sí que realment on esteu vosaltres, no? La zona ja està, no, ja està molt, està arreglada, ja hi han posat també fa molt pocs, també totes les plantes i les flors, que quedarà bonic, perquè esteu ben bé al primer tram del carrer Àngel Guimarà, vosaltres. I parla'ns del restaurant, és a dir, què destaquem del Bonamici, Marcelo?
26: Yo suelo decir que es un trozo de Italia en Manresa. Nosotros trabajamos con toda la materia prima 100% italiana, harinas, todos los productos, tomate, mozzarella, me llega 3 veces a la semana de Italia, y es un trozo de Italia en Manresa. Si quieres comer en Italia sin salir de la capital del Bages, tindria aquí a visitar-nos.
0: Uh-huh. Marcelo, i aquests dies, per exemple, de festes, avui que teniu avui que hi ha aquesta revetlla de Sant Joan, que demà és Sant Joan, vosaltres feu l'horari habitual? Quan teniu obert aquests dies, Marcelo?
26: Sí, fem horari habitual. Hoy abriremos normalmente hasta las 11 de la noche y mañana todo el día abierto, tanto para comida como para la cena.
0: Uh-huh. Això sí, Marcelo, suposo que us guardareu algun moment amb el William també per celebrar Sant Joan i per donar la benvinguda com cal a l'estiu, no?
26: Sí. Serán de restaurante, nos vamos a celebrar con la familia y disfrutar un poco también con la familia.
0: De que això és el que toca. Escolta, Marcelo, moltíssimes gràcies. Recomanem als nostres oients que si no hi han anat, que hi vagin, perquè és el que deia el Marcelo, és aquest tros d'Itàlia a Manresa per menjar en aquest restaurant, aquest Buoni Amici que hi ha al carrer Guimarà de Manresa. Escolta, Marcelo, moltíssimes gràcies.
26: Moltes gràcies.
0: Que vagi tot molt bé i que vagi molt bé el Sant Joan. Molt bon estiu, moltes gràcies.
26: Ciao, grazie.
0: Adéu-siau.
2: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
3: Tuya.
2: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
3: Sí, tu prima.
4: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
22: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
24: Manu, contracteu tots la llum. A FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
20: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
21: Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Busques feina? Busques talent?
5: A GST Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GST Plus és el teu partner de confiança. GST Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
21: Informa't a gstplus.com.
15: Migdia Central. Eli Pagan.
19: La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia.

I hem volgut avui començar aquest espai d'efemèrides amb aquesta nit de Sant Joan. Una nit de Sant Joan, evidentment, si hem de parlar d'efemèrides aquesta jornada, hem de parlar d'aquesta revetlla de Sant Joan. Aquesta nit de foc, també nit de bruixes, i que se celebra arreu dels Països Catalans i, com han pogut escoltar, també a d'altres indrets com a Itàlia i també doncs, a Sardenya, amb aquestes arrels catalanes. És una celebració que l'Església Catòlica fa coincidir amb la data de naixement de Sant Joan Baptista i que ha esdevingut una festa, elements i costums molt marcats i simbòlics. El foc que és purificador, els banys de mitjanit, les herbes de Sant Joan, les cançons o els balls o els guariments i també una nit avui, la de rituals màgics. De fet, l'origen de la celebració de la nit de Sant Joan és pagà i forma part del grup de festes solsticials com el Nadal, amb una tradició que es remunta molt abans a la implantació del cristianisme. És una festa que se celebra, doncs, per donar la benvinguda a l'estiu, al solstici d'estiu. Per Sant

Però en una jornada com avui, aquest 23 de juny, van passar d'altres coses, han passat d'altres coses al llarg de la història. Comencem! Ens anem a un 23 de juny de l'any 1887, ens anem al Baix Camp, ens anem a Reus. Tal dia com avui comença a donar servei al tramvia econòmic de Reus a Salou. Cada dia en algun lloc. Més conegut com el carrilet, era utilitzat cada cap de setmana per milers de persones que volien anar a Salou a la platja. La línia es va tancar el 1975 degut a l'accés massiu dels cotxes.

El tren de mitjanit. I anem avançant en aquestes efemèrides, ens anem a l'any 1925. Escoltem la veu de l'Orfeó català. I hem triat aquesta veu de l'Orfeó català cantant aquest cant de la Senyera perquè un 23 de juny de l'any 1925 el règim de Primo de Rivera va clausurar l'Orfeó català.

0: I ara ens anem a l'any 1768. Ens anem a Aranjuez. Tal dia com avui, Carles III va signar la Reial Cèdula para que todo el reino se actúe y enseñe en lengua castellana, con otras cosas que se expresa. L'article 7è de la qual deia, mando que la enseñanza de primeras letras, latinidad y retórica se haga en lengua castellana, generalmente donde quiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las audiencias.
1: Hem vist la por ser llei.
0: És una cronologia dels fets que representen la minorització de la llengua catalana de forma activa, o sigui, la repressió del català. Mitjançant accions violentes, directes o mitjançant l'aplicació de polítiques que impliquen donar prioritat o oficialitzar en perjudici del català en els diversos territoris, altres llengües que en principi eren alienes com el castellà o el francès, fins al punt de fer que siguin les úniques acceptables en diferents àmbits de la societat i tot en detriment del català. Doncs bé, això passava tal dia com avui, de l'any 1768, i per ordre de Carles III.

0: aquest diguem no del Raimon que continua vigent, malauradament. I ara sortim de l'estat espanyol i ens anem als Estats Units. Ens anem a l'any 1865.
1: The glory of the coming of the Lord.
0: Ens anem al 1865, ens anem als Estats Units. El dia com avui, un 23 de juny d'aquest any, acaba la Guerra de Secessió amb la victòria de la Unió dels Estats del Nord. Aquest conflicte bèl·lic ocorregut entre el 1861 i el 1865 entre els 23 estats del nord dels Estats Units d'Amèrica i una coalició d'11 estats al sud que van declarar la independència i el dret a la secessió. Els 11 estats del sud partidaris de l'esclavitud van declarar la secessió dels Estats Units i van formar els Estats Confederats d'Amèrica. Liderats per Jefferson Davis, van lluitar contra els Estats Units, la Unió o el Nord, que tenia el suport de tots els estats lliures i els 5 estats esclavistes de fronteres. En les eleccions presidencials nord-americanes de l'any 1860, el Partit Republicà dels Estats Units, dirigit per Abraham Lincoln, havia fet campanya en contra de l'expansió de l'esclavitud més enllà dels estats en els quals ja existia. La victòria republicana en les eleccions provocà que els 7 estats del sud declaressin la secessió de la Unió fins i tot abans del 4 de març de 1861. Unes hostilitats que van començar el 12 d'abril de 1861 i que van acabar, doncs, tal dia com avui, un 23 de juny de l'any 1865, amb la victòria de la Unió dels Estats del Nord.

I deixem els Estats Units i ens anem a una altra gran ciutat. Ens anem a París. De fet, aprofitarem dues efemèrides amb aquesta música, amb aquesta banda sonora de Carros de Foc. Tal dia com avui de l'any 1894, a la capital de França, París, es funda el Comitè Olímpic Internacional. Aquesta organització, amb base a Lausana, Suïssa, creada per Pierre de Coubertin i Demetrius Viquelas el 23 de juny del 1894 per restablir els Jocs Olímpics de l'antigo que celebraven a Grècia. Els primers Jocs Olímpics de l'època moderna es van celebrar a Atenes, a Grècia, el 1896. I aprofitem, doncs, també per una altra efemèride, uns quants anys després, 1993, precisament a la ciutat de Lausana, a Suïssa. Tal dia com avui, Joan Antoni Samaranch, el català, va inaugurar el Museu Olímpic de Lausana.

I ara obrim, deixem les efemèrides i ens anem als naixements. Ens anem a l'any 1860, tal dia que avui naixia a Barcelona, el pintor català Joan Llimona i Bruguera. Pintor català, modernista i màxim representant de la branca misticista. Fill del fabricant Josep Llimona i germà del genial escultor Josep Llimona, amb qui visqué a Itàlia durant 4 anys, i pare també de la pintora Núria Llimona. La seva gran religiositat va influir molt en la seva obra. Va fundar el Cercle Artístic de Sant Lluc, juntament amb el seu germà i també altres artistes, i es va dedicar també a la pintura mural. Naixia tal dia com avui, moria a Barcelona l'any 1926, el 23 de febrer de 1926, tenia tan sols 65 anys. I sortim de Catalunya amb més naixements. Ens anem a l'any 1763, ens anem a la illa de Martinica. Tal dia que avui naixia, Josefina de Beauharnais, l'emperadriu de França des del 1804 fins la seva mort. Coneguda universalment com a Josefina, fou coronada emperadriu de França en 1804 pel seu marit, Napoleó Bonaparte, a la mateixa cerimònia en què ell es va autoproclamar emperador de França. Va mantenir aquest títol fins a la seva mort el 1814, malgrat la separació del matrimoni l'any 1809. Naixia, com dèiem, tal dia com avui, de l'any 1763, moria també a França el 1814, un 29 de maig. Tenia només 50 anys. Yeah.

i d'una reina, en aquest cas un rei, i de París a Londres. Ens anem al 1894, a Anglaterra, tal dia que avui naixia Eduard VIII del Regne Unit, rei de la Gran Bretanya i d'Irlanda del Nord, i d'Irlanda i dels dominis britànics d'ultramar i emperador de la Índia, abdicada la corona britànica per tal de poder-se casar amb les dues vegades divorciada Wallis Simpson.

0: I ara anem a un futbolista.
1: De totes maneres possibles per Cristiano. No sé si va ser molt original, però no sé si se l'ha preguntat d'aquesta manera. ¿Era mejor Zidane o és mejor Cristiano?
2: No, claramente yo.
0: És la veu del futbolista francès d'origen amazic, Zinedine Zidane, que va néixer tal dia com avui, un 23 de juny de l'any 1972. Per tant, avui Zinedine Zidane fa 54 anys. Mira, la mateixa edat que jo, tu.
3: He aprendido su respuesta sobre Carvajal y quería que me la aclarara o que lo matizara.
2: Es decir que no hablo bien español.
3: Perfecto. No,
2: pero tiene razón, tiene razón. Es verdad.
3: Pero se lo planteo de otra manera.
2: Tú me lo dijiste.
0: Era aquesta entrevista divertida que mantenien amb Zinedine Zidane i ara obrim el capítol de necrològiques. Ens anem a Grècia.

Tal dia com avui a Grècia, a la seva capital, Atenes, moria el primer ministre de Grècia en tres ocasions, Andreas Papandreou. Va ser economista i polític grec. Havia nascut l'any 1919 a la illa de Quios. El seu pare era Georgios Papandreou. El 1923, la família Papandreou va tornar a Atenes. Un primer ministre grec que moria tal dia com avui a l'edat de 77 anys.

és la banda sonora d'una sèrie, la de Colombo. Perquè tal dia com avui de l'any 2011 moria Peter Falk, aquest actor americà que durant anys va donar vida a aquesta figura, la d'aquest detectiu, la de Colombo.

0: I res, ens queden 5 minuts per acabar aquest migdia central d'avui divendres i com tots els dimarts... He dit divendres, Toni? Sí, doncs no, com que, clar, com que demà fem festa, deu ser això. D'avui dimarts, aquest migdia central, el volem acabar amb música i, com és la revetlla, tots els dimarts, de fet, acabem amb música. Però avui no, que sí que acabarem amb efemèride, perquè doncs, la nit de Sant Joan i la revetlla de Sant Joan continua sent una efemèride. Avui també volem acabar doncs, amb música de Strombergs, amb aquesta nit de Sant Joan. Nosaltres tornem, no demà, sinó dijous, com sempre, quan passin uns minutets a les 12. Després d'aquesta cançó dels Strombergs, aquesta nit de Sant Joan, les notícies i el passeu-passeu amb l'Aina Font, avui amb tot de polítics, representants de l'Ajuntament de Manresa, que faran balanç i parlaran també de l'estiu, i nosaltres tornem dijous, com sempre. Que passin una bona revetlla de Sant Joan, un bon dia de Sant Joan i fins dijous. Adéu-siau!
1: Sempre dediquem aquesta cançó a totes les nits de festa com aquesta, Cardona.

0: El 95.8 FM. Cadena SER.
1: Espai patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
2: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar la nostra eficiència energètica, desplaçar-nos sense emissions i organitzar-nos en comunitats. I com que ha arribat el moment, t'ajudarem a fer-ho possible. Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Català de l'Energia, han nascut les oficines empresarials de transició energètica, on podem oferir-te assessorament tècnic gratuït, jornades informatives, cerca d'ajudes i cursos de formació subvencionada en energies renovables per poder-te convertir en part activa d'aquesta transició i formar-te en un ofici amb molt de futur. Xarxa d'oficines del Gremi d'Instal·ladors. La transició energètica a la teva disposició.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimarts, dimarts 23 de juny, la revetlla de Sant Joan, aquesta festa que per nosaltres, els catalans i les catalanes, té un significat tan especial i que té el foc com a protagonista, amb fogueres arreu del país que avui s'encendran, sí, s'encendran, però amb molta, molta i molta precaució. Perquè el foc que tant ens identifica culturalment a vegades pot esdevenir un autèntic malson, sobretot a l'estiu, quan la calor apreta i els boscos estan secs i ressecats. I és precisament aquesta calor tan desorbitada la que marcarà el compàs del passeu-passeu d'avui, que serà el darrer passeu-passeu de la temporada amb els representants polítics de Manresa. En unes hores, fa unes horetes, l'Ajuntament emetia un comunicat demanant prudència a la ciutadania davant d'aquesta primera onada de calor de la temporada, perquè vindran més onades de calor, segur. I els experts ja fa anys que ho adverteixen. Les onades de calor seran cada cop més freqüents, més llargues i més intenses. En aquest sentit, la pregunta ja no és ens hem d'adaptar al canvi climàtic, sinó com ho hem de fer. Perquè quan parlem de calor extrema no parlem només de meteorologia, parlem de salut pública, parlem de gent gran que viu sola en pisos sobreescalfats, parlem de barris amb pocs arbres i massa asfalt, parlem de treballadores i treballadors que passen hores al carrer, parlem d'infants que juguen en places sense ombra i parlem també de desigualtats, perquè no tothom té aire condicionat ni una segona residència on escapar-se quan la ciutat es converteix en un forn. A Manresa, com en moltes altres ciutats, s'han començat a impulsar mesures per fer front a aquesta realitat. L'Ajuntament, per exemple, disposa d'una xarxa de refugis climàtics, equipaments públics i espais ombrívols pensat per protegir la població durant els episodis de calor extrema. Però la pregunta és inevitable, n'hi ha prou? Estem preparant la ciutat pel clima que tindrem d'aquí 10, 20 o 30 anys? O continuem pensant les ciutats amb criteris propis d'un clima que ja no existeix? Avui volem anar més enllà de les mesures d'emergència, volem parlar del model de ciutat, d'urbanisme, de zones verdes, d'ombres, d'aigua, de refugis climàtics, d'equipaments públics, de piscines, de mobilitat i de planificació. En definitiva, volem saber com imagina cada formació política que avui ens acompanya la Manresa del futur i, sobretot, si aquesta Manresa serà capaç de garantir una cosa tan bàsica com és poder-hi viure dignament durant els estius que venen i els estius que vindran. Per tant, després d'aquest editorial que ha durat més del normal, però que em sembla que l'emergència climàtica de vegades es banalitza i és molt... A veure, un moment, perdoneu, a veure què em diu Gemma. No ho entenc, és igual. Coses del directe, llavors, seguim. Això. Els estius cada cop són més calorosos, la calor extrema cada vegada genera més problemes de salut i és per això que m'agradaria començar, per exemple, per tu, Sergi, que estàs a la meva esquerra i no sé si té a veure amb el que em deia la Gemma des del control, però...
1: Jo ho he vist el que posava.
0: Què posava?
1: Dóna pas a l'oposició, m'ha semblat llegir-ho.
0: Dóna pas sí. A l'oposició. Ah, molt bé, tothom ho ha llegit menys jo. Veus que
1: ja ho tenia ben...
0: Gràcies, Sergi.
2: Perquè
0: has
2: d'aixecar el braç. Jo tinc
0: miopia.
2: Que primer jo.
0: Em sap greu, el control tècnic no us estima. Sergi,
2: sí, no?
0: Ara mateix... Sí, clar, tu ja formaràs part de la llista de Junts, per tant, jo ja em referiria una miqueta a les eleccions properes, no?, al proper mandat. Quins deures hi ha per fer a Manresa en aquest sentit? Que es poden fer, siguem realistes, coses que no s'han fet i que es podrien fer.
1: Val, primer un aclariment, anirem en coalició i seran dues llistes, per dir-ho d'alguna manera, que s'ajuntaran amb harmonia, però hi haurà els de Vents, hi haurà els de Junts, que ben avinguts, doncs farem un bon paper, n'estic convençut. Quins deures té la ciutat? Mira, l'altre dia precisament una pregunta que vam formular al govern anava encarrilada implícitament o explícitament en aquesta matèria. És important els paviments. Els paviments, encara que no ho sembli, tenen un efecte molt notori en l'escalfament del sòl, de la trama urbana, i és molt important en aquest sentit. Nosaltres també apostem més per l'enverdiment dels nostres carrers. És veritat que, i és notori, i és un fet objectiu, que cada vegada hi ha més arbres a la nostra ciutat, cosa que celebrem, que hi haguin més zones ombrejades, I sobretot nosaltres posaríem èmfasi sobre el tema dels paviments. Els paviments són molt importants per això mateix, perquè el terra no es rescalfi, perquè siguin agraïts pel pas de les persones i sobretot els més vulnerables. Té un efecte i un impacte molt clar. De fet, hi ha estudis, l'altre dia ho estava llegint a un mitjà, a La Vanguardia, que comentava que pot augmentar, segons com sigui el sol al paviment, fins a 4 o 5 graus la sensació de temperatura. Per tant, aquí és un lloc on nosaltres pensem que s'ha de ballar molt i que s'ha de tenir en compte.
3: Escolteu, estem tenint problemes de so, ara he agafat el micro de Lluïsa. Bueno, no passa res, però coses del directe, eh? Gràcies, Lluïsa. Fem un torn de cada. Pol, una mica per al·lusions amb el tema de l'asfalt, com a formació majoritària a l'Ajuntament de Manresa i com a experta en el tema, també. Què falta per fer ara mateix i què es podria fer abans d'acabar la legislatura per abordar els estius que venen?
4: Clar, abans de fer unes preguntes i ara respondre-nos, és a dir, demanaves al principi de tot, Manresa està preparada? No, ni n'estarà. És a dir, traiem-nos del cap de que això de l'emergència climàtica és una cosa senzilla, que amb quatre accions ho solucionarem. Vull dir, posem-nos tots entre cella i cella que ens ve una catàstrofe, el que passa que és dilatada, que després de l'hivern ens n'oblidem, però és una catàstrofe ambiental i humana i social que ja l'estem veient, vull dir que està portant patiment i està portant morts. Ahir mateix dos infants a França, i quan venen una aquesta calor, aquí potser estem més acostumats, però a mitja Europa cauen la gent com mosques, o fa el mes de maig 4.000 persones en un sol dia a la Índia, no? Doncs això no t'ho solucionarà ni un canvi de paviment ni quatre arbres, no? Per tant, dit això, hi ha molta feina per fer, perquè si no, tant per tant, suïcidem-nos, no? Llavors, cal prioritzar molt bé. És a dir, com que hem de deconstruir una ciutat construïda al llarg de més de 1.000 anys, i que sobretot des del 1950 s'ha construït per la preponderància dels cotxes, doncs deconstruir això és una milionada, és molta feina, és molt temps. Per tant, cal focalitzar molt bé quines són les prioritats. I jo crec que estic molt convençut de que hem encertat amb quines són les prioritats, que és allà on els infants i les persones vulnerables passen més hores i no tenen manera de desplaçar-se, que és les escoles, no? Per tant, escoles bressol municipals, 5 de 5 escoles bressol municipal climatitzades amb aire condicionat. És la solució per tot arreu? No, si tothom es posa aire condicionat petarà el sistema elèctric, però hem de triar bé a quins llocs i on hi ha uns infants que estan fent classe fins al 23 de juliol. Doncs aquí és indispensable. 16 escoles bressol i escoles de primària enverdides, amb arbres que alguns tarden més a créixer i altres que ja fan ombra, no? 4 umbracles posats amb escoles on era difícil que hi haguessin prous arbres, i aquest any n'hi posarem 4 més. Per tant, allà on els infants es passen moltes hores, moltes, i que no tenen opció de dir, ai, mira, és que com que aquí no hi ha sol, no hi ha ombra, me'n vaig a fora, no? Perquè tens uns límits, no? Doncs aquí sí o sí és la prioritat, que llavors que en una plaça rodejada d'arbres, com és el cas de Neus Català, a què feia referència el Sergi, una plaça rodejada d'arbres, ara, perquè és una cruïlla de quatre carrers plens d'arbres, arbres immensos, que en una plaça durant 20 metres no tinguis vegetació, és el menor dels problemes que tenim. Sí? Perquè a més, algun lloc o altre has de poder fer un casteller, uns castells que no hi hagi arbres, no? Per tant, cal focalitzar, i per tant, per mi passa per sí, això que hem dit, allà on hi ha més gent, per tant, escoles, hi ha molta feina feta, els instituts, que depenen de la Generalitat, no s'hi ha fet gairebé res, les concertades, unes quantes d'elles ja han fet feina, també, algunes ja partint de molt bé, i altres estan fent molta feina i s'ha de celebrar, també, i llavors, sí, a nivell d'urbanisme, jo crec que, més enllà dels paviments, és a dir, el paviment, si no hi toca el sol perquè hi ha ombra, doncs, i hi ha aquest canvi de temperatura, l'important és que no hi toqui el sol, que hi hagi molta ombra dels arbres. I a la vegada, també hem de fer una reflexió com a societat, que és hem de canviar d'hàbits. Ja no podem programar, i ara és meva culpa com a ajuntament, ja no podem programar actes un maig a les 5 de la tarda, perquè a les 5 de la tarda no s'aguanta segons quines places. Per tant, doncs ens hem d'adaptar o posant moltes ombres o canviant els horaris o fent-ho i fent les coses a partir de les 7 o de les 8. I això, aquest canvi d'hàbits, costa.
3: Exactament, és un canvi d'hàbits que no sé, Anjo, si des del Partit Socialista preveu un pla específic per aquesta transició de canvi d'hàbits, podríem dir, de cara a la propera legislatura.
5: Bé, bon dia a tothom. Gràcies, Aina. Jo primer, ja que estem previ a la revetlla, voldria fer també una informació de servei. Primer, doncs, de que avui gaudim d'una revetlla, malgrat la calor, doncs, ja estarem al vespre, que potser podrem gaudir més tranquil·lament i no amb tanta calor. I, per tant, doncs, que sàpiguen també manresans i manresanes que tindrem 7 revetlles de tot el conjunt de la ciutat, 4 d'elles amb foguera, i que, per tant, evidentment, extremem les mesures de seguretat. Tenim plaça Major, plaça Gispert, Cal Gravat, que ara bàsicament Cal Gravat és simplement la recollida de la flama del Canigó, de manera simbòlica, i després també una petita foguera amb bidó a plaça Catalunya, no? Per tant, això, animar la gent a que surti als carrers a gaudir de la festa, d'una festa molt catalana, molt nostra, i fer-ho, evidentment, amb seguretat. Les revetlles, totes les fogueres estan també, per aquest risc d'incendi que també tenim, doncs estan també totes previstes. Hem parlat amb les entitats.
3: Pensa que això és temps teu, eh, Andrew?
5: Sí, sí, sí, però volia fer-ho com a regidor de Protecció Civil.
3: Molt bé,
5: molt bé,
3: el teu temps és teu i decideixes com...
5: Sí, com a regidor de Protecció Civil volia fer aquesta reflexió primer, bueno, reflexió no, o avís de que això que estem prèvia revetlla, com feies tu, no? Jo, compartint el relat de fons de base que ens feia el Pol, evidentment, doncs, hem fet aquest govern, doncs, com deia, doncs, un milió d'euros que s'ha invertit amb els aires acondicionats de les escoles bressols, i que, per tant, doncs, s'ha fet, doncs, ja quasi bé, doncs, el primer any de govern ho hem pogut, doncs, tenir aquest equipament. I després, un molt important, des de Protecció Civil, amb el pla d'UPROCIM que vam aprovar, que estem obligats, que s'havia de fer feia 10 anys que no s'havia fet, i que, per tant, doncs, hem aprovat el passat setembre, i reconeix el tema de les onades de calor com un risc específic territorial per aquí Manresa. Per tant, en aquest sentit, amb les mesures que ja estem aprenent, dels refugis climàtics, de també, doncs, el tema de, en aquest cas, no com a refugi climàtic, però sí que una mesura que hem decidit entre salut i esports d'obrir les piscines municipals diumenge a la tarda, que durant una pila d'anys ha estat tancat, i que, per tant, doncs això. No, i la reflexió que volia fer també, i com a futur, és que bàsicament no és una mesura només a nivell municipal, és una mesura, doncs, que per fer front a les onades de calor i bàsicament als col·lectius més vulnerables, els que pateixen més, els treballadors que treballen a l'aire lliure, bàsicament no depèn de l'Ajuntament. Això depèn de mesures normatives a nivell català i a nivell estatal. Per tant, els ajuntaments el que podem fer és acompanyar, sí, buscar més equipaments, però bàsicament han de ser decisions en educació, en tema laboral. És, per tant, una normativa, no em vull treure les d'això a nivell local, però sí que vull assumir-ho a nivell estatal i autonòmic, que això han de ser mesures concretes i efectives i viables, però que siguin de gran abast, i si són de gran abast, amb gran finançament i grans recursos, han de venir del govern de català i del govern de l'Estat.
3: Lluïsa, que des de Junts, no, una miqueta, que sempre també intenteu, no, anar a la Generalitat si cal, o al govern si cal, per demanar aquestes ajudes que de vegades a l'administració li falta. No sé si des de Junts hi ha aquesta intenció també d'apretar.
6: Sí, bueno, evidentment és un problema, un problema. És que un problema és una realitat, no, el canvi climàtic, i llavors, com el que dèiem, no, per tant, ens afecta a tots, perquè ara parlàvem, doncs, de gent vulnerable, com és la gent gran, com són els infants, però hem també d'oblidar que hi ha molta gent que no té una edat ni una altra, però que són malalts crònics. I amb aquesta gent, doncs, llavors, a part de que hi haguin les àrees, doncs, de gent gran o d'infants, allà on també, doncs, segurament hi aboquem més recursos, perquè evidentment és necessari, però també hem de pensar en la ciutadania en general, perquè tot aquell malalt crònic, tant cardiòpata com respiratori, doncs, que puguin tenir altres malalties, aquestes onades de calor són, bueno, són, per ells són fatal, vaja, perquè ja buscant, doncs, una mica el risc que dèiem, no? De dir què ens comporta aquestes onades de calor. Com a cop de calor, realment, al final, els morts com a cop de calor són pocs, però sí que hi ha una gran mortalitat a darrere que ve dels problemes que comporten aquesta calor, i que, per tant, aquí els malalts crònics hi són. Per tant, això, lligat una mica amb la pregunta que tu em deies, no? Evidentment que des d'aquesta part també, doncs, de sanitat s'ha d'increpar o s'ha d'incidir amb la Generalitat perquè puguin aportar, doncs, més recursos, perquè final...
3: I això tot ho fareu, Lluïsa, vosaltres?
6: Bueno, sí, sí, tot el que estigui en la nostra mà, evidentment que s'intentarà fer, evidentment que sí. Sí, sí.
3: I a nivell d'urbanisme, és a dir, una radiografia més genèrica, sí, de què, com des de Junts s'apostaria per...
6: Amb això jo crec que estem bastant d'acord amb tots. El que he fet, per exemple, és que hi ha una part, com deia el Pol, amb això, amb tota la raó, que realment s'hauria d'abocar molts diners amb tot el que és l'urbanisme de la ciutat, perquè és una ciutat doncs, que és, per una banda és fantàstic perquè és mil·lenària, per tant, mil·lenària o més que mil·lenària, no? És molt antiga i, per tant, això costa molt de final de poder-ho acondicionar, però sí que, evidentment, augmentar l'arbrat, mirar doncs, el tipus de materials que es puguin utilitzar a l'hora doncs, de fer els paviments. Jo no sóc experta en urbanisme, per tant, aquí em disculpareu, no? Però sí que totes aquestes accions que es puguin fer per millorar el que també, doncs, nosaltres ho presentàvem, ho presentàvem el fet de tenir més ombres, no? Bueno, i això ja ho parlaves tu, Roser, eh?
3: No
6: vull pas seure el que... Doncs que amb això estem absolutament d'acord, o sigui, tota aquesta part ambiental, tot el que es pugui arribar. Primer, evidentment que hem d'anar a la Generalitat per coses grosses, però penso que des de l'Ajuntament tot allò que puguem fer també està bé que ho puguem fer.
3: El ple que es va celebrar dijous, a la part final, al moment de pregs i preguntes, no, des de Fem Manresa, demanaven a veure com estava el tema de la piscina, si hi havia intenció que hi hagués una piscina municipal descoberta, potser amb un accés més popular, i això comentaves tu, Anjo, el tema de les piscines municipals, que a partir d'aquest any ja s'obrirà diumenge,
5: no,
3: però a la tarda era aquest any, no?
5: No, sí. L'any passat
3: ja era la tarda, eh? Sí. Doncs des de l'any passat, que ja els caps de setmana i festius ja s'obre a matí tarda, cosa que celebrem perquè era bastant flagrant la diferència entre les piscines municipals de la resta de municipis del Bages amb la de Manresa. Tot i així, clar, Manresa té unes piscines municipals molt, de tamany molt reduït, tenint en compte el gran volum d'habitants que té, no? Llavors, no sé cap on anava la pregunta que es va fer des de Fem Manresa i si des de Fem Manresa hi ha alguna proposta sobre la taula al voltant d'algun tipus de piscines o algun tipus d'espai.
7: Bueno, diverses coses. Ja que has començat per la piscina, comencem per aquí. Clar, el fet de que s'obri com a mínim el diumenge a la tarda o els festius, encara que sigui des de l'any passat, és que em sembla que és de mínims, no? Perquè si considerem que la nostra piscina exterior és lúdica, doncs com a mínim que els dies festius pugui de ser obert al públic, si no és bastant llestimós. Tot i això, el que deies, no? Aquesta piscina és del tot insuficient i nosaltres, jo la veritat que ja perdo molt la memòria, però ho hem reiterat en diverses ocasions des de fa molts anys, no? Ja sigui amb mocions o amb crítiques, amb preguntes, amb notes de premsa, etc., la necessitat d'aquest altre espai que pugui, com a mínim, no igualar la resta de poblacions, perquè segurament és difícil pel tipus de ciutat que som, però sí que hi pugui haver més oferta lúdica a nivell de piscina a la ciutat. Llavors, el compromís per part de l'Ajuntament hi era en aquest sentit, no? Vull dir, la necessitat està recollida, el compromís d'alguna manera es va prendre dient que s'estudiaria i que es faria. Si no tenim espai per fer una piscina a dia d'avui, doncs jo crec que hi falten esforços dedicats a buscar-lo, perquè la resposta que ens vas donar també l'altre dia en el ple, jo crec que va ser molt insuficient. No era una participació ciutadana demanar als quatre propietaris que tenen terrenys. Si no volen, bueno, s'ha de buscar altres mecanismes, no? Potser, vull dir, potser s'ha d'insistir més, fer una bona oferta. Hi havia aquell plantejament que hi havia el seu dia al Parc de l'Agulla de fer aquella zona lúdica i una zona d'aigua que no sé com ha quedat tampoc aquell pla director. Llavors, nosaltres sabem que també les mesures que proposem en el plenari són pagats. Jo estic, no m'agrada ser catastrofista ni molt pessimista, però jo estic d'acord amb la primera lectura que feia el Pol a l'inici en relació a la crisi climàtica, però sí que hem de poder mirar més enllà de tenir els nostres infants segurs a les aules, evidentment, cosa que celebrem en aquest cas amb les escoles Bressol i amb les escoles amb les accions que s'han fet, doncs de poder tenir més espais en més bones condicions. I a nivell, això s'ha de fer a nivell estructural, sí, però mentre no cal reurbanitzar de nou un carrer i, per tant, trobar un material més idoni perquè no faci tanta calor o poder plantar arbres de vell nou, doncs, ostres, places que ja hi ha vida i que funcionen, posar-hi tendals. I sobretot no tornar a repetir barbaritats com la que es van fer amb la plaça de la Reforma. És que això també n'hem de ser tots conscients, perquè qui va en aquella plaça? Ningú, perquè no s'hi pot estar, perquè és un autèntic forn.
3: Joan.
8: Què tal?
3: Què tal? Com va la vigília del teu sant?
8: Sant aniversari, vull dir que...
3: Sant aniversari, hombre, escolta'm, tot en un fantàstic...
8: Sí, en temps de costos.
3: Com veieu des d'Impulsem el tema aquest concret de la piscina, i també, com que tot és una qüestió de prioritats, a nivell climàtic, la prioritat d'Impulsem que sortirà en el seu programa electoral, quina serà?
8: La que sortirà al programa electoral ja la podreu llegir quan surti, però en principi jo crec que s'està fent bona feina, i de fet la plantada de verd que hi ha hagut aquest mandat és molt important, i això nosaltres ja ho posem en valor. També hi ha coses a tenir en compte. Nosaltres, no sé, pensem que quan parlem de refugis climàtics també hauríem de parlar d'àrees, i crec que en tenim una de molt central i molt propera aquí, que és el parc de Puigterrà, que també hauríem de veure
5: com el podem
8: arreglar perquè pugui ser apte, perquè tothom
3: hi
8: pugui accedir.
5: Això és.
8: I per tant, aquí ara ja s'ha engegat aquest any, aquest mandat, tenim una partida pressupostària per fer un concurs d'idees, per veure com fem i com dissenyem aquest nou parc de Puigterrà. Per tant, això ja s'hi va treballant també, al mateix temps que es van arbrant carrers, es van fent accions d'aquest tipus. Jo crec que tot en el fons... ens agafa una mica tots amb el peu una mica canviat, i ja hi ha coses que estan millorant. Per exemple, el fet de que nosaltres tinguem menys trànsit de cotxes, això també rebaixa graus. És que els cotxes siguin elèctrics també rebaixa graus, vale? Tot això al final el que fa és reduir els graus de ciutat, eh? I l'ús de bicicletes, que també estem fent i amb molt èxit, també està funcionant bé, també ajuda. I al fons el que jo crec que haurem de dissenyar en el futur, probablement, és com han de ser el model de les places, sobretot, no? Nosaltres sí que aquí hi posem, potser, a mi m'agradaria que no fossin tan dures, que hi hagués una mica més de compartiment en verd i en zona de sorra, de sauló, el que sigui, que puguin ser compartides, però això és un altre tema, urbanístic i tal, i després veure els itineraris que més o menys puguin vincular els barris perquè puguin ser ja definitivament tots arbrats i que es puguin vincular. En el fons penso que s'està fent molta feina i en molt poc temps, però vol el seu recorregut.

0: no s'actua quan s'ha d'actuar, o com que a l'hivern no fa calor i per tant anar pel carrer no és un problema o estar-se al carrer no és un problema, llavors hi ha altres prioritats que passen per davant i quan comença la calor ja no hi ha temps de fer cap actuació. Això només és una percepció o realment és una realitat que el dia a dia se'ns menja i per tant hi ha altres tirites per posar i el canvi climàtic o els efectes del canvi climàtic queden en un segon terme, Pol?
1: Jo diria que el 95% de les meves actuacions tenen a veure amb canvi climàtic, amb unes en mitigació i les altres adaptació. Mitigació vol dir intentar reduir la nostra contribució a l'escalfament global. Uh-huh. Per tant, és el que deia el Joan, no? Ens mobilitat més sostenible, etc etc, reduir els residus que van a l'abocador que generen gas metà. Això és mitigació, reduir els efectes, la contribució a l'efecte hivernacle, i l'altra és adaptació. I l'adaptació és això, adaptar-nos, guanyar en ombres, espais climatitzats, etc. I a vegades hi ha polítiques que són per una cosa o per l'altra, i n'hi ha algunes que són per les dues coses alhora. I plantar arbres és per les dues coses alhora. Plantar arbres et genera ombra i et retira CO2 de l'atmosfera, i a més, en el procés químic de la fotosíntesi, és un procés que absorbeix escalfor i per tant genera frescor. I això, ho he explicat, passa especialment o únicament si els arbres estan ben regats, si tenen arrels prou profundes per aguantar 3 mesos sense pluja, que és el que ens està passant aquests estius, o perquè tenen rec automàtic soterrat per alimentar-los. I això fa que els arbres no només et generen ombra, sinó que refreden la temperatura. Un umbracle no refreda la temperatura. Genera ombra, que està molt bé, però no refreda la temperatura. Uns arbres sí. I per tant, i els arbres no s'improvisen, en portem 2.500 de plantats aquest mandat a dins la ciutat. Entre 3.000 i 4.000 arbres i arbustos, el cardener, que aquest és l'altre, és a dir, totalment d'acord, bé, ens falten, jo crec que a Manresa li falta senyors parcs a dins de ciutat i a peu pla. Sí? I per mi, per exemple, va ser una aposta molt petita, m'agradaria que creixés molt més, del pati del casino, doncs plantar un om que s'ha fet gegant, 3 anys, s'ha fet gegant, ja, i posar, ara tot s'ha de pensar en funció de l'ombra. És a dir, a l'hora de posar els bancs, no els pots posar qualsevol, els has de posar pensant que a l'ombra que hi haurà a la 1 del migdia, a les 3 de la tarda, doncs que això, que hi hagi ombra. A l'hora de fer parcs infantils, cada cop que renovem un parc infantil, posem els arbres, ara abans es posaven a la perifèria per fer bonic, s'ha acabat. I ara els arbres tenen una funció primordial, que és fer ombra en els espais de joc. Doncs això no és improvisació, això són 3 anys seguits de feina continuada, i tant de bo li podem dedicar molts anys més i molts recursos més a fer això, perquè això no es fa ni amb un mandat, ni amb dos, ni amb quatre.
0: Mm-hmm. Això, espera, un segon, que li passo la paraula un moment amb el Sergi. Això, Sergi, dintre d'Avens, sí? Ja s'està elaborant un programa electoral que sobretot tingui aquesta mirada promedi ambient?
2: Sí, ara, per dir-ho d'alguna manera, en termes de creixement humà, Avens va amb bolquers, ara els estem traient els bolquers i hem començat ja a treballar amb el programa electoral també, que haurem de coordinar-nos amb Junts per fer un programa ad hoc per la ciutat, però nosaltres ara estem treballant amb un equip de persones molt vàlides, amb un programa ideològic i electoral per la nostra ciutat, i evidentment que una de les preocupacions és l'escalfament que està havent al nostre planeta, i evidentment una ciutat com és Manresa, la riba del Mediterrani, té unes conseqüències, i més enllà de la mitigació, del que s'està fent de prevenció, etc. Una cosa que nosaltres creiem que és molt important és preveure els canvis polítics que pot comportar aquest escalfament, perquè moltes vegades anem mitigant o gestionant el dia a dia des de les administracions, però també és important preveure el que pot arribar a passar amb aquest canvi climàtic, que evidentment es prolongarà durant els anys, no? Pot canviar el nostre ecosistema i això pot comportar noves malalties, o també pot comportar que molta gent del nostre país també, si arriba en un cas extrem, doncs hagi de marxar, perquè el primer punt d'Europa on s'escalfarà més és la península Ibèrica i la riba del Mediterrani, i això a la llarga pot comportar, doncs, que altra gent busqui marxar en altres latituds. Són coses que hem de preveure, i això és de les raons. Responc una miqueta a la pregunta que em feies sobre si en aquest aspecte en concret de programa ho estem treballant. I ens estem centrant també en aquest aspecte perquè creiem que no s'ha treballat prou. I aquí volem ser innovadors i fer un pas endavant.
0: Clar,
2: i
0: més endavant ja ho anireu veient. A nivell municipal és un problema tan global, sí, que a nivell municipal s'ha de tenir una línia, un full de ruta molt concret i molt, molt, molt, no? Molt, molt específic per seguir. Vosaltres, Anjo, quin és aquest full de ruta?
3: Jo per això feia l'incidència a l'inici, la meva intervenció inicial, que el

0: canvi climàtic no entén de fronteres i per tant s'ha d'entomar, posava abans l'exemple a nivell català i a nivell estatal, no, és a nivell europeu també, i per tant hi ha moltes mesures que les institucions europees estan fent i que per tant han de tenir una traslució, una traducció a peu de carrer. A nivell de municipal podem fer aquestes accions, sí, fer més accessibles els parcs, posar més verd, posar no, menys ciment, bueno, si es posa ciment és perquè es fa un pàrquing a sota i per tant té un ús d'un pàrquing públic i per tant ens refereixo a la reforma que aquest va ser el sentit de fer un pàrquing al centre de la ciutat, però per tant jo vull posar incidència que per fer front als temes dels canvis climàtics les ciutats, municipis no podem anar sols, sinó que ho hem de fer concertadament amb això a nivell estatal, autonòmic i europeu, i ho dic això per aprovar normatives que flexibilitzin els horaris de treball, que donguin més ajudes a les persones, als col·lectius més vulnerables, i això no ho decidirem des de Manresa, ho decidirem a nivell global perquè el canvi climàtic s'ha d'actuar a nivell global i per això vull fer molta insistència en això. Aterrant una mica més a nivell manresà, la valoració sobre el tema de les piscines de lleures, evidentment, si no s'ha resolt aquest mandat és perquè és un tema que es portava de fa molts anys. Per tant, no hi ha una solució màgica amb el tema de les piscines de lleures a Manresa, perquè si no segurament els alcaldes i regidors anteriors d'esports i urbanisme ja ho haguessin solucionat.
1: Si no ha sigut mai una prioritat per ningú.
0: No, sí, jo sento parlar de piscines de lleure des de fa 10 anys i per tant, aquí ningú, cap govern, i també ens posem el nostre, no ho hem entomat. No s'ha entomat.
1: Perquè no ha sigut una prioritat.
0: Bueno, perquè ningú ha volgut ser-ho, sí, evidentment, no, amb això ho reconec. I per tant, fins que no tens el canvi climàtic o la necessitat, passa molts governs que no s'hi posen. I si no s'ha solucionat, és perquè, evidentment, no només una qüestió de voluntat, qüestió de recursos, qüestió d'espais. No hi ha un espai clar a Manresa que pugui anar a una piscina de lleure, tal com en tenen a Reus, que és una piscina d'uns espais molt grans i ben bé de lleure, Manresa, per l'orografia que té i la densitat d'edificació que té, no hi ha espais fàcils. Podria ser l'espai de la Fàbrica Nova, a part de l'Agulla, vam veure això, aquest procés participatiu amb els veïns, que són els directament afectats, hi va haver molta oposició, no ho volien a la zona a part de l'Agulla, el Congost ja està molt densificat amb equipaments esportius, per tant, sí que queden petits espais que podrien anar-hi piscines, però no seria una piscina de lleure, seria una altra piscina exterior que no resoldria els problemes de piscina de lleure que ens falta a Manresa. Per tant, aquí jo la reflexió compartida que faig també, com a reflexió, és Manresa ha de tenir de tot o podem compartir-ho amb els altres municipis de la comarca? O sigui, per exemple, un tall d'exemple, Conservatori de Música el tenim a Manresa i no el tenen altres municipis. Per tant, les piscines de lleure les podem compartir també amb altres municipis.
1: Si som Manresa és la capital de la Catalunya central,
0: Sí, bueno, perdona, però hem de tenir de tot, no? Hi ha coses que potser no podem tenir i potser una piscina de lleure, ho faig com una reflexió, potser una piscina de lleure l'hem d'anar a buscar altres espais i compartir-los. De fet, els que els agrada la música, els que fan música d'altres municipis, venen al Conservatori de Música. Per tant, no és allò que no facis aquesta cara, és això.
1: Bueno,
0: és
1: hi ha molts conservatoris arreu del Bages, però...
0: No, però vull dir que és veritat. Que aleshores, sí, com a capital hem de tenir moltes coses, hem de liderar, però també podem compartir en xarxa, i si no hi ha un espai concret i un espai que estem parlant de grans dimensions per poder fer una piscina de lleure tal com tenen altres municipis, crec que potser si no l'hem de compartir amb altres municipis del voltant.
1: I estàs d'acord, Lluïsa, que s'ha de saber compartir?
2: Compartir evidentment sempre és bo, no? Quan jo penso que es pot compartir moltes coses aquesta vida, bones, no tan bones, i depèn de les necessitats, no? Ara, que l'objectiu final no sigui poder arribar a tenir la nostra piscina d'estiu, jo aquí sí que no estic d'acord. O sigui, estic d'acord en que la piscina s'ha de tenir, i sobretot pensant, ja, a part de que som capital i que per tant tenim un volum de població molt, gairebé es pot dir que comarca és un bloc i Manresa és l'altre, evidentment Manresa ha de tenir la seva piscina, justament també per afavorir l'accessibilitat que té molta gent que tampoc té els recursos per anar de diferents llocs, o sigui, per desplaçar-se, de dir, clar, per exemple, hi ha molta gent jove que potser se'n va a Castellnou, evidentment, o se'n va a Sant Podó, però clar, hi ha altra gent que potser la facilitat que té en poder anar doncs una piscina a Manresa, doncs no la té per anar fora, no? I jo penso que és una cosa bastant indispensable i que ha d'estar.
0: Mentre... 10 anys mentre... al govern, i no ho heu fet vosaltres, eh?
2: Escolta'm, sí, final... si comencem a retreure-ho fa 10 anys, ja...
1: Pensem en el futur, que...
0: No, no, no, la certesa és que sembla que ara tot s'inventi.
1: Ja està, ja està.
2: No, això ja ho és...
0: Ens podem parlar.
1: Sí, però com que la Roser encara ha fet una intervenció, i el Joan també...
2: No, jo no dic que... O sigui, jo estic d'acord amb tu, que ha passat molta gent, jo no dic pas que no. Ara, com que m'han demanat si estava... També m'ha dit, doncs, l'Aina, de dir si estava d'acord amb tu amb això, jo dic, doncs, no hi estic d'acord en el punt final. Que, mentrestant, doncs, no es pugui tenir aquesta piscina, doncs, puguem fer acords o compartir, evidentment que es pot fer, però, clar, sense de dir, goita, no cal que la fem perquè ja ho compartim amb els municipis al costat.
0: No, jo no dic això. He fet aquesta reflexió dient que, si som racionals, a Manresa i avui, amb recursos i això, no tenim un espai encara, el POM no ho explica.
1: Vale, ja està. Ja està, Anjo.
2: No, no, jo tampoc.
1: Deixem-ho estar.
0: El veu aprovar vosaltres, el 2017.
2: No comencem amb retrets, per favor.
3: El que volia dir en relació a les piscines, vull dir, que no és una solució fàcil, és evident, perquè si hagués sigut una solució fàcil, evidentment ja s'hauria fet i tothom s'hauria apuntat la medalla. Això per començar. Però que no sigui fàcil no vol dir que no es pugui fer ni que no s'hagi de vincular com una prioritat, perquè hi ha hagut coses d'aquest govern, no?, que poden no eren fàcils i també s'han prioritzat aquest o els anteriors, no? Vull dir que aquí també hem de ser una mica seriosos amb aquest tema. Poder no en podem tenir una de norma com ens pertocaria com a ciutat, quan les piscines que tenim també ja són justetes per la pràctica esportiva, fins i tot, no?, pròpia de natació, però poder, en podem tenir dues algun espai. I a mi que els propietaris de la vora del Parc de l'Agulla no hi estiguessin d'acord, bueno, doncs allà s'havia fet un treball interessant per anar a dotar un espai lúdic a un entorn que ja és lúdic de per si, que potser valia la pena fer aquesta aposta, no? Llavors, bueno, aquí una mica de manca de valentia política, penso en aquest sentit. Jo crec que compartir, aquí estem oberts tots amb els pobles del costat i amb encomunar serveis, si fins i tot fa falta o el que sigui. Ara bé, si no hi ha piscina aquí, doncs potser has de donar recursos perquè la gent es pugui desplaçar a les piscines veïnes.
0: Correcte.
3: Per poder-hi anar.
0: Sí, amb això estaria.
3: Mentre no en fem la nostra, no? Perquè, clar, evidentment, aquí les desigualtats és on es fan més flagrants i a sobre, no, qui segurament té més necessitat de disposar d'aquests espais climàtics o d'aquesta, no?, de poder-se anar refrescat, etcètera, doncs té menys recursos també per poder-hi desplaçar. I al final, també amb el tema de la reforma, vale, sí, hi ha un pàrquing a baix, però jo crec que entre aquell ciment, bueno, aquella cosa erma que tenim allà, i hi ha alguna mica més vivible, hi ha uns quants intermitjos que es podrien treballar. I, en definitiva, nosaltres l'aposta que tenim és per fer ciutats més habitables en el seu conjunt, i això no només passa per mesures per lluitar contra el canvi climàtic, sinó per fer-ho a nivells, a diferents nivells, no? A nivell de cohesió social, a nivell d'habitatges dignes, per tant, creiem que les solucions també han de ser transversals. En aquest sentit, reiterar, no?, tota la necessitat de limitar l'ús del cotxe també a les ciutats, perquè bueno, anem veient cap on anem i si no, més tard o més d'hora, per força, haurem d'adaptar-nos a algunes coses que potser no tothom està disposades a fer.
1: Joan i després Pol.
4: No, jo només són dues. Una perquè em pertoca la meva àrea, diguem-ne, i que també hi ha un punt de responsabilitat, eh? És a dir, nosaltres tenim detectat quina és l'anomalia, que és el tema climàtic, òbviament, que fins ara potser tampoc no ha sigut... només has de mirar els pressupostos, és igual de qui siguin, els nostres també, la prioritat, és a dir, que tampoc no ho afrontem com a prioritari.
1: Per això ho deia.
4: Tant és un tema de prioritzacions. I després hi ha una cosa, que és el que em volia referir, i és també... sabent que la dificultat de moure's per la ciutat a determinades hores és la que és, també hauríem de veure, i això és una crítica que faig al meu sector econòmic, perquè ens entenguem, quins horaris fem de feina, no? I probablement aquí també hauríem de fer algunes reflexions, és a dir, els que fan horaris compartits i a les 3 de les 4 de la tarda han d'anar a treballar amb el dinar al ventre, aquests 42 es converteixen en 52, vull dir que tampoc no sé en quin rendiment anem a treballar després, d'acord? Això una, i després que també facilitaria molt la convivència a casa amb els més menuts o el que fos, que també estaria bé. A casa, quan la climatitzem d'una manera molt determinada, també rebaixem graus. Si no hi som, no ho podem fer. I, per tant, després això també compromet una mica la temperatura que hi ha dins. No ho estic a... És a dir, Hi ha una cosa que nosaltres aquí tenim, el secà, i això el Pol també em pot donar raó, que són les oliveres. És que m'ha fet molta gràcia, perquè a Barcelona, que són molt creatius, són del ram de l'Anjo, ara estan provant l'asfalt amb pinyols d'oliva.
1: Veus?
4: I això és una cosa que pensava, bueno, ens fotrem uns farts de menjar olives, que serà massa, no? Perquè no sé fins a quin punt pots rebaixar. Ells ho fan per això, eh? I que també són reflexions que, ara posant-ho al terreny més seriós, està molt bé que comencem a rumiar coses i que s'investigui, no? En aquest sentit, per buscar alternatives a les que plantegem a dia d'avui.
1: Pol?
5: Voldria moltes coses. A veure, d'una banda, resumo el que deia abans l'Anjo, eh? Jo crec que ha, en temes ambientals, és veritat que hi ha moltes coses que s'han de fer a nivell global, però bé, els ecologistes sempre diem pensa global, actua local, és a dir, no anem esperant què farà la resta de gent, nosaltres fem tot el que puguem per mitigar i adaptar-nos al canvi climàtic, això una. Molt ràpidament, jo crec que les piscines municipals de Manresa són una prioritat i són millorables. Difícilment tindrem una gran extensió com tenen altres bandes, si no és que va associat a uns grans creixements urbanístics. Bé, el cas de Reus és això, va ser un gran creixement urbanístic, després van reservar, doncs, amb càrregues urbanístiques, un gran tros per piscines. A Manresa no hi són previstos aquests grans creixements, que també serien contraris a nivell d'illa de calor, eh? Per tant, tot genera dilemes, però que fins i tot les piscines actuals, dedicant ja no un vas més, sinó dedicant espais lúdics, arbres, gespa o el que sigui, per poder-hi estar més còmodes, ja serien una millora, i després sí, segurament s'han de buscar altres llocs. Llavors jo crec que si les ciutats són el problema i la solució a bona part dels problemes que tenim, viure densament genera menys contaminació, perquè menys desplaçament, pots viure i treballar a tot arreu, anar a comprar a tot arreu,
1: viure
5: a peu,
1: densament.
5: Però, en ciutats, més dens, en blocs, però a canvi has de tenir espais amplis de qualitat, has de tenir places, has de tenir parcs, perquè si no és així, la gent preferirà anar-se'n a urbanitzacions de la perifèria, que llavors ells estaran molt frescrets, però després s'hauran de moure cada dia amb cotxe, generant encara més canvi climàtic, no? Per tant, l'única solució que tenim perquè tothom vulgui viure a la ciutat, no només qui no hi té més remei, és que fem això, habitatge de qualitat. Per tant, per mi, les prioritats pel següent mandat, fa molts anys que ho és, però ho ha de ser més que mai, és habitatge. Per tant, gent que hi vulgui viure, però perquè vulguin viure hi han d'haver espais de qualitat. I a dia d'avui, qualitat passa per confort tèrmic, passa per, justament això, per parcs, per zones ombrívoles, perquè si no, hi ha mig any que durant moltes i moltes hores aquell espai públic no es pot fer servir. I com que no volem carrers deserts, sinó volem comunitat, volem gent que es trobi, que faci vida als carrers, doncs avui en dia sí o sí hi ha d'haver arbres, hi ha d'haver ombres sí o sí. I llavors, avui sembla que tots ens posem d'acord, el canvi climàtic és molt important, en temes ambientals sempre passa el mateix, vist el greenwashing famós, tothom diu que és molt important, però quan es governa què fas? No? Vol dir resoldre dilemes. I no tot és possible. En un carrer a vegades hi caben o arbres o cotxes, no hi cap tot. Hi ha qui ens demana aparcament, bueno, aparcament sí, soterrat, si és possible, però hi ha carrers que haurem de triar, que no és possible tot. Doncs bueno, davant del dilema, què farem? Jo ho tinc claríssim. És a dir, els aparcaments soterrats, millorar això, la mobilitat sostenible, i els cotxes, doncs n'hi haurem d'haver menys. És que no és possible tot, i per tant hi ha d'haver més arbres, perquè els carrers no els farem més amples. No podem agafar la carretera de Vic i fer-la més ampla. No pot ser. Per tant, si volem que hi hagi arbres, haurem de treure aparcament. I s'han de dir les coses com són. I per tant, prometre que hi haurà més aparcament a la ciutat gratuït, i a la vegada dir que estàs a favor de la lluita contra el canvi climàtic, tot plegat no és possible.
1: Anjo, ja sé que vols dir alguna cosa, eh? Però com que s'acaba el temps, a mi m'agradaria encara concretar una mica més, i ja ho sé, que us hauríeu d'haver estudiat la ciutat abans de venir, però per la gent que ens està mirant, que segur alguns està mirant des de la Mion, alguns està mirant des del barri de Sant Pau, algú des de la balconada, ara mateix el barri on s'hauria d'actuar amb més urgència perquè té menys zones, diguéssim, on estar-s'hi quan la calor apreta, quin és?
5: Claríssim. Poblenou i Sagrada Família. Perquè són dos barris creats als anys 70 sense ni una puta plaça. Perdona que parli
1: així. Toma ja!
5: És a dir, en el centre històric, i els medievals ho van fer millor que nosaltres. Van fer placetes i carrers estrets on el qual el sol no entra excepte unes hores determinades concretes. Quan en canvi, els barris fets recentment, a partir dels 90 cap aquí, hi han posat arbres, però hi ha uns barris concrets que són Poblenou i Sagrada Família, el franquisme, que no s'hi va fer ni una sola plaça, ni un sol espai públic de qualitat. Per tant, és molt difícil, és on és més difícil segurament, però aquests dos barris són els que sempre tenim més problemes per manca d'espai públic.
1: I vosaltres des de Junts, Lluïsa, que volteu bastant per tots els carrers i barris i parleu amb la gent, de queixes més a nivell urbanístic d'onades de calor, on en rebeu més?
2: Bueno, quasi bé coincidiríem amb el que ha dit el Pol, són aquests barris que s'han construït doncs, en unes èpoques en què no es donava aquesta importància a el que és el compartir, perquè justament els règims polítics el que volien justament era que la gent no compartís, no? I per tant, són aquests carrers doncs, que no hi ha aquests espais i que segurament una de les decisions que també costaria i que serien segurament conflictives, però s'haurien de veure és de veure com s'espongen també segons quins barris, justament per trobar aquests espais perquè la gent pugui compartir. Per tant, això evidentment no et puc concretar perquè seria ara dir una bestiesa, però és una cosa que, com tu has dit, és una cosa d'agafar el plànol i estudiar bé a Manresa, a veure quins espais són necessaris, on són més necessaris i de quina manera s'han de prendre aquestes decisions que moltes vegades poden ser que no siguin doncs, gaire populars.
1: Cada vegada es parla més dels experts climàtics, no? I, per exemple, ara, diguéssim, el vostre Pol Huguet del partit corresponent de cadascú el teniu? És a dir, una persona experta, clar, entenc que ara mateix, tal com estem i que el canvi climàtic està en l'ordre del dia constantment, com a partits coincidiu en que hi ha d'haver alguna persona que estigui preparada i que ho tingui tot ben estudiat per aplicar polítiques que s'adiguin a Manresa i a la seva idiosincràsia?
6: Mira, en el nostre cas, com parlava, com comentava abans, ara nosaltres estem fent els nostres eixos ideològics i ens estem deixant assessorar per persones que són professors de la universitat. No necessàriament són persones implicades al partit, també està molt bé sortir de portes en fora per assessorar-te i que tu et mirin des d'un prisma més aviat pragmàtic, realista i objectiu, i que a vegades, evidentment, nosaltres hi posarem el contingut polític, perquè per això mateix naixem com a partit polític, però sí que és molt veritat. És veritat que moltes vegades hem de sortir a fora doncs, a escoltar els experts que són qui en saben. Nosaltres, com a representants polítics, el que li hem de donar és una continuïtat i una execució política, però sempre no basar-nos en dogmes, sinó en veritats objectives. I és el que nosaltres, de moment, estem fent en aquesta etapa.
1: I vosaltres, Roser?
3: Bé, nosaltres, a nivell de Manresa, sí que hi ha gent, clar, a l'Assemblea, que cadascú té els seus perfils i hi ha gent que té més coneixements respecte a uns temes i uns altres, però sí que sempre prioritzem aquelles necessitats que també detectem nosaltres que ens sembla que com a ciutadans de Manresa podem detectar bé que són més flagrants. Llavors, bueno, sí, si no tenim els coneixements nosaltres, intentem anar-los a buscar a través de les altres CUPs a nivell nacional. També compartim molta informació perquè al final a Manresa no és ni molt menys un cas excepcional, no? Potser té unes peculiaritats en alguns temes específiques que la faran diferent de Terrassa, jo què sé, no? O de Reus. Però en les majories, la major part dels problemes que ens afecten, no? Ens afecten a tots per igual, i més si parlem del canvi climàtic. Per tant, partim molt també d'aquesta confiança i d'aquest compartir. La moció que vam presentar nosaltres la setmana passada ja ens la van copiar en alguns pobles i ciutats. Esperem que amb millor resultat que el nostre, però anem així.
1: Joan.
4: Sí, el que passa, nosaltres sí, és un tema que és objecte de debat. La qüestió també, jo, clar, no volia marxar sense dir-ho, que ens preocupem molt pel tema de l'escalfament global, el canvi climàtic, etc. Però ara, i suposo que sortirà la freqüència d'aquest mes, quan sortim tots de vacances, hi ha qui agafa l'avió més lluny. I per tant, som una mica snobs també en aquest sentit. Per tant, hauríem de...
1: Això com a ciutat tampoc ho pots, o sigui, com a líder polític municipal tampoc pots evitar que els teus ciutadans, bueno, siguin comunicació, amb campanyes de comunicació,
4: però,
1: no?
4: Però doncs que no reivindiquin que falta un arbre. Perquè probablement la motxilla de CO2 que portes tu a la teva esquena és bastant més interessant. Però això és un debat que és una altra història i que també val la pena que també puguem treure, no? Jo penso que sí, nosaltres tenim experts que ens ajuden a poder dissenyar aquestes coses. Al final està tot inventat i, per tant, és una mica de continuïtat d'anar veient com ho pots fer. No pots ensorrar una illa de cases per fer una plaça a la Sagrada Família, ens agradaria, els que som de la Sagrada Família, però no és aquest el cas. I, per tant, hem d'anar convivint una mica i anar creixent amb aquests paràmetres. I jo crec que, bueno, ens costarà temps, i recursos, molts recursos, però insisteixo en el que deia abans, que també hem de fer una mica la priorització del que realment volem i quan ho volem.
1: Uh-huh. Anjo, va, que sí. et deixo acabar tu.
0: Gràcies, moltes gràcies.
1: Moltes de res.
0: Molt gentil. Es deia abans, no? Pensa global, actua local, no? O sigui, que això ho dèiem abans. I és aquesta manera el que s'ha de fer. I com deia, no? Els experts, doncs, a nivell de referents estatals, i més Espanya és un referent en tema de transició energètica, transició ecològica, som un reflex també per Europa, i aquí el que deia, que el que s'ha d'actuar localment és això, en canvi de normatives que afectin directament a la gent, flexibilització horària, els llocs de treball, ajudar més els col·lectius vulnerables, doncs això, doncs que no, si no es poden desplaçar, ajudar-los. Per tant, tot això no ho podem fer no només a Manresa, sinó que han de venir doncs a les administracions superiors, que són els que tenen els recursos, perquè finalment ho estem dient sempre, o sigui, ens doten de competències i tot el que passa a Manresa ens incumbeix, però ens falten recursos, i aquests recursos els hem d'anar a buscar a fora per poder actuar localment.
1: Per tant, dintre del programa electoral del PSC de cara a les eleccions que ve, el tema ambiental entenc que sobretot es basarà en buscar recursos per posar en pràctica
0: bàsicament
1: les competències.
0: Bàsicament això, evidentment, sí, i buscar això, amb temes de millores, el que s'estem fent amb parcs jardins, millores amb ombrívols, i poder solventar el que no s'ha solventat del tema de la piscina de lleure.
1: Uh-huh. D'acord, doncs ja anirem treballant aquest tema, intentarem doncs, de cara a la temporada que ve també els mitjans de comunicació fer una mica d'autocrítica, perquè escolta'm, també només parlem del canvi climàtic quan fa molta calor i quan plou desmesuradament. Per tant, també intentarem fer els deures i portar-los sempre a debat, perquè en el fons és el futur. Xxt, home, és que sembleu ja... res, moltíssimes gràcies. Que passeu una bona revetlla de Sant Joan. Per molts anys, Joan, i per molts sants.
5: Guardeu-vos de la calor.
3: Diada dels Països Catalans.
1: Diada dels Països Catalans. Aquesta tarda la Flama del Canigó arribarà a la plaça Major, després revetlla infantil, i com ja l'Anjo ja ens ha dit, 7 revetlles diferents a tota la ciutat. Per tant, escolta'm, de celebració, demà festa, i ens retrobem dijous a una nova entrega del Passeu Passeu. Que vagi bé.
7: Volcado en proteger, amparar y tapar toda la corrupción de Ayuso. Yo lo que creo es que el que la hace la paga, insisto, se llame Ábalos o se llame Ayuso.
8: Hoy de los tribunales, Zapatero está poniendo el foco en la validez de las pruebas que sustentan toda la investigación de la Audiencia Nacional hacia él. La defensa del expresidente quiere tener acceso a la resolución judicial que permitió el volcado de un disco duro en el que aparecieron las primeras conversaciones que apuntaban a su amigo Julio Martínez y que permitieron así llegar hasta él. Sospecha que no la hubo, advierte la defensa de Zapatero que en ese caso, esos chats que están en el mismo origen de toda la investigación serían nulos como prueba. España se abrasa en el peor día de la ola de calor. Las temperaturas más altas las vamos a tener en Jaén y en Córdoba. Allí llegarán a los 44 grados. Hay aviso rojo activado por la EMET, como también en el norte, en comunidades como Euskadi o Cantabria. Vamos con el pronóstico del tiempo. Jordi Carbó.
9: Se repite una situación prácticamente idéntica a la de ayer. Mucho sol y mucho calor. Las máximas más bajas en Canarias. Apenas alcanzaremos los 30 grados. También en el Mediterráneo, con marcada sensación de bochorno. Pero en el resto del país, máximas de 35 a 40 grados, cerca de los 40 en el interior de la isla de Mallorca y superando los 40 en los principales valles fluviales de la península, destacando máximas en el valle del Guadalquivir, pero también en Extremadura, de hasta 45 grados. Algunas tormentas en el centro y norte de la península.
8: Las altas temperaturas van a condicionar la celebración de la noche más mágica del año, es la de San Juan. No hay playa del litoral español que no tenga su hoguera, aunque también les vamos a advertir de que el peligro de incendio ha hecho que en muchos puntos de España se hayan prohibido este tipo de hogueras. A y media vamos a contarles dónde, pero ahora lo que vamos a hacer es irnos hasta una de las ciudades donde más se vive hoy San Juan, que es A Coruña, y donde hay gente que lleva incluso días guardando su sitio en la playa de Riazor. Leila Fernández, ¿cuál es la imagen a esta hora allí? ¿Qué tal? Buenas tardes.
10: Buenas tardes, pues sí, además cada año llegan antes los jóvenes, sobre todo a guardar ese sitio, esa parcela en las playas de A Coruña. Se espera aquí una afluencia de más de 100.000 personas para esta noche en los arenales de la ciudad, donde va a haber un amplísimo dispositivo de seguridad a partir de las 7 de la tarde, con casi 1.000 personas trabajando. Comenzarán, como decía, esta tarde con cámaras de vigilancia en las playas también, para detectar que nadie se meta en el agua de noche y evitar incidentes, puntos violeta. También desde el ayuntamiento han repartido pulseras para detectar posibles casos de sumisión química, y además un refuerzo de esos servicios de limpieza sin precedentes, el operativo más amplio de los últimos años, dicen desde el Ayuntamiento, para evitar ver esa típica imagen de la mañana del 24 de junio con los arenales llenos de bolsas y residuos que hay que retirar antes de que llegue la marea. En cualquier caso, ya mañana sabremos cuál ha sido el resultado.
8: Gracias, Leila. Y media vamos a hablarles también del Brexit. Hoy se cumplen 10 años del referéndum de ruptura del Reino Unido con la Unión Europea y hay también un mensaje de Donald Trump en su red social en el que habla del fin del bloqueo naval de Hormuz y la liberación de activos para la reconstrucción de Irán. Irán, por su parte, ha negado haber aceptado la presencia de inspectores de la OIEA, como afirmaba también Trump en este mensaje en Truth Social. Ahora son las 2 y 4 y nos vamos al Mundial.
11: Mundial 2026, Cadena SER.
8: Con nuestros vecinos de Portugal que pueden hoy sellar su paso a 16avos de final. Enviado especial Antón Meana, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Sí, Aldo, muy buenas, porque solo falta por llegar a este Mundial Cristiano Ronaldo. Ha marcado Lamine Yamal, ayer marcaron 2 Messi, 2 Mbappé, 2 Haaland. Hoy le toca marcar a CR7 en ese partido ante Uzbekistán. Quedaremos en carrusel. También juega la Inglaterra de Harry Kane contra Ghana y la Croacia de Modric ante Panamá. Cierra la jornada una de las revelaciones, Colombia, con Luis Díaz a la cabeza, que se enfrenta a la República Democrática del Congo. La selección está aquí en Chattanooga. Hoy tenemos entrenamiento, esperemos que no bajo la lluvia, y rueda de prensa de Mikel Oyarzabal.
11: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
8: Con la producción de Laura Bermejo y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, reciban el saludo de Aldo Gómez. Así empezamos Hora 14, son las 2 y 5, la 1 y 5 en Canarias.
13: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
14: A poques hores que comenci la revetlla de Sant Joan, situació a les carreteres. Eduard Sánchez, Servei Català de Trànsit, bona tarda.
15: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, en previsió d'aquesta operació sortida de la revetlla de Sant Joan, sobretot a partir de mitja tarda, on es preveu un augment de trànsit molt considerable. Ara com ara encara no hi ha grans dificultats, no hi ha cues quilomètriques, va augmentant la circulació més que res en alguns punts. De la C a l'autopista P7, volem dir, a la zona de Cerdanyola del Vallès, hi ha força lentitud en sentit Girona. Passa també a la C-17 a Parets, en sentit Barcelona, o a la C-58 entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. Altres punts de forma ja més residual, per exemple, a la C-60 a Argentona, en sentit Mataró, o l'entrada per la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus. Pel que fa a les dues rondes, el trànsit va augmentant, sobretot en sentit Trinitat a les dues, a la ronda de dalt entre les Corts i la zona de Sant Gervasi, i a la ronda litoral de Zona Franca fins a Montjuïc. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
14: Gràcies, Eduard Sánchez. Bona tarda. A l'AP7 o altres carreteres com la C32, la velocitat es limitarà a 80 km per hora i també s'hi habilitaran carrils addicionals. Sant Joan amb algunes fogueres suspeses per l'alt risc d'incendi. Són les que estan a les zones de Catalunya pròximes al bosc i en els municipis amb el risc més alt, sobretot a Ponent.
16: En aquests moments tenim 298 municipis en perill molt alt i 260 municipis en perill alt. Demà s'espera que el risc d'incendi sigui lleugerament inferior, però tot i així demanem molta precaució a la ciutadania.
14: De seguida repassem la previsió arreu de Catalunya per les pròximes hores i us explicarem com les revetlles d'aquesta nit serviran per integrar veïns estrangers amb els de tota la vida. Per exemple, Barcelona, al Poblenou.
17: Tal com està avui en dia la societat i els barris, i el barri del Poblenou és un dels que està patint les conseqüències de la gentrificació, creiem que és bàsic que realment els doni recolzament aquest tipus de trobades veïnals.
14: Llum verda perquè es construeixi el parc eòlic marí al Golf de Roses. El govern espanyol valida el projecte i el seu impacte ambiental per la instal·lació ja l'any que ve de 3 molins que seran la prova abans d'instal·lar un parc sencer. Estaran a 20 km més o menys de la costa i amb una altura de 261 metres. La selectivitat acaba amb un suspens general en matemàtiques. És el pitjor resultat en aquesta matèria des del 2008, un 4,18. El 96% dels prop de 45.000 alumnes han aprovat, però de seguida parlarem amb qui ha tret la millor nota. Ha fregat la perfecció. La Laura de Banyoles ha tret un 9,90.
18: No és un fet que m'esperava que em passés a mi. La meva mare va saber abans que jo. Els amics també estan supercontents, superemocionats. Funcionaria encara més que jo.
14: A la tècnica Guillem Arnal, a la producció Elia Pijuan, des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
13: A la Cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
14: Què tal? Bona tarda. Queden poques hores per una revetlla de Sant Joan que aquest any arriba en una situació excepcional, amb aquesta onada de calor que ha durat gairebé una setmana i amb un risc d'incendi molt i molt alt. Jordi Carbó, què tal? Com estàs? Bona tarda.
5: Bona tarda.
14: Ara mateix hi ha avís per calor intensa, també per aquest risc d'incendi molt alt, especialment a les comarques de Ponent. Fes-ne una mica el mapa dels llocs més preocupants.
5: Doncs mira, ara mateix la temperatura està pujant més que ahir, on menys va pujar, és a dir, al litoral, on tenim temperatures de 30-35 graus, estones amb humitat alta, sensació marcada de xafogor, i a partir del prelitoral fins a les valls dels Pirineus ja passem dels 35 i ens apropem als 40 a moltes localitats de Ponent. I, de fet, aquesta tarda, com passava ahir, màximes properes als 40 graus cap al Bages, sobretot a prop del riu Llobregat, i valors de 42-43 graus a la conca de Tremp, a l'interior de l'Ebre, o sobretot al Pla de Lleida. I a la ciutat de Lleida es van fregar els 43 de màxima. Tot això acompanyat d'humitat baixa, gran part del territori al voltant del 30%, i en poca estona amb vent, perquè s'estan gestant tempestes al Pirineu, que com ahir, sobretot al Pirineu de Lleida, viatjaran cap al sud i després poden deixar llamps i fortes ratxes de vent a diferents punts de les comarques de Lleida, ahir provocant algun incendi, per sort després va ploure. De manera que són les condicions ideals, allò dels 30, no? Els 30% d'humitat, més de 30 graus i 30 km per hora, tot això se supera amb escreix perquè el risc d'incendi forestal sigui molt alt.
14: A la nit, Jordi, també ha de fer molta calor, com les que hem anat patint els darrers dies?
5: Sí, fins ben entrada la matinada, sí. Hi haurà algunes comarques, com el Barcelonès, també el Maresme, el Baix Llobregat, la part més marítima, o el Garraf, on gran part de la matinada s'estarà tan sols una mica per sota dels 30 graus. Després, ja avançada la matinada, a l'interior i als Pirineus arribarà a refrescar una mica, poc a la costa, de fet, a molts barris de la ciutat de Barcelona, una nit més no baixarem dels 25 graus. I durant la nit, ja que estem atents, no?, al tema dels incendis, la humitat es mantindrà baixa. És una de les característiques d'aquesta situació, que durant les nits tampoc augmenta la humitat, per això es mantindria també el risc elevat d'incendi durant la pròxima matinada.
14: La onada de calor, avui el Protecció Civil ha avisat ja que l'allarga aquesta alerta a partir de demà. Quan han de començar a baixar més o menys les temperatures?
5: De manera que es noti que deixi de fer molta calor, sí. No es veu. No? Bàsicament el que passarà és que tècnicament la onada de calor s'acabaria avui, demà a moltes comarques encara es mantindria, però és que demà la temperatura baixarà 1 o 2 graus respecte avui. Dijous, 2-3 graus més. És a dir, encara es mantindríem a gran part de Catalunya per sobre dels 35 graus i tot apunta que a partir del cap de setmana hi hauria un repunt. Dit d'una altra manera, deixarem la onada de calor, però encara ens mantindrem en temperatures molt per sobre del que seria habitual.
14: Doncs paciència. Gràcies, Jordi Carbó. Que vagi bé.
5: Que vagi bé. Bona revetlla.
14: Igualment. El govern ha insistit avui que no es pot fer foc ni tirar petards a menys de 500 metres del bosc durant tota la revetlla. Hi ha risc molt alt a gairebé 300 municipis que estan suspenent o reubicant, de fet, algunes fogueres. La majoria, com dèiem, són a Ponent i per això la Mercè Marc ha parlat amb alguns alcaldes on el risc és extrem i on no s'hi podran fer aquestes fogueres.
19: A Sant Guim de Freixenet, a la Segarra, no s'encendrà la foguera aquesta nit. Els veïns, prop de 1.200, ja estan d'acord, diu l'alcalde Paco Lluc, que ha pres la decisió.
20: Perquè aquí, com que som a la part de l'altiplà central de la Segarra de Catalunya, estem a més de 700 metres d'altitud, la campanya de segar el cereal és ara, començat ara fa pocs dies. Llavors, com a mesura preventiva, dic, mira, suspenem la foguera i així també donem imatge al veïnat de que el risc és molt alt.
19: Amb Sant Guim, Artesa de Segre, Vallbona de les Monges, la Pobla de Cérvoles, Juncosa, Gerpa, el Vilosell, Castelló de Farfanya, la Noguera o a l'Albi, les Garrigues, no hi haurà foguera. L'alcaldessa Anna Feliu està preocupada pels petards, perquè en zones rurals als 500 metres, en fi, petards de patiment.
21: Això sí que és el que em fa patir. La foguera que puguem fer altres, o que poguéssim fer altres, en aquest cas que no farem, però si la que poguéssim fer no és el que em faria patir, no? Però els petards sí. Els pobles, doncs, home, a vegades costa molt aquesta limitació perquè és que els carrers estan a tocar d'un camp.
19: Dues veus d'alcaldes que esperen que siguin de conscienciació.
14: En total, a tot Catalunya s'han suspès 240 fogueres. És la nit en què tradicionalment els bombers reben més avisos per incendis. Andrea Villòria.
22: Exacte, el govern ha hagut de cancel·lar 238 fogueres, grans i petites, ubicades en municipis amb perill molt alt d'incendi. Ara els tècnics del Departament d'Agricultura estan intentant reubicar-les a última hora, és a dir, trobant nous emplaçaments més allunyats del bosc en zones més segures per evitar que tots aquests municipis es quedin sense foguera. Ara bé, la consellera portaveu Sílvia Paniquer és clara.
23: Està
2: absolutament prohibit, absolutament prohibit encendre focs en espais oberts. O, dit d'una manera més clara, no pot haver-hi fogueres allà on no han estat autoritzades.
4: També Protecció Civil demana extrema la prudència amb els petards, ho ha dit el subdirector Sergio Delgado a Ser Catalunya.
6: Aquesta crida d'atenció a tothom d'avui, sempre ho demanem cada any, però aquest any especialment, aquesta especial prudència en l'ús de la pirotècnia.
4: Tot plegat en la nit amb més avisos als bombers. L'any passat van rebre 1.300 trucades per focs, és a dir, més de 100 cada hora, dos avisos per minut. Per això Interior enguany ha augmentat un 50% la plantilla de bombers disponible a aquesta revetlla. També hi ha activats 200 agents rurals i centenars de Mossos en 700 controls d'alcohol i drogues.
14: I els hospitals i ambulatoris també es preparen per atendre ferits, per petards, sobretot per cremades. A l'Aquí Catalunya hem parlat amb el cap de la secció de cremats del Vall d'Hebron, Jordi Serracanta, per saber què hem de fer si ens cremem. Hi ha aquesta regla del 15 per tractar-la immediatament.
23: La regla dels 15 és refredar la zona de la cremada durant 15 minuts amb aigua a uns 15 graus, és a dir, l'aigua freda de l'aixeta, i a uns 15 centímetres de distància de la pell. Res de posar pasta de dents, de posar gel, de posar oli, de qualsevol invent que no, que s'ha vist que no actua. És a dir, s'ha de refredar la zona per intentar limitar al màxim l'extensió de la zona afectada.
14: És dies de feina també als centres sanitaris. Aquest any també hi hem de sumar els cops de calor. Des que va començar l'onada divendres, en 5 dies el SEM ha atès 151 persones. Per això, la meitat han estat traslladades als hospitals. I al final d'aquest informatiu us explicarem tot el que podeu fer aquest vespre per anar a celebrar i ballar a Sant Joan, però abans...
24: Hora 14.
14: Atenció, perquè ja tenim el detall i també la data concreta en què s'aprovarà la prohibició de la compra especulativa a Catalunya. Es portarà al Parlament, es votarà, per tant, el 7 de juliol, però el que sobretot cal saber és la concreció d'aquesta llei, com es pretén finalment prohibir aquesta compra especulativa. Laura Pons, bona tarda, explica'ns.
25: Hola, bona tarda, Joan. El que es vota el dia 7 de juliol és que la llei es tramitarà per la via d'urgència, que és el que van pactar el govern i els comuns el mes de febrer quan van signar l'acord de pressupostos. Això vol dir, Joan, que la llei anirà més ràpida a l'hora de tramitar-se i, per tant, es reduirà a la meitat els terminis ordinaris que s'estableixen. El que tenim de moment és un acord entre l'executiu d'Illa i els comuns. En paral·lel també al Parlament hi ha un text de la CUP, però ara falta la negociació conjunta entre tots els grups, entre els grups progressistes, el PSC, els comuns, també Esquerra i també la CUP, ho deia la consellera Sílvia Paneque.
2: Hi haurà dos textos, l'acordat amb els comuns, el de la CUP, i veure també doncs Esquerra Republicana doncs quina visió té sobre el text. Per això dic que ara ve el moment de negociar i veure com podem tenir els suports necessaris.
25: Per tant, de moment no tenim clar què dirà el text final. Sí que tenim l'acord amb els comuns, però caldrà modificar-lo perquè s'hi ha de sumar la CUP i també Esquerra. De fet, aquí a la SER ja vam avançar que serà el sindicat de llogateres, que és el sindicat de llogateres qui està liderant aquesta negociació a 4. A on sí que hi ha acord és en el nombre de pisos, en el que es considera un gran tenidor, ho deia David Cid, el portaveu dels comuns.
26: Harmonitzar la definició de grans tenidors a Catalunya, que bàsicament el que quedarà és que es definirà gran tenidor com aquella persona física o jurídica que té 5 habitatges a Catalunya o 10 al conjunt de l'Estat.
25: Per tant, tenim data per votar la tramitació per la via d'urgència per escurçar aquests tempos, Joan, però encara no hi ha acord final per abordar la compra, per prohibir la compra especulativa.
14: Doncs el 7 de juliol, quan començarà aquesta votació al Parlament per iniciar aquesta aprovació, possible aprovació de la llei de la compra especulativa. Gràcies, Laura Pons, que vagi bé.
25: A vosaltres, fins ara.
14: Avui també s'ha donat llum verda perquè es construeixi el Parc Eòlic Marí al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha publicat una resolució ambiental favorable, que és imprescindible per tirar endavant aquest projecte, i es calcula que ja a finals de l'any que ve hi podria haver els primers 3 molins en funcionament. Pol Valero.
27: El Ministeri fa un pas més per fer realitat el PlemCat, una plataforma que tindrà 3 grans molins de vent i que servirà com a banc de proves d'aquesta tecnologia abans d'instal·lar tot un parc eòlic marí a la zona del Cap de Creus. El PlemCat estarà situat a uns 20 quilòmetres de la costa i els aerogeneradors tindran una altura màxima de 261 metres. La llum verda del Ministeri s'han endarrerit uns mesos més del que estava previst. Sílvia Paneque, portaveu del govern, ha explicat que ja podran començar les obres.
2: Podem començar ja la licitació i compra de material per aquesta plataforma. Per tant, els propers mesos estic segura que podrem ajustar el calendari, però estem parlant de que finals del 27, principis del 28, podríem tenir aquesta plataforma experimental en funcionament.
27: El PlemCat compta amb una inversió totalment pública de 80 milions d'euros, 30 que venen de l'Estat i 50 de la Generalitat.
14: Stop Macroparc Eòlic Marí ja ha qualificat de barbaritat i de desgavell l'aval de l'Estat a aquesta plataforma. Els seus portaveus asseguren i recelen d'aquesta declaració d'impacte ambiental favorable del Ministeri perquè asseguren que aquests aerogeneradors perjudicarien fins a 135 espècies vulnerables.
0: Hora 14.
14: I els prop de 45.000 alumnes que es van examinar de les proves d'accés a la universitat a principis de mes ja tenen les seves notes. El 96% aproven amb una mitjana de 6,4 en els 5 exàmens que són obligatoris per tots els estudiants. Però el delta baix el tenim a matemàtiques científiques, on, atenció, la mitjana s'ha quedat en un 4,18, la nota més baixa de l'última dècada, Soledad Domínguez.
1: Sí, aquest 4,18 és, de fet, la nota més baixa que hem trobat a la sèrie de resultats de juny des de l'any 2008. Els alumnes van suspendre matemàtiques científiques també l'any 2014 i el 2024, però en aquests dos casos la mitjana es va quedar fregant el 5. El suspens d'enguany, és clar, suposa, a més, un retrocés de 2 punts respecte de l'any passat. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no els agrada, però defensa que l'examen era correcte.
3: És una nota que no és satisfactòria. Recordem que matemàtiques és una prova que suposa un repte. També enfatitzar que una única matèria no computa per fer l'estimació de tota una pau.
1: Recordareu, Joan, que el mateix dia de l'examen professors i alumnes es van queixar que la prova era especialment llarga i complexa. Com que la nota pau es calcula fent una mitjana de 5 matèries, el fet que molts alumnes hagin suspès matemàtiques ha quedat compensat en part per la millora en altres assignatures com ara català o castellà. Recordareu, a més, que aquest any s'ha aprovat un nou sistema antifrau, es van escanejar un 90% de les aules en algun examen i es va enxampar a 3 infractors.
14: Un 9,90, només una dècima de la perfecció absoluta del 10, és on s'ha quedat la millor nota de la selectivitat aquest any. Ho ha aconseguit la Laura de Banyoles i després 4 alumnes han empatat amb la segona millor, que és un 9,8. L'Èlia Pijuan ha parlat amb alguns d'ells.
7: La Laura Tallada és l'estudiant amb la nota més alta d'aquest any. Va estudiar a l'Institut Pere Alsius i Torrent i es decantarà per les lletres.
9: He posat en primera opció el doble grau de traducció i interpretació i de llengües aplicades que es fa a la Pompeu Fabra. Només un fet que m'esperava que em passés a mi. La meva mare va saber abans que jo. Els amics també estan supercontents, superemocionats. Potser diria encara més que jo.
7: L'Enric Sánchez i la Martina Gutiérrez, de Sant Andreu de la Barca i Sabadell, volen estudiar enginyeria física i estudis anglesos. Tots dos han tret un 9,8 i la notícia els ha agafat fora de casa.
10: Estic a Roma, just avui he viatjat. A les 4 del matí hem sortit amb l'avió.
12: No, és que just ens ha agafat que estem amb mi mare i jo soles fora.
10: I ha sigut tot molt content i molt alegre tothom. Molt content, molt content.
12: Bueno, molta sorpresa perquè no ho esperàvem. I també doncs molta alegria, esclar.
7: La majoria coincideix en que el procés d'estudi ha sigut feixuc, però que no hi havia molta pressió.
9: Durant aquest període d'estudi sí que se m'ha fet bastant pesat.
12: Em va costar bastant posar-me, m'has posat pràcticament l'última setmana, però com que tampoc necessitava una nota amb un detall molt alta, jo no em vaig estressar gaire.
24: No gaire. És més una feina constant durant els dos cursos i una marató tot l'últim dia.
7: Els estudiants han de sumar-se a les notes dels exàmens de la part optativa per aconseguir arribar a la nota de tall.
28: Busques feina? Busques talent?
29: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
28: Informa't a gctplus.com.
30: Maria, què estàs fent? Estàs barrejant envasos i vidre amb l'orgànica.
28: El cubent de l'orgànica només restes de menjar, tovallons bruts i petites restes vegetals. Així es pot reaprofitar i es converteix en compost. És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
0: Hora 14, Catalunya Central, Eli Pagan.
31: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 23 minuts a les 2, hora 14. Tenim calor, tenim 36 graus, tenim sol, tenim 36 graus. Hores d'ara al centre de Manresa, Sant Domènec, el pic de calor el vam tenir ahir dilluns amb termòmetres que van vorejar els 40 graus de temperatura a la Catalunya Central. Avui ha baixat un xic, això sí, ens movem amb aquestes temperatures, 36 graus, al centre de la capital del Bages, en un dia en què el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha activat l'avís preventiu en suspensió a Catalunya per l'entrada de pols africana. El límit de les mitjanes aèries del PM10 s'ha superat en 8 estacions, una d'elles l'estació que hi ha a Manresa, a la plaça d'Espanya. El fiscal demana una pena de 40 anys de presó per l'acusat d'assassinar la seva parella, una dona de 31 anys que estava embarassada en un pis a Manresa. Va passar el maig del 2023 en el domicili on vivien i des de llavors que el presumpte autor està en presó provisional. L'imputa els delictes d'assassinat, avortament, lesions, detenció il·legal i contra la integritat moral i demana una indemnització de 100.000 euros com a responsabilitat civil. El judici està previst que comenci l'audiència de Barcelona el 7 de juliol i que s'allargui fins al proper dia 23. La nova casa Barnahus de Manresa obrirà oficialment portes al novembre i dilluns se'n feia visita d'obres.
5: La nova casa Barnahus, que la Generalitat construeix a Manresa per atendre infants i adolescents víctimes de violència sexual, entrarà en funcionament el mes de novembre. El nou equipament, que suposa una inversió d'1,4 milions d'euros, substituirà la seu provisional de la carretera de Vic, que des del 2024 ha atès 435 joves de la Catalunya Central i suposarà un salt qualitatiu.
8: Més modern, molt més integrat, no només al terreny, sinó a l'objectiu de la pròpia activitat, no?, que és defensar tots els drets dels infants i joves víctimes de violència sexual. Aquí veiem només una part, que és la punta de l'iceberg, no?, i per tant això és important també per fer reflotar totes aquestes agressions que es produeixen sovint o en l'àmbit familiar o en l'àmbit escolar i de manera molt callada, no?, i aquest tipus d'equipaments, exposar-los a la societat.
5: El servei i l'equip de 5 professionals es traslladaran al nou edifici, que comptarà amb 430 metres quadrats en un solar cedit per l'Ajuntament. Un equip molt esperat.
11: És un dia per celebrar-ho, no?, per donar-nos l'enhorabona conjuntament perquè hem aconseguit tenir en marxa ja aquestes obres i a veure si abans d'acabar l'any podem ja inaugurar aquest espai.
5: El nou edifici s'ha dissenyat per garantir la privacitat dels infants i adolescents, amb diferents accessos i sortides directes al jardí. L'equipament combinarà materials tradicionals amb una estructura de fusta i disposarà tant d'espais privats com comunitaris. El model es basa en la coordinació entre serveis socials, sanitaris, policials i judicials per evitar la revictimització de les víctimes.

Un centenar d'instituts han reclamat eliminar que el treball de recerca de batxillerat deixi de ser obligatori. Així ho han informat professors de secundari detallant que han aprovat en claustre el manifest impulsat per un institut de Tona, Osona, que rebutja aquesta experiència. Segons han precisat el sindicat, aquesta xifra suposa el 20% dels centres que imparteixen aquest cicle educatiu a Catalunya. L'organització sindical ha matisat que no es tracta d'una negativa, sinó de revisar aquesta obligació i el model actual des de criteris d'equitat, coherència pedagògica i respecte a les condicions laborals del professorat. Professors de secundària consideren que ara ja el debat és als centres i educació ha d'escoltar-los.

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: Ara per allà de tu.
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.
4: Gràcies per tant.
5: ¿Cuánto falta?
6: Acabamos de salir.
5: Tengo pis.
6: Pero sí ha sido antes.
5: Pero es que es del otro pis.
6: Oh, esto no ha hecho más que empezar.
7: Este verano vas a hacer muchas paradas. Si quieres ir tranquilo, antes de salir, haz tu primera parada en Midas y pon tu coche a punto con la revisión oficial Midas. El mantenimiento oficial a precio Midas. Pide cita en Midas.es.
8: Este verano la gran pregunta es...
9: ¿Híbrido o eléctrico?
8: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en Nissan.es.
3: Cadena SER y SER Catalunya. Referents amb tu.
10: Doncs ja estem aquí, una tarda més. Benvinguts al Llapis de Memòria. I abans d'entrar en matèria un dia més, us he de recordar que durant el Mundial a la SER us estem oferint doble programació. A les freqüències de SER Catalunya teniu el SER Deportivos Mundial i a les freqüències de la SER, que és on esteu ara mateix, si esteu escoltant aquest missatge, ens teniu a nosaltres els del Llapis de Memòria amb aquesta edició especial mundial en què estem connectant les cançons de persones d'arreu del món. I aviam, jo això us ho comento al menú disponible perquè us l'he de comentar, però també us diré ara que no en sent pràcticament ningú que com aquí, el Llapis de Memòria, no us cuidaran enlloc, eh? Que cadascú faci el que vulgui. I ara, que soni l'himne del Regne Unit.

0: Bona tarda, Matthew.
1: Bona tarda.
0: Què et passa pel cap i pel cor quan sents l'himne del teu país d'origen, és a dir, d'Anglaterra?
1: Curiosament, això és la primera vegada que escolto aquesta cançó, aquest himne, amb la referència al rei.
0: Clar, és God Save the King.
1: Tota la meva vida havia estat God Save the Queen. I doncs gairebé el sento com un himne diferent, per dir-ho així. És que s'ha de pensar que quan era un nen, fins i tot es tocava al final de les pel·lícules al cinema, no? I la gent s'aixecava i cantaven God Save the Queen. I és clar, és una cosa que ja tens ficat al cap durant molt de temps. I ara l'han canviat.
0: Tu. Ara el príncep Carles ja no és príncep.
1: No és príncep,
0: ara
1: no.
0: És el rei. Que, esclar, Matthew, és curiós perquè aquest no és només l'himne d'Anglaterra, és de tot el Regne Unit, però després en el Mundial, quan juga Escòcia, quan juga Nova Zelanda, no sona el God Save the King.
1: No, és clar que no.
0: Perquè, què passa aquí?
1: Perquè s'accepta a Anglaterra que Escòcia és un altre país i, per tant, té dret a tenir un equip de futbol propi a nivell mundial. I això és una cosa que, francament, és el meu parell no tan humil, això és el que hauria de tenir Catalunya, per tota una sèrie de raons culturals, històriques, lingüístiques, tot el sentiment majoritari, potser, a Catalunya. No cal ser independentista, però hi ha molts catalans que no són independentistes, que se senten molt catalans i orgullosos de ser-ho. Per tant, com és que aquí no hi ha un equip propi a nivell mundial, si els escocesos, que tenen un país molt més petit que Catalunya, sí que tenen un equip? Deixo la pregunta a l'aire.
0: Sí, jo no te la puc respondre. Això ho elevarem, i ja algú la respondrà algun moment. Que tot això, tu estàs seguint el Mundial, t'és absolutament igual.
1: He de confessar que m'és absolutament igual. Absolutament. Tant me fa qui guanya. No tinc cap equip, diguem, a qui voluntàriament donaria suport.
0: No prefereixes que guanyi Anglaterra?
1: No, no, no, en absolut. De fet, Anglaterra és un país que visita només quan l'he de visitar, per raons familiars, molt de tant en tant per raons laborals, però no és un país ja des de fa molts anys on em sento còmode. No, o sigui, és el meu país d'origen, no estic negant res d'això, però quan hi soc em sento una mica fora de lloc, perquè he viscut aquí més de 45 anys, a Catalunya, només amb alguns bons amics i alguns membres de la família, de la meva edat, bàsicament els meus cosins, perquè sóc fill únic, podem tenir converses còmodes, però de vegades, amb gent que no conec, perdo les referències perquè no les tinc. No visc allà.
0: Però no sents el patriotisme anglès?
1: En absolut. No, no, però abans de marxar d'allà no sentia el patriotisme anglès.
0: Ja senties allà, ja no tenies aquest. No. Que, per cert, a Anglaterra només ha guanyat un Mundial, va ser l'any 1966.
1: Oh, i tant.
0: Que va ser el Mundial d'Anglaterra, precisament. Sí. I tu eres un nen de 7-8 anys, que per poc que t'agradés el futbol o no, suposo que alguna cosa vas sentir.
1: Sí. No, no només en aquell any, sinó que constantment es repeteixen coses sobre aquell famós partit que Anglaterra va guanyar el Mundial.
0: 4-2 a Alemanya Federal, crec
1: sí,
0: que va ser.
1: Sí. Se'n parla molt sovint, perquè és l'única vegada que van guanyar.
0: Sí, avui tenim un anglès que no li agrada el futbol, eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Doncs connectem les cançons del Llapis de Memòria de l'escriptor, direm, catalano-britànic, Matthew Tree.
2: Llapis de Memòria, amb Jordi Manal.

0: Encetem el llapis de memòria de londinenc Matthew Tree amb Heroes, del també londinenc David Bowie. Que, Matthew, aquesta cançó va ser publicada l'any 1977, quan tu eres un xavalet de 18-19 anys. Quins records et porta aquest Heroes?
1: Jo vaig sentir aquesta cançó per primera vegada mentre mirava una pel·lícula que es diu Christian F. Christian F. era una pel·lícula molt impactant sobre la vida d'uns heteronòmens adolescents a Berlín. Una història verídica basada en unes memòries escrites per aquesta mateixa noia. I doncs són fans de David Bowie, van a veure David Bowie, i David Bowie és, vull dir, dins la pel·lícula, i surt aquesta cançó, i amb la continuació de la cançó tenim totes aquestes imatges d'aquests joves intentant robar diners d'un banc, que és un caixer automàtic que estava obert, corrents de la policia, mentre sona aquesta cançó, i la veu de Bowie es torna cada vegada més agut i cada vegada més poderós mentre ho fan. I és per això que tinc aquesta cançó gravada des d'aquella aquella primera experiència al cinema.
0: Quin any vas veure aquesta pel·lícula?
1: Aquesta pel·lícula devia ser quan jo tenia 19-20 anys.
0: Sí, és més o menys quan es va publicar la cançó.
1: Sí.
0: Que en aquella època tu encara no havies començat ni a aprendre català ni t'havies traslladat a Catalunya. A què dedicava el seu temps aquell Matthew Tree jovenet de finals dels 70?
1: Finals dels 70? A finals dels 70, bàsicament em dedicava a la psicoterapia en grup com a pacient. Havia tingut un trastorn obsessiu durant molts anys, no havia estat diagnosticat, jo mateix no sabia que existia el terme, el nom fins i tot, i doncs estava a l'atur fent psicoteràpia en grup, vivint com bonament podia amb amics, amb una mena de cosa molt rara, que era un hostal per funcionaris joves de les províncies i també gent que havien o estaven passant per psicoteràpia. De manera que hi havia aquella pareja estranya entre gent bastant seriosa, tocada i posada, i els que no hi tocàvem del tot, diguem.
0: Els funcionaris i vosaltres, eh?
1: Exacte.
0: Tots barrejats.
1: Però va ser molt curiós, perquè era un lloc superestricte, recordo això molt bé, finals dels 70, superestricte. Els àpats se servien a tal hora fins a tal hora, i si arribaves tard, no menjaves. I és l'única vegada que recordo que vaig haver de demanar diners al carrer, perquè no havia, diguem, saltat l'hora oficial d'aquesta casa. Més o menys als finals dels anys 70.
0: La puntualitat britànica et va passar factura, eh?
1: Ah, això mateix.
0: Que crec que va ser per aquesta edat, amb 18-19 anys, quan tu portaves uns anys debatint-te si volies ser escriptor o no, i finalment vas decidir que no volies.
1: Sí, perquè no havia trobat la meva veu escrita o el meu estil, com es vulgui dir. Una mica més tard, quan havia sortit del tractament, estava millor, vaig entrar a viure en una casa ocupada, encara a l'atur, fent feines negres i tot això, i enviava els meus textos a editorials, a totes les revistes imaginables, des de fanzines fins a Penthouse. I sempre em tornaven aquestes petites cartes de refús i jo enganxava aquestes cartes de refús a la porta de la meva habitació en aquesta casa ocupada. I ho feia per recordar-me cada vegada que entrava a la meva habitació que encara no sabia escriure prou bé. I això era per recordar-me que havia realment d'aprendre a escriure abans que d'enviar les coses a les revistes i tot això. I, de fet, no va ser fins anys després, quan vaig començar a escriure en català, que vaig descobrir finalment aquesta veu escrita. I després de 10 anys d'escriure en català, vaig començar a escriure en anglès i gràcies a la disciplina aquesta de 10 anys en el meu segon idioma, vaig descobrir que per fi havia descobert la manera que jo volia...
0: La teva veu.
1: La meva veu escrita en anglès britànic, que és un idioma molt especial i molt difícil.
0: Però la teva veu en català no és la mateixa que en anglès?
1: Semblant, molt semblant. Amb la diferència que, com que l'anglès és, al cap i a la fi, el meu idioma matern, diguem que el sostre, en termes de lèxic, expressions, etc., és una mica bastant més alt que en català. Però en català em limito al que sé, però intento aconseguir el mateix tipus de fluïdesa, de naturalitat, etc., etc.
0: I què et va portar, crec que era l'any 1979, a dir, vull aprendre català?
1: Oh, molt senzill. M'havia casat amb una catalana que va morir l'octubre passat.
0: Sap greu, Matthew.
1: Sí, no, era inesperat per mi, perquè no l'havia vist des de feia molt de temps. I doncs la idea és que això era una cosa que fèiem per enganyar els d'immigració a Anglaterra. O sigui, un segell al passaport d'ella i punt.
0: No? Sí, et vas casar per paper, per papers,
1: sí,
0: per ella.
1: Érem junts, estàvem junts, però i estàvem enamorats, però el segell no ens interessava el matrimoni, només pel fet d'aconseguir el segell. Tard o d'hora, la seva família es va adonar i vaig venir a Catalunya per conèixer els sogres. Era sense saber gairebé res, ni de l'idioma ni de l'existència de Catalunya com una cosa diferent de la meva visió britànica tòpica de tot Espanya. I quan vaig veure la realitat que tenia davant meu, que tothom estava parlant aquest idioma que no sabia que existia, vaig decidir aprendre'l per poder comunicar-me amb ells. Va començar així.
0: Com us vau conèixer, tu i una noia catalana, a Londres?
1: Treballàvem a la mateixa botiga.
0: Ai, una cosa va portar l'altra, no?
1: I, sí.
0: I crec que va ser l'any 84 quan et trasllades definitivament a Catalunya.
1: Sí, ja separats, ell i jo, i hem de recordar que aquesta era una època molt difícil a Anglaterra, o sigui, no
0: Margaret
1: era només...
0: Margaret Thatcher.
1: La Thatcher, l'atur estava un 10%, i jo no veia cap altra sortir. Sabia que havia de sortir, i l'única porta, diguem-ne, ajustada que tenia era la porta catalana, perquè coneixia l'idioma, tenia contactes i amics aquí que em van ajudar moltíssim, sobretot els primers mesos, i vaig pensar que sabia que havia de marxar d'Anglaterra. Això tenia clar, i encara ho tinc molt clar, que si m'hagués quedat a Anglaterra hauria acabat malament, diguem-ho així.
0: I què et van dir a casa quan tu dius me'n vaig a viure a Barcelona?
1: Bé, com que ja havia passat pel trastorn, ja diagnosticat per la psicoteràpia i tot això, em sembla l'actitud dels meus pares en aquell moment va ser, mira, si ell vol fer això, que ho faci. Si ell es creu que és la cosa millor que pot fer, que ho faci. O sigui, perquè això del trastorn, el diagnòstic, que no en sabien absolutament res durant tots aquells anys d'adolescència que l'havia amagat de tothom, i em van veure tornar també dels grups de psicoteràpia, que era bastant fort, perquè de vegades era completament, vull dir, m'amagava en un racó a les fosques, vull dir, estava bastant
0: Stress.
1: Malament. I després de tot això, doncs, quan estava millor, i vaig dir, mira, me'n vaig, fins i tot em van ajudar una mica econòmicament, tal com ho va fer un altre bon amic meu, i tenia alguns no gaires diners, i vaig venir cap aquí. I ells ho acceptaven perfectament.
0: Doncs així va ser com el Matthew Tree va fer les maletes i va canviar una ciutat gegantina com Londres per un país petit. Oh.

0: Paradís petit de Lluís Llach és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'escriptor anglès de naixement i català d'adopció, el Matthew Tree. Aquest tema va ser publicat l'any 1980, és a dir, 4 anyets abans que tu arribessis a Catalunya, que, per cert, a on arribes, a on aterres de Catalunya?
1: A Barcelona, primer, a Barcelona.
0: A la ciutat.
1: Per viure-hi, sí, perquè venia de Londres. I per mi, en aquella època, ara ja no, però en aquella època els pobles em feien cosa, com si diguéssim.
0: Per què?
1: Perquè perds l'anonimat completament.
0: És veritat, eh?
1: Sí, coneixes, camines pel carrer, estàs saludant a tothom, i jo no volia saludar a tothom, saps? M'agrada caminar pels carrers sense, diguem, cap mena de coneixement, persona coneguda a la vora, que a Londres i a Barcelona això és molt fàcil de fer.
0: I a Banyoles, que és on vius ara?
1: Ah, Banyoles, ara m'agrada molt estar en un lloc com Banyoles, però, aviam, Banyoles, eh? No pas un lloc més petit. O sigui, Banyoles són 22.000 persones, i trobo que això és perfecte, perquè tens tots els serveis, pots tenir una colla d'amics, però no és un poble molt petit, que això sí que no m'agradaria.
0: Tornant a aquesta Barcelona a la que arribes l'any 84, t'adaptes bé al dia a dia de la ciutat?
1: Em va costar molt al començament, perquè realment és difícil traslladar-te a un altre país. És que és difícil. Encara que coneguis un dels dos idiomes que es parla més sovint a Barcelona, jo el castellà el vaig aprendre 6 anys després del català.
0: Tu vas aprendre primer català, sí. I 6 anys més tard el castellà.
1: És el meu tercer idioma. I quan el parlo, tradueixo del català, a més que no.
0: Mare meva, quin servei deus tenir aquí de barreja de,
1: sí,
0: de llengües.
1: Sí, sí, sí, sí. I a més, la meva companya és neerlandesa, i parlem català entre nosaltres, a més de l'anglès i de vegades el neerlandès. O sigui, tot un... on érem? Sí.
0: Érem a aquesta Barcelona que al principi et costa, no?, una mica adaptar-te,
1: sí,
0: al dia a dia.
1: Sí, perquè sempre és difícil. No, no, per molt que puguis tenir algun amic o algun contacte, tots ells tenen la seva vida social pròpia. Vull dir, no et necessiten, per dir-ho així, com a membre del seu grup social. I em va costar potser mig any per trobar un grup social d'amics propis, per dir-ho així. Gent d'aquí, la majoria. Els anglesos que vaig anar coneixent sempre eren a través d'amistats catalanes, curiosament.
0: I mentre tu comences a estar aquí, on vius, de què treballes, com et guanyes la vida?
1: Vaig començar, com em sembla gairebé tots els anglesos, fent classes d'anglès, però ho feia a nivell privat, de manera que passava tot el sant dia agafant el metro i autobusos.
0: Eres perquè mestre particular.
1: Sí, exacte, mestre particular, és això. I anava a Badalona, l'Hospitalet, al nord de Barcelona, al sud de Barcelona, al centre. Sempre estava viatjant, però com que tenia 25 anys, ja ho podia fer, saps? I després vaig passar, a poc, a la traducció, a fer textos, a publicar, i a poc, començar a viure d'escriure.
0: És que això t'anava a preguntar, quan tu dius, ostres, vaig escriure en català, què et va portar, què et va esperonar a fer-ho?
1: Bé, com he dit, jo tenia aquest problema amb l'anglès britànic, no trobava la meva veu escrita amb l'anglès britànic, i per pura casualitat, a la casa on vivia, que és la casa on van detenir Puig Antic, per cert.
0: Tu vivies a la casa on van detenir Puig Antic?
1: Sí, sí, ho vaig descobrir llegint un llibre del Ramon Barnils que investigava el cas, i vaig veure que aquells forats a l'escala, de fet, eren forats de bala. No sabia què eren fins que vaig llegir el llibre.
0: Quan ho vas descobrir, encara hi vivies?
1: Sí, sí, sí.
0: Allò agafa una dimensió de cop,
1: no? No, brutal, brutal. I després, al bar de davant, van fer una presentació d'uns plaquets, es diuen, és a dir, uns llibrets, normalment de poesia. Hi havia l'Antoni Clapés, ja molt...
0: El poeta,
1: El poeta, no el...
0: El crac de la ràdio, el Toni, sí.
1: Ah, exacte, el poeta. Un altre poeta, Víctor Sunyol. I vaig acabar parlant amb l'Antoni. I, doncs, té això que... I em va dir, a veure, tu escrius i dius que ja s'ha arribat al punt que quan parles català penses en català, i vaig dir sí, doncs per què no intentes escriure alguna cosa per mi? En prosa, el que vulguis, 7 o 8 pàgines, si m'agrada el publicaré i si no m'agrada, doncs no. I vaig fer un text i era el primer moment que havia intentat realment escriure en català. I tots els problemes, els petits obstacles que havia tingut amb l'anglès britànic van desaparèixer a l'acte. Em vaig trobar escrivint d'una manera com jo volia, fluida, flexible, i li vaig donar a ell, li va agradar molt, el va publicar i el va presentar a la Fundació Miró. I pensava, mare meva, he passat d'estar a l'atur en una casa ocupada a Londres, cobrint la meva porta, diguem, amb cartes de refús, i ara escric una cosa
0: en
1: català.
0: És molt curiós.
1: Sí, és molt curiós, era molt curiós.
0: I l'any 1996 vas publicar el teu primer llibre en català, que és El Fora de Lloc.
1: Sí, senyor.
0: Després van venir altres publicacions. Abans t'ho comentava, El Barça o la Vida, que és un conte. Un anglès viatja per Catalunya per veure si existeix. O Les teves memòries, que van ser publicades, crec, el
1: 2004.
0: El 2004, que és un llibre que em sembla, Matthew, que té alguna connexió amb la cançó que està sonant ara mateix de fons, que és a dir, el Highlands de Bob Dylan.
1: Totalment.
0: Explica'ns, què té a veure?
1: El Highlands de Bob Dylan és allò que en anglès diu una Shaggy Dog Story, una història del gos pelut. És a dir, explica cosa rere cosa, rere cosa, rere cosa, està en un bar demanant un cafè, la cambrera vol que faci un dibuix d'ella, etcètera, etcètera, i després de cop i volta para de tant en tant i surt amb una mena de refrain sobre les terres altes d'Escòcia, que no hi té res a veure.
0: No, és Bob Dylan, fa el que li dona
1: sí,
0: la gana,
1: exacte,
0: i ens
1: exacte.
0: Ho mengem amb patates.
1: Exacte. I afegeix un toc molt interessant, com del contrast entre les dues coses.
0: Cançó curteta, eh? Només dura
1: 13 minuts.
0: 16 minuts, potser. Tu vas escriure les memòries i encara no havia acabat la cançó.
1: Però com que les memòries era també com una mena d'història que havia de tenir continuïtat, vaig trobar que aquesta cançó em va ajudar moltíssim, perquè vaig dir, si Dylan pot fer els seus 13 minuts, jo puc fer els meus 200 pàgines de la mateixa manera.
0: Doncs va, escoltem una mica el Highlands de Bob Dylan.
1: Boníssima.

0: Mateu, t'he llegit dir una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, i és que durant 10 anys et vas negar a escriure Seré.
1: Al començament, no sempre, però estem parlant dels anys 17, 18, per allà, perquè estava començant a fer la primera novel·la de debò, tenia una por increïble.
0: Any 17 vol dir 2017?
1: No, perdó, vol dir els meus 17 anys.
0: Ah, val. val, Vic.
1: No, per favor. No. I llavors jo trobava que no, a veure, entenem-nos, no escriure begut, però sí començar amb una cervesa, una copeta de vi, senzillament per desinhibir-me, perquè jo volia escriure lliurement en anglès i pensava que igualment l'alcohol pot ajudar. Per cert, hi ha molts escriptors que descobreixen això i no deixen l'alcohol. Però jo al cap d'uns anys, pocs anys, ara faig exactament al revés. O sigui, no només no bec alcohol, no treballo després de beure alcohol, ni que sigui mitja cerveseta, sinó que ni tan sols llegeixo després de beure, ni que sigui mitja cerveseta, perquè llegir també forma part de la feina. Però originalment, com un desinhibidor, l'alcohol funciona bastant bé, però no el recomanaria, diguem-ne, com a sistema.
0: Et va funcionar molt més estar sobri, que és com has escrit el teu últim llibre, el Gairebé Tot. Això sí, malgrat que és un llibre en el que hi apareix l'alcohol, en part el porta el teu pare, no? el Michael, sí. Perquè aquest llibre, d'alguna manera, l'heu escrit a mitges.
1: Efectivament. O sigui, és un llibre escrit a partir dels diaris que va escriure quan era jove, 17 anys fins al 24, les seves tres novel·les, que són semiautobiogràfiques, les meves experiències que recordo quan jo sí que era viu i el meu pare era més gran, l'Anglaterra d'aquella època, que ell descriu dins els diaris, però jo havia de buscar les referències a altres llocs, i també he afegit també la meva vida present a Banyoles. I la idea és combinar tot això en una sola història, que és l'últim llibre publicat, de fet, gairebé tot.
0: Que aquests diaris tu els descobreixes l'any 2011, quan estaves buidant la casa dels teus pares a Londres, apareixen. Podem dir que aquests diaris canvien la teva percepció sobre el teu pare?
1: Totalment. Perquè és clar, hem de pensar que quan som petits, els pares són els pares i punt. Quan som adolescents, els pares són pares alhora que són persones. Descobrim això, més o menys, cap a l'adolescència. Però, evidentment, perdem de la pel·lícula la meitat. I si, a més, la pel·lícula que coneixem és una pel·lícula difícil, una pel·lícula, en el cas del meu pare, que era un home molt difícil d'entendre, capaç de ser molt insultant, capaç de ser també molt afectuós.
0: Sí, mai el vaig molt imprevisible.
1: Entendre. Molt imprevisible, i mai no el vaig entendre fins que vaig fer tot el procés de llegir tots aquests diaris, totes aquestes novel·les, que m'havia negat a llegir, per cert, i escriure i records propis meus i lligar tot això i fer aquest llibre. I ara em sento alliberat, en certa manera, perquè quan entens una cosa ja no pots, no et pot fer mal, no el pots odiar, que de vegades odiava el meu pare, com ens passa de vegades sovint. Al contrari, el vaig entendre molt millor, en entendre'l ja estava tot fet, tot dit.
0: Però què vas entendre?
1: El per què dels humors tan canviants, el per què del fet que de vegades sentia la necessitat, per pura frustració, de treure els seus problemes per damunt de les persones que més estimava. O sigui, era capaç de dir coses realment cruels, allò que avui en dia es diria abús verbal, però en aquella època no existia com a concepte. Doncs bé, entenent que el meu pare sabia que l'avi del el meu avi, el pare del pare, s'havia mort jove, sabia que havia estat alcohòlic, però quan llegeixo les reaccions del pare, que això li va causar un dolor immens, cada any arran de la data de la mort del seu pare, va tenir com el que avui en dia es diria una petita crisi nerviosa. També era un home que admirava, i admirava encara més en llegir els diaris, pel fet que no era ni racista, ni antisemita, ni homòfob, ni misogin o masclista. En una època que a Anglaterra, estem parlant finals dels 40, principis dels 50, això, i aquí hi ha una mica arreu, això era normalíssim, normalíssim. Era el pare cada dia. Mentre que el meu pare no era així. I vaig pensar, ostres, tampoc ho era quan era gran. O sigui, els insults no venien per allà. Eren el resultat d'una gran frustració i una mena de tristor mig amagada referent al seu pare, que tenia a veure amb el seu pare.
0: Que tu l'entenguis no té per què significar que també el disculpis.
1: No, disculpar és d'haver una paraula innecessària, crec, quan entens una persona. Si entens una persona, dius, val, d'acord, estava així, va ser molt desagradable de vegades, em va ferir moltes vegades, em va deixar l'autoestima per terra moltes vegades.
0: Les

0: Cert, és cert. Si algú vol saber exemples, poden buscar-los a Freud, que ja tenia documentats uns quants, però hi ha els clàssics, la por que el cel et caurà a sobre i matar-te en qualsevol moment.
1: Hòstia.
0: Tothom sap que és absurd, tu saps que és absurd, però
2: si
0: per tu
2: sents...
0: és la realitat. Exacte. Aquest és el problema, perquè amb els trastorns obsessius, les pors que tens... són tan absurdes, saps que són absurdes, són ridícules, de fet, però són, per tant, no els expliques a ningú. Però a la vegada les pateixes perquè creus que són reals.
2: Clar, i si tu m'ho expliques ara, pot ser que jo després se'm quedi aquí i...
0: Sí, o algun oient. O sigui, s'ha de vigilar una mica amb aquest
2: doncs
0: tema.
2: Doncs no expliquis.
0: No.
2: Aquests diaris els vas descobrir el 2011, com dèiem abans.
0: Sí.
2: Però vas trigar 10 anys en llegir-los.
0: Una mica menys, 4 anys per obrir-los.
2: Per obrir-los.
0: Per obrir-los.
2: 4 anys, tenia malament la xifra.
0: Sí, no, 10 anys per treballar amb ells, però llegir-los, que ja era una feina, ja hi havia molt... Escrivia una entrada per gairebé cada dia de l'any.
2: Però són molt, 4 anys. Què et feia por, aviam què et trobaves allà o què?
0: Em feia cosa, sí, em feia cosa. Per la mateixa raó no havia llegit mai les novel·les de mon pare, perquè... la relació no era bona, era difícil, era complicada, més que res era molt complicada, i pensava, ostres, si començo a llegir aquests diaris, igualment la relació dins el meu record es tornarà més complicat.
2: I mira, no,
0: complicada. I no, al revés. I va ser aleshores que vaig decidir, vaig descobrir un pare jove, ple de dubtes, arrepant-se a la religió anglicana, com això li podria salvar d'alguna catàstrofe, una persona insegura, amb problemes, finals d'una guerra, fent d'objector de consciència, que déu-n'hi-do.
2: Sí, ell no va anar a la guerra.
0: No va anar a la guerra, no.
2: I entenc que això et passa factura d'alguna manera, també.
0: Home, el donaven fent el tipus zelador d'hospital, però zelador d'hospital, que és una feina tan digna com qualsevol altra, zelador mal alimentat, mal pagat, o sigui, les coses anaven així en aquella època.
2: I quin és aquell moment? Perquè sempre hi ha un moment a la vida que vas dir... El vaig a llegir, el diari. L'obro i el llegeixo. Han passat 4 anys, que els tenies.
0: Sí, va ajudar molt que els vaig llegir en ordre cronològic, de manera que estava llegint el pare amb 17 anys. I això va ser un... perquè no era el pare que jo coneixia, diguem, amb qui havia crescut
2: però
0: jo.
2: Però el moment que obres el primer diari, tu que estaves a casa tan tranquil i dius, ara és el moment. O sigui, ho notes a dins o...
0: Sí, perquè va arribar un punt que és absurd que hagi portat tots aquests diaris. O sigui, és una cosa bastant gran, no? Vull dir que són uns quants i amb molta lectura. I les tres novel·les, i encara no els he tocat. I sabia que havia de fer aquest llibre perquè instintivament creia que aquest llibre no seria una cosa entre jo i el pare, sinó que seria un llibre amb el qual tothom podria sentir alguna mena de contacte o connexió. Per molt que anés d'una persona que no coneixen, per molt que anés d'un país, una època d'un país que desconeixen, i el resultat, curiosament, ha estat que molts dels lectors d'aquí amb qui he tingut contacte m'han dit exactament el mateix, que se sentien al·ludits personalment per gairebé tot, per aquest llibre.
2: Que l'has titulat gairebé tot i no tot. Això és que encara queden algunes peces del trencaclosques per encaixar?
0: Que no sabré mai què són, sí, inevitablement. Hi ha lapsus en el diari, hi ha un diari que falta perquè la nòvia en aquell moment de mon pare no li volia tornar, no sé per què, però gairebé tot inevitablement. Vull dir, fins i tot si hagués tingut tots els diaris, tota la informació, el doble d'informació, sempre hi ha alguna cosa de les altres persones que mai no coneixerem.
2: Tu tens el costum de parlar amb els teus morts, que això ho fem molts? Vull dir, perquè potser has pogut parlar amb el teu pare.
0: Ho faig amb el llibre. Ho faig amb el llibre, sobretot cap a la part final, quan estic arribant a alguna mena de conclusió de tot plegat i començo a escriure directament a ell. Sí.
2: Quan va morir, tu et vas poder acomiadar d'ell? Vas poder dir-li el que pensaves?
0: no vaig anar al funeral, ens estimàvem, eh? I això

0: Jo sabia que m'estimava i jo l'estimava a ell, però era un mort que, evidentment, em va entristir molt, vaig plorar molt. I el meu oncle, el millor amic del pare, que surt, per cert, al llibre, va fer un discurs al funeral molt bo en què comentava els llums, però també les ombres. I va comentar fins i tot això, que el pare era capaç de vegades de fer mal, sobretot a les persones que més estimava. I ho va dir al funeral. I sempre li... Després, ara ja no és viu el meu oncle, però més d'una vegada i més de quatre li vaig donar les gràcies per haver fet un obituari tan honest en el sentit positiu i una mica en el sentit negatiu, també.
1: Doncs arribats a aquest punt, marxem cap a l'Anglaterra governada per Margaret Thatcher amb la cançó The Beaten Generation.

0: The Beaten Generation dels britànics The Dee, sonant al llapis de memòria del Matthew Tree, que aquesta cançó va ser publicada l'any 1989, quan a la Dama de Ferro ja li quedava poc per marxar a casa seva, que pel que tinc entès, aquesta cançó està carregada d'ironia, sí. Començant ja pel títol.
1: Sí, perquè The Beat Generation era aquella generació, William Burroughs, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, dels Estats Units, que, diguem, va fer avançar moltíssim la literatura en llengua anglesa perquè van trencar totes les regles possibles i, a més, d'una manera molt interessant, molt, no diria entretingut exactament, però molt dinàmic. I ell, senzillament, va afegir les paraules EN, que vol dir The Beaten Generation, la generació derrotada, que ell identificava com la generació, la meva, de fet, derrotada durant tots els anys 80, sobretot al començament.
0: Però Matthew, tan xunga era la Thatcher?
1: Sí, sí, sí, sense cap mena de dubte. De fet, vaig tenir un moment molt incòmode que em van convidar a TV3 quan hi havia el funeral de la Thatcher i tot això, i vaig dir, ho sento, però no vull veure aquestes imatges. No vull celebrar la mort de ningú, ni molt menys, però no teniu ni idea com era viu a l'Anglaterra d'aquella època, que hi havia la vaga dels miners, que hi havia... i va intentar destrossar el sistema sanitari públic. Va fer tantes i tantes i tantes coses i era una persona que realment creia que només ella tenia la raó. O sigui, tenia un punt autoritari molt i molt fort. I és per això que va ser el seu propi partit que la va fer fora.
0: Va estar 11 anys, al govern.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Algú la deuria votar, aquesta senyora.
1: Sí, però gràcies al sistema electoral britànic que va per, com es diu això, conscripcions, doncs això vol dir que mai no va aconseguir més de 40% dels vots. Però com que amb això tenia prou escons per tenir majoria, Déu-n'hi-do. I quan va guanyar les eleccions per segona vegada, Hi havia gent que estaven a punt ja d'esclatar. Vull dir, era una època molt fort.
0: De totes maneres, Matthew, tu vas néixer el 1958. Per tant, quan tu eres petit, la Thatcher encara no havia arribat a poder. Quins records tens d'aquell Londres dels anys 60, on tu et cries?
1: Sí que recordo que mon pare, justament, perquè la meva infància era una infància feliç, de fet, mon pare sempre em deia constantment, llàstima que no has tornat a ser aquell nen tan maco que eres. Era un altre dels seus comentaris. Però em va portar, per exemple, a Carnaby Street, quan Carnaby Street era Carnaby Street, era el carrer potser més de moda de tota Europa en aquell moment, que era extraordinari, fins i tot per un nen, perquè veies tothom vestit de la manera més extravagant i estrafolària i tal. Què més hi havia en aquella època? Era normal, i jo mateix ho vaig veure gent com Marian Faithful i Mick Jagger caminant pel carrer, saps? O corrent pel carrer, molt sovint.
0: Corrent, Mick Jagger corrent pel carrer.
1: Cap a algun cotxe. I un amic meu, que la seva mare era un seguidor de la Maharishi Yogi, el mateix Maharishi dels Beatles, els Beatles es van allotjar a casa seva per evitar els hotels.
0: Tu de quin barri eres, de Londres?
1: Jo vaig néixer a l'est de Londres i després els meus pares es van traslladar a Pimlico, que és un barri mixt, classe mitja, classe obrera, al bell mig de Londres.
0: S'assembla a aquell Londres dels 60 a l'actual?
1: No, gens.
0: Gens,
1: oh,
0: eh?
1: Gens. No, no, no. Tot ha canviat. Tot ha canviat. És, de fet... Quan sóc a Londres, prefereixo estar amb els barris on vivia a l'època final, és a dir, Brixton, el barri de David Bowie, per cert, al sud de Londres, on, i més que no pas al centre, que ara ha esdevingut una cosa molt estranya, ple de diners, i ple de, però molts diners, saps? Milionaris, bilionaris.
0: Tu ho sabràs bé perquè tens una informadora de primera mà vivint a Londres, no? Que és la teva filla. Crec
1: sí.
0: Que la tens allà perquè tu ets pare de bessons.
1: Sí, sí, sí.
0: Els meus respectes, primer de tot. Home, jo en tinc dos que no són bessons i donen la feina. Per tant, a tots els pares de bessons, els meus respectes. Un noi i una noia que ara tenen 23, 24
1: anys. 23, sí.
0: Com es diuen?
1: Es diuen Arnau i Mireia.
0: Vaja, jo tenia l'esperança que els teus fills els haguessis posat Romeo and Juliet.

0: El llapis de memòria del Matthew Tree també hi hem trobat aquesta versió del clàssic Romeo and Juliet dels Dire Straits, que en aquest cas la versionen les Indigo Girls, perquè clar, Matthew, d'alguna manera ens havies de colar una referència shakespeariana, no? Si no...
1: Sí, però el que m'agrada és que amb aquesta cançó, i són la seva versió, crec, de la Indigo, de les Indigo Girls, és la millor versió. The Killers també tenen una versió.
0: T'agrada però... més que l'original?
1: Sí. Sí, sí, perquè ells s'hi posen. O sigui, hi ha un moment que fins i tot aquestes dues cantants perden els estreps que estan tan ficades dins la cançó. I el que m'agrada, que Shakespeare, tothom pensa de Shakespeare com... I ells han agafat la història de Shakespeare i l'han convertit en la història de dos adolescents normals, actuals. Saps? I doncs dins la cançó hi ha referències a la parada de l'autobús, o sigui, Romeo, en comptes de dir que t'estimo, que no sé què, no sé quan, us diu, ei, què, ho fem o no? Saps? O sigui, és...
0: S'ha adaptat als nous temps.
1: Als nous temps. I està, m'agrada molt la manera que ho han fet.
0: Que ara que parlem d'adolescents i d'adolescència, tu vas viure una adolescència bastant complicada i després has hagut d'acompanyar els teus fills en la seva adolescència. Aquí, la figura del teu pare, que l'has utilitzat? Quasi com una antibrúixola.
1: Com una mena d'antibrúixola, sí. Perquè tothom, si tens fills, ja saps de què parlo. Si tothom de vegades té la sensació, ostres, això és exactament la cosa que em deia ma mare o que em deia mon pare. I quan estic a punt de dir una cosa així als meus fills, dic no, i dic una cosa diferent, saps? Per no caure dins la mateixa trampa, diguem-ne, una mica autoritària i tal. I, vaja, la meva actitud envers els meus fills des del dia 1 ha estat que les seves vides són les seves, no són meves. Jo sóc allà per protegir-los quan són petits, per donar-los un cop de mà, si puc, quan són més grans, si volen, només si volen. Però les seves vides són completament... són propietat d'ells i només d'ells.
0: Van conèixer el seu avi Michael?
1: No, no, no, perquè va morir el 94 i ells van néixer el 2002, o sigui, no.
0: I s'han llegit el llibre, gairebé tot?
1: El meu fill, sí. I li va agradar moltíssim. Cosa que fins i tot em va estranyar, perquè els fills normalment no llegeixen els llibres dels pares, etc., en el cas que els pares escriguin llibres, però li va agradar moltíssim, perquè era tota una part de la família que desconeixia del tot, però a més li va agradar la manera en què estava escrit, les emocions, etc., etc. Fins i tot hi ha moments també divertits dins del llibre, vull dir...
0: No, i de la mateixa manera que tu vas entendre el teu pare en molts moments gràcies a aquells diaris, entenc que el teu fill també t'entén a tu a partir de llegir-te.
1: Sí, el cert és que sí. No, no hi havia caigut, però Jordi ho ha encertat, sí, exacte.
0: Que la teva filla la tenim a Londres?
1: Emigrada, sí, emigrada. És permanent.
0: Bueno, és
1: permanent.
0: Filla de londinenc.
1: No, no.
0: Semi-emigrada.
1: Però va anar a Londres amb la mateixa edat, gairebé, que jo vaig venir a viure aquí a Catalunya, o sigui, a Barcelona en concret, en aquella època. I és molt estrany aquesta casualitat, és com un tancament del cercle.
0: I el teu fill on el tenim?
1: El tenim treballant a una productora que es diu Goroka. Coneguda.
0: Sí, tant.
1: Però em sembla que ara li agradaria fer una altra cosa, però és aquella cosa que jo recordo molt bé també, típic dels primers anys 20, que no saps per on has de tirar exactament. I està reflexionant molt.
0: És jove.
1: Actualment, és jove.
0: Té 23 jove. Anys.
1: Sí.
0: Té molt de temps per equivocar-se.
1: Exacte, sí, sí.
0: Que, com comentàvem, tu ara vius a Banyoles, gràcies al pis dels teus pares de Londres, el vas poder vendre i que entenc que vas treure bons dinerons, no? Perquè un pis a Londres...
1: Sí, un pis petit, però al centre de Londres, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
0: Bona torre, deus tenir a Banyoles.
1: I ho explico al llibre, també, això.
0: Continues escrivint? Ja estàs amb nous projectes?
1: Hi ha un altre llibre de no-ficció, ja fet, el llibre, ja està en mans, com a mínim, de l'editorial catalana, Columna, i està en les mans d'una editorial anglesa, que l'agència, diguem, ha dit això, l'has de llegir i tal. I doncs, gairebé segur que la versió catalana sortirà, és la meva versió catalana.
0: És el llibre sobre l'Holocaust?
1: Sí, sí. sobre la meva visita als camps d'extermini i alguns altres camps i boscos, fins i tot, on l'Holocaust, diguem, existia, on es va portar a terme. I és aquest llibre, es diu La Ruta, perquè és una ruta que vaig fer arran d'aquests llocs. I aviam, m'han dit 2028 per aquest llibre.
0: Sí. Estarem atents, mentrestant anem poc a poc avui a celebrar la Revetlla de Sant Joan.
1: I tant!
0: Que s'ha de celebrar tot en aquesta vida. Hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de decidir amb què tanquem. Amb una altra versió, que seria Just Like Heaven, original de The Cure, en aquest cas per Katie Melua, o amb la gran Nina Simone i el Backlash Blues. Amb què tanquem el teu llapis de memòria, Matthew Tree?
1: Oh, fem un Backlash Blues, Backlash
0: Blues.
1: Doncs
0: acabem amb la gran, amb Nina Simone.
1: I lletra del gran autor Langston Hughes.
0: Que quedi dit. Matthew Tree, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Per mi també. Moltes gràcies, Merci.
0: Amparo Pérez i Aitana Romà a la producció, Pol Llergo a la tècnica, Noemí Pérez a la web i un servidor. Doncs no ens espereu demà, perquè farem festa, perquè hi ha molta gent jove a l'equip amb ganes de molta marxa. Així que demà sí que sonarà el Ser Deportivos Mundial a tot arreu, però dijous, aquí us vull, ja tornarem a tope per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat d'un altre país. Veurem què ens depara la vida, no?, d'aquí a dijous. En fi, que gràcies per ser un dia més i que tingueu molt bona tarda i una revetlla de Sant Joan fantàstica. Fins dijous.

0: Avui al balcó, Lo mig del món, el nou llibre de la Susana. I a les 8, entrevista amb el doctor Manel del Castillo, 23 anys al capdavant de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 7, Guillem Delso, bona tarda, com estàs?
1: Què tal, Anna Puigvoltes?
0: Avui són molts els que tindran una revetlla de traca, sobretot els que ja han consultat les notes de la selectivitat de les Pau i els hi ha anat bé. I els que no, doncs celebreu també que les oportunitats no s'acaben.
1: Però centrem-nos en els que han de triar grau. Què passa quan has escollit la carrera, la facultat i te n'adones al cap d'un curs, de dos o de tres, que t'has equivocat, que la carrera no t'interessa i que et crida molt més una altra? Doncs tampoc passa res, encara que pugui semblar un drama.
0: D'això va avui al balcó, d'equivocar-se, de provar, de triar de nou i, en alguns casos, tornant a fer la selectivitat que cal. Maria, bona tarda.
2: Hola, què tal?
0: Com t'ha anat a tu la CLE?
2: A mi molt bé, la veritat, estic molt contenta.
0: Per què l'has tornat a fer? Perquè no és la primera vegada.
2: No, de fet és la tercera. Jo és perquè, bueno, ara estic intentant canviar de carrera. Ja en tinc una, vaig estudiar teatre a l'Institut del Teatre i ara vull entrar a alguna cosa sanitària.
0: I la segona, què vas fer?
2: Clar, o sigui, és que la cosa és, jo vaig acabar el batxillerat i vaig fer la CLE al juny, com tothom quan sortia del bat, i no vaig treure nota per poder entrar a Medicina, perquè jo ja volia com fer medicina i tal. Llavors, com que tenia una matrícula per les notes de CLE, me'n vaig passar l'estiu estudiant i al setembre la vaig tornar a fer. Sí. I sí que vaig treure bona nota, però el meu pare em va dir, sobretot, no perdis la beca i fes alguna cosa que potser et pot ajudar més endavant, i vaig decidir fer bioquímica. A la UB. I llavors vaig començar bioquímica i jo al desembre ja vaig veure que la cosa no acabava de rutllar. Bueno, vull dir, que a mi no m'acabava d'agradar. I vaig decidir pues, que jo volia seguir el meu somni de ser actriu i que volia pues, presentar-me a l'Institut del Teatre. I em vaig presentar, i vaig entrar, i vaig fer els 4 anys i tot. Però clar, el món, el panorama artístic va com va, no? Bueno, vull dir,
0: sí, és durillo. Sí, sí, t'entenem. O sigui, estem dient de bioquímica a teatre i ara, si tot va bé, entraries a Medicina.
2: Sí, o sigui, ara si tot... Bueno, si les notes es mantenen més o menys com l'any passat, podria entrar a Medicina, sí.
0: Vale, és a dir, acabes tancant el cercle a la ciència,
2: sí,
0: al final.
2: Sí, una mica. Bueno, clar, també és que, per exemple, el meu pare és científic, ma mare és actriu, vull dir que a casa hi ha de les dues. però sí, sí, sí,
0: I,
2: de moment.
0: I has patit molt amb aquests canvis, ara aquí, ara torno a fer la selectivitat. Com ho has viscut? Nosaltres hem utilitzat la paraula drama, potser hem exagerat, però hi ha gent que ho viu dramàticament. He de canviar i he perdut el temps. Tu com ho has viscut, Maria?
2: Clar, o sigui, el primer canvi de bioquímica, com si diguéssim, o un potencial medicina a l'Institut del Teatre, jo no vaig viure-ho gens des del patiment, perquè era com una cosa que em feia moltíssima il·lusió, hi havia un punt que era com de dir... pues me'n vaig a fer una cosa artística, una cosa que m'omple molt a nivell pues creatiu, emocional, no? Hi havia moltíssima il·lusió. Aquest altre canvi, el que he fet ara, sí que l'he patit una mica més, la veritat, perquè... Clar, ja tinc una edat, com si diguéssim, no? Que també és com, has d'anar molt ràpid i has de triar quan tens 18 anys i jo ara en tinc 27, llavors era com de dir, vale, ara m'hi torno a posar, a més també hi ha com tot el dol de dir, jo, pues, has dedicat molt temps a una cosa que de sobte no ha sortit, que a veure, que potser surt d'aquí més endavant o el que sigui, però que de moment no està donant fruits, i ara has de tornar a començar com una cosa completament diferent, perquè a més jo era com de dir... és que si és com quasi teatre, no ho puc fer perquè estaré menjant-me les ungles volent sortir jo a l'escenari, saps? O sigui, ha de ser algo completament diferent.
0: Clar. Doncs aquí
2: I
0: tenim,
2: aquest sí que ha sigut més un dramón.
0: Clar, aquí tenim la Maria pendent ara d'entrar a Medicina. Saludo l'Eulàlia també. Eulàlia, bona tarda, com estàs?
3: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Tu quina edat tens ara?
3: 19.
0: Aquest estiu canvies de carrera. Sí. Què feies i què faràs?
3: Doncs he estudiat Enginyeria de l'Energia, i en canvi enginyeria ambiental, que bueno, no és tampoc tant canvi.
0: I per què?
3: Doncs vaig, o sigui, a mi em va agobiar com molt el tema de triar carrera, i jo pues, vaig anar a la CLE i vaig anar per nota, i, bueno, i llavors un cop tenia la nota vaig decidir, bueno, pues, trio això.
0: Entenc que era bona nota.
3: Sí, vaig, en plan em va anar bé, i després bueno, pues, vaig triar aquesta carrera, i no vaig anar a les portes obertes ni res, o sigui, és que me la va parar. En plan, no
0: volia saber. Però què vas triar, una mica pito-pito colorito?
3: O sigui, jo vaig fer el TR d'enginyeria nuclear i és com que era l'única carrera que em sonava i vaig dir, bueno, pues, trio això i ja està.
0: La única que et sonava.
3: Sí,
0: val, o sigui, i què passa? Vista. Estàs als primers mesos i dius, és que no, quan te n'adones que no t'agrada l'enginyeria de l'energia?
3: O sigui, jo hi començo i ja, bueno, començo una mica com no molt segura, a veure què tal, i llavors vaig anar veient i era com que ja, no, en plan, des d'un inici com que no m'acaba del tot de convèncer. I, pues, no sé, cap al març va ser com, vale, o sigui, és que no, o sigui, no vull marxar d'aquí perquè no m'agrada.
0: I per què estàs segura que enginyeria ambiental, o no? Segura tampoc és un... Però per què vols provar-la?
3: O sigui, per mi és que la universitat, o sigui, també són 4 anys que considero que, o, bueno, més anys o els que siguin, que crec que també és important com passar-t'ho bé, a part de com estudiar un monton. I la facultat, doncs, em queda més a prop de casa... Me l'embaro molt bé a nivell com de gent i tot, que crec que trobaré gent més del meu estil. I a nivell de sorties m'interessa molt més.
0: Et preocupa que no t'agradi?
3: Al principi sí, però després, no sé, al parlar-ho com amb professors, com d'allà de les que fan la carrera i tal, va ser com, bueno, crec que m'agradi o no sé què m'interessarà. Llavors crec que per mi és l'important, això.
0: Aquesta vegada veig que t'has informat més.
3: Sí, molt més, molt més. És que em va caure una bronca a casa bastant heavy, la veritat.
0: Clar, els pares que... Però si és un... si és enginyeria, és igual, prova un mes, no? Et va caure bronca.
3: O sigui, no, em va caure bronca per triar la carrera tan tard i no mirar-m'ho. Mm. Per canviar-me com a tal, bueno, ho veiem bé.
0: Guillem, com estàs? Què tal?
4: Hola, molt bé.
0: Et sona això que està dient l'Eulàlia? Perquè tu t'havies fet un canvi. Quin canvi has fet?
4: Mira, jo vaig començar a estudiar nutrició humana i dietètica, i el tercer any, vull dir que... A veure, dic que és tercer, però era principis de tercer, però jo el tercer any, doncs, vaig canviar de carrera i vaig fer periodisme. I ara ja puc dir que sóc periodista, però sí, sí, he fet un canvi com aquest que diuen.
0: De nutrició... a periodisme. O sigui, com vas a parar a nutrició i com te'n vas a parar a periodisme? Què va passar pel teu cap aquest temps?
4: Mira, és una batalleta que he explicat mil cops, perquè jo entro a batxillerat pensant que volia fer una enginyeria i surto dient vull fer qualsevol cosa menys una enginyeria. O sigui, va ser el canvi absolut. I jo havia fet el batxillerat científic-tecnològic, una barreja, i clar, em vaig trobar allò a l'hora de triar carrera, que no sabia ben bé gaire cap on tirar. Jo recordo un dia amb un assistent d'estudis que es deia que t'aconsellava una mica, que li vaig dir com a les 5 carreres que tenia al cap i totes eren tan diferents que no em va poder ajudar perquè no sabia per on tirar.
0: Però com què? Dret, fins i tot? O...
4: Jo havia algú d'aeronàutica, no sé què, periodisme, ja que ja ho havia mig pensat. I, bueno, i amb el que havia estudiat aquell batxillerat vaig dir què puc fer, perquè no vull fer tampoc una carrera superteòrica, rotllo química, física, que seria massa. I amb el que tinc, què puc fer? I vaig trobar nutrició.
0: Sí.
4: Després jo vaig entrar a nutrició i el primer any... com bastant tots, jo crec, és un primer any que ningú li encanta. Vull dir, primer any és molta teoria, facis la carrera que facis és molta teoria, no toques gaire la nutrició en aquell cas. I jo passo el primer any, i el segon començo a tocar alguna coseta de nutrició, però tampoc gaire, segueix sent molt teòric, tampoc m'agrada gaire, i em arribo a tercer. I a tercer va ser també una mica allò de, bueno, si no funciona, potser que ja hem de tocar alguna cosa, no? I efectivament, vull dir, vaig començar i que vaig tenir clar que volia fer periodisme, que això va ser l'altre, no? Jo no volia deixar una carrera sense saber...

0: canviar. O hagués pogut triar una altra cosa i hagués pogut provar. O sigui, a mi em va venir aquesta imatge al cap i va ser bastant, la veritat, un detonant, eh? Va ser un detonant de dir, ostres, jo no vull arribar a 40-50 anys sense haver provat una cosa que jo crec que ara, com a periodisme, que ara anirà bé, doncs sense haver provat això...
1: De periodista t'imagines, amb 40-50 anys de periodista?
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, cobraràs menys, ho saps.
0: Bueno, a veure, s'ha de dir que també, per mala sort, els periodistes no són els únics que els hi costa, perquè jo segueixo mantenint contacte amb molta gent de nutrició i també s'han de buscar la vida, eh? Però sí, al final jo crec que si tens l'oportunitat, que era el meu cas, de, els meus pares em van ajudar econòmicament, podia fer-ho, doncs animo tothom que si poden fer, doncs...
1: I a casa van entendre el canvi?
0: A casa van entendre totalment i em van donar suport des del minut zero i al final jo crec que és això, no? Si econòmicament va bé i et poden ajudar, perquè al final perds, entre cometes, 3 anys, no?, que tornes a començar. Jo no dic que és perdre, sinó és tornar a començar una altra cosa, i a casa ho van entendre bé i ara jo crec que per fi em miren i diuen, ostres, vas decidir bé.
2: I no acabaràs nutrició, no t'ho planteges?
0: Sí, ni de conya, ni de conya. Primer,
1: ens
0: perquè...
1: aniria bé, un nutricionista per col·laborar també, fins i tot.
0: Hi ha molts, ara et passo contactes, no pateixis. Però la cosa és això, no? Que clar, a mi em quedarien 2 anys i molta gent m'ha dit, ara que ja tens la carrera de periodista, potser podries fer-te un forat a la vida i en uns anys te l'acabes de treure. I la resposta és no fàcil perquè, un títol penjat a la paret de l'habitació no serveix de res si tu no el vols exercir. I segon, perquè no em veig tornant a la universitat i tornant a estudiar, vull dir que no.
1: Mireu, encara ens tenim una última història de canvis. Carlota, com estàs? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: On vas anar a parar tu després de la selectivitat? De fa ja 9 anys.
3: Sí, ja fa anys. Doncs mira, vaig acabar la selectivitat i vaig començar a cursar dret durant 2 anys.
1: Sí.
3: I bé, a veure, és una carrera feixuga i tot... I tampoc em motivava massa la sortida, això és el primer any. Però, clar, molta gent diu, no, el primer any és molt bàsic, és transversal, després comença a ser més interessant. I vaig ser el segon any i tampoc m'acabava de motivar. Em sentia que sí que m'interessava, per una part, perquè també em fa la sensació que és un temari molt genèric i que pot interessar molta gent, però no m'hi veia exercint com a tal de la professió. I a final de segon vaig decidir fer un canvi perquè no m'hi veia tampoc treballant i junt amb la motivació vaig dir no m'hi veig més aquí, no? I pensava, ostres, acabar la carrera i què faré perquè res em motiva.
1: I on te'n vas anar, Carlota?
3: I em vaig matricular a fer llengües aplicades per arribar a ser professora de llengua i literatura catalana perquè m'agraden molt les llengües i així ho vaig fer. I la veritat que vaig fer el grau molt contenta, el recomanaria a tothom, em va encantar, i ara mateix estic exercint de professora, així que més contenta no puc estar ja.
1: I també el que li preguntava en Guillem, l'altre Guillem, sí. Acabar-la algun dia a dret?
3: No m'hi veig, perquè ara ja m'he centrat molt en el món de l'educació, ja he fet les oposicions aquest any, les he provat, i penso, ostres, és que estaré tota la vida treballant de professora, m'hi veig. Penso que és el mateix que ha dit ell. Te treus el grau, sí, però per a què? Si no vull exercir, no necessito.
1: A casa ho van entendre, Carlota?
3: Sí, no. Perquè els meus pares em deien, ostres, com pot ser que, no, que et canvi de decisió, que realment no t'hi sentis a gust? Ells em deien, segur que arriba el moment que trobes el que realment t'agrada, no?, dins del grau de dret. Però jo els diria, dic, ostres, que no hi veig treballant, exercint, dic, ostres, no m'imaginava, no? I bé, van encaixar, però no, amb aquest dubte de dir, ostres, com pot ser, no?, que aquestes decisions canviïn.
2: Però ara sí que ho entenen, no? Vull dir, tu ets el cas de que vas fer el canvi de carrera i ara ja estàs treballant de la segona carrera. Estàs content amb la decisió que vas prendre? Vull dir, estàs feliç amb la teva vida actual?
3: Sí, ara ho entenc i la veritat que ara ma mare, si algú li pregunta, no?, perquè a vegades aquest tema de canviar de carrera o intentar fer alguna cosa que no has fet i que vols fer, és una mica frustrant o la gent fins i tot ho veu una mica malament, no? Aleshores, ara sí, estan contents i la mare ho explica o el pare també i també per donar una mica d'exemple i dir no passa res si fas un canvi.
1: Això te va preguntar-vos a tots. No passa res

0: si fas un canvi, ja heu parlat de que tampoc era drama, era oportunitat, però sí que podríem fer una petita reflexió per acabar. Va bé, és a dir, fer un canvi a temps i decidir que el que estàveu fent no era el, no anàveu ben encaminats, diríem. Us servirà a la vida per futurs canvis que hagueu de decidir, Maria?
1: Sí, o sigui, jo crec que sí. La meva mare sempre em diu que la vida no és lineal, que la vida va en cercles i que res és lineal. Llavors, jo crec que tinguis l'edat que tinguis, si hi ha un moment vital que veus que les coses no van, és millor canviar, perquè a més la vida és molt llarga. Vull dir, que si no, és fer coses que no t'agraden durant... que no t'agraden o que no t'estan donant el que tu vols que et donguin durant molts anys. I és patir molt temps. Per què? Bueno, vull dir...
0: Per què? Sí, sí.
2: Perquè, no sé, Guillem, tu creus que ara l'Eulàlia que farà un canvi de carrera i suposo que té dubtes, tu diries que és un canvi menor? Dius, he canviat de carrera, però la meva vida més o menys continua de la mateixa manera. O també implica un canvi de vida? La meva vida ha canviat radicalment perquè veig aquest canvi de carrera.
3: Home, el moment que la, amb 19 anys la carrera és un... Vull dir, gran part del dia estàs allà, és un canvi molt gros. Canvies de cercle, canvies d'amistats, bueno, canvies a... entres en un altre cercle amb una altra gent diferent, i al moment sí que és un canvi gros, però quan tu mires des de la distància, doncs sí, canvies certes coses, altres no, fas uns amics nous, altres els perds una mica pel camí, però com és la vida.
0: Clar, tu, Eulàlia, que ets la més jove, ho veus com en Guillem, també ara canviaràs de gent, encara que dius que estan a diferents llocs, no? Que ara ho tens més a prop de casa, sí. És a dir, també suposa un canvi, deixes... És a dir, és una valentia fer un canvi, no?
4: Bueno, és que... O sigui, bueno, jo ara anava al Besòs i ara passaré a la zona universitat, llavors em quedes tan més a prop de casa. O sigui, jo crec que és veure, bueno, com ho ha dit una mica tothom, que al final no estaràs a un lloc on no estàs a gust i com no pots conformar-te amb la teva vida. I com crec que s'ha com de posar per sentat que al final ens equivoquem i no passa res i és qüestió de canviar i al final és trobar el teu lloc, llavors al final acabes guanyant.
0: Clar, Carlota, com en el teu cas, acabes guanyant perquè t'haguessis imaginat, com tu ja ho has dit, ni amb la toga ni en un judici. Però si algú ara està pensant-se o està patint molt per quina carrera triar, què li diries, Carlota?
5: Li diria, primer de tot, que escollís una cosa que realment li agradi, no? Funcional, que s'hi vagili, i si no, no passa res. Pots canviar perquè al final és aprenentatge... de vida, conèixer gent, vull dir, no és un error, simplement agafar-ho per diversos camins i mira, al final tots són aprenentatges de la vida.
0: Jo li volia preguntar, Maria, si ara de totes maneres truquen i et diuen vols fer de, no sé, un paper d'una obra de Shakespeare, què fas? Què dius?
1: Home, i òbviament es diu que sí, no? Vull dir, és que també crec que és una mica diferent com canviar de carrera perquè realment no t'agrada o canviar de carrera perquè necessites ampliar, perquè la que tens és precària i no hi ha manera. Però òbviament jo crec que, no sé, que la vida pot ser moltes coses i que és com de dir, pues mira tu, jo si em truquen, pues m'ho plantejo i òbviament, anda que no et faré aquí una Ofèlia, vol que sí.
0: Això, Ofèlia, és que no em sortia, estava pensant en Ofèlia, m'has llegit el pensament, no em venia el nom Ofèlia. Escolteu, doncs, què feu avui per la Revetlla, per cert?
3: Doncs amb els amics de tota la vida, que aquests sempre hi són, no? Bàsicament de carrera, però de tota la vida hi són, i això, segur que acabarem ben tard.
0: Clar, home, i a més, amb aquesta felicitat de ser periodista, que t'ho passaràs bé.
3: Bueno, sempre tinc xerrera, no?
0: Veus, vull dir, això és clar.
3: La resta s'ho passa millor que jo, no? Perquè sempre alguna cosa xerro.
0: Eulàlia, què faràs tu?
4: Jo punxo a Horta, faig el meu primer bolo.
0: Per tenim si... una DJ
4: sí,
0: aquí.
4: Sí, doncs vol venir a veure.
0: És a dir, tenim una enginyera, futura enginyera ambiental, DJ. Com et dius sí. Com a DJ?
4: Ens diem P de Perfumats.
0: P de Perfumats?
4: Sí, amb una col·lega. I això... Doncs si, no sé, si no teniu plan, punxem a Horta d'una i mitja, dos i mitja.
0: Veus que bé. Carlota, què faràs tu?
5: Doncs amb els amics de tota la vida també, córrer bars, sopar i gaudi de la nit.
0: Doncs molt bé, a disfrutar-ho. I Maria, què faràs?
1: Jo tinc un gustet, vull dir que protegir el gustet i intentar que no tinguin molts petardos.
0: La mitja actriu tindrà cura del seu gustet. Maria Eulàlia, Guillem, Carlota, moltes gràcies per passar avui pel balcó. La veritat és que ha estat molt oxigenant escoltar-vos. Tant de bo, els que esteu ara pensant quina carrera triar i les pifieu, no passa res, no entreu en pànic, no és un drama, ho ens acaben de dir. Aquí quatre exemples molt diferents del que et pot passar a la vida, que dona moltes voltes. Bona revetlla a tots i moltes gràcies per ser avui aquí.
3: A vosaltres, gràcies.
0: Una abraçada a tots.

0: A la cadena SER, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Xavier Balló, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Què està passant i què ens cal saber del dia?
2: Doncs mira, estem pendents de les carreteres a aquesta hora, perquè és tarda intensa de molta gent que es desplaça per fer la revetlla de Sant Joan, i a més hem tingut algunes complicacions importants a l'AP7, que s'ha hagut de tallar per un accident. Si et sembla, connectem amb el Servei Català de Trànsit per saber com se circula ara mateix. Roger Serra, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Doncs sí, sens dubte, el més important és aquest accident que s'ha produït cap a les 5 de la tarda, malauradament un accident mortal a l'autopista AP7, al tram de Riudellots de la Selva. L'autopista continua tallada en sentit nord, és a dir, en sentit Girona. De fet, més enrere, a Maçanet de la Selva, l'autopista ja està tallada. Es fan desviaments cap a la C35 i l'autovia A2, i en el punt de desviament, la veritat és que sí que hi ha una cua important de més de 10 quilòmetres per tallada aquesta autopista AP7 ja a la zona de Maçanet de la Selva en sentit nord. Per tant, si ara mateix haguéssiu d'anar des de Barcelona cap a Girona, sens dubte hauríeu d'evitar aquest punt de l'autopista AP7. Podeu agafar, per exemple, l'autopista del Maresme, la C32. Aquí les coses van molt millor. Aquí, si hi ha aturades, no superen els 2 quilòmetres el tram de Mataró en sentit nord, en sentit Girona. Tot sigui dit, a banda d'aquesta incidència, la veritat és que la resta de la xarxa viària, aquesta hora gairebé ja parlem de circulació còmode i fluida. Per tant, és tot des del Servei Català de Trànsit.
2: Moltes gràcies. A aquesta hora, això és les carreteres. A aquesta hora ja comencen els preparatius, com podeu imaginar, d'algunes fogueres, però se n'han prohibit, atenció, unes 240 a tota Catalunya per l'alt risc d'incendi, crec que ara en parlarem. Són les que estan a les zones de Catalunya pròximes als boscos i en els municipis amb més risc d'incendi, sobretot a Ponent. Així se'n referia a l'Aquí Catalunya, Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil.
4: Aquesta crida d'atenció a tothom d'avui, sempre ho demanem cada any, però aquest any especialment, aquesta especial prudència en l'ús de la pirotècnia. Doncs manipular aquests petards garantint que no provocaran un incendi, això vol dir respectar aquest allunyament dels 500 metres respecte a una zona forestal.
2: Això pel que fa a Sant Joan. Una altra de les notícies del dia és el daltabaix que hi ha hagut a l'examen de matemàtiques de les PAU, de la selectivitat. La mitjana s'ha quedat en un 4,18. És la nota més baixa de matemàtiques, almenys des de l'any 2008.
1: Ens sortíem plorant, eh?
2: Sí, déu-n'hi-do. Ens ho explica la Soledad Domínguez.
5: Els alumnes catalans van suspendre matemàtiques científiques també als anys 2014 i 2024, però en aquests dos casos la mitjana es va quedar al juny a prop del 5. El suspens d'enguany és clar i suposa un retrocés de 2 punts respecte a l'any anterior. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no els agraden els resultats, però defensa que l'examen era correcte.
6: És una nota que no és satisfactòria. Matemàtiques és una prova que suposa un repte.
5: Com que la nota PAU es calcula fent una mitjana de 5 matèries, el fet que molts estudiants hagin suspès enguany matemàtiques ha quedat compensat per la millora en altres matèries, com ara català o castellà.
2: Això sí, el 96% dels alumnes han aprovat amb una nota mitjana de 6,4. Pel que fa a l'àmbit polític, el govern espanyol s'ha tornat a descartar que Pedro Sánchez pugui dimitir o convocar eleccions després de la sentència de 24 anys de presó rebuda per l'exministre José Luis Ábalos pel cas de les mascaretes. Demà compareix Pedro Sánchez al Congrés per abordar aquests diversos casos de corrupció que assetgen el PSOE. De moment, el ministre Óscar López ha tornat a reivindicar que el partit, que els socialistes, han pres decisions.
7: Es tener muy claro que el que la hace, la paga. Se llame Ábalos o se llame Ayuso.
2: I una altra qüestió que ha arribat al Consell de Ministres és el càntic contra Pedro Sánchez que el porter del Sabadell va incitar a fer aquest cap de setmana durant la celebració a l'ascens de segona divisió.
8: Voy a soltar aquí una expressió y vosotros contestáis con lo que os salga. Pedro Sánchez!
2: Doncs bé, la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha presentat una denúncia contra el porter Diego Fuoli per un presumpte delicte d'odi. L'entitat considera que no es poden banalitzar aquests fets i la pròpia portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha respost a la polèmica.
9: Però el portero del Sabadell no inventó ninguna expressió. Hay quien acuña el insulto como única herramienta política cuando faltan argumentos. iría un poco más allá, le preguntaría si cuando se refiere al presidente del gobierno sabe que es el presidente del gobierno que ha multiplicado por 8 las becas, quien ha fortalecido la protección, sobre todo a efectos de pensiones, para los deportistas de alto nivel.
2: Pel que fa a decisions al dia, el govern espanyol avui ha donat llum verda, per cert, al parc eòlic marí experimental del Golf de Roses, el PlemCat. A més, la resolució ambiental favorable que era imprescindible per tirar-lo endavant. No es preveu que els molins arribin al mar fins a finals de l'any que ve, del 2027. Això sí, les plataformes ecològiques avui han tornat a recordar la seva oposició al projecte. Jordi Puntjoan n'és el portaveu.
10: Nosaltres seguim amb les nostres, seguim plens de carregats de motius per l'oposició de tot aquest, diguéssim, desgavell de construir en aquest espai natural tan important. Això afecta per mar i per terra d'una manera substancial.
2: I un apuntet polític més. Avui hem sabut que aquest juliol, la setmana del 7 de juliol, és quan es votarà al Parlament la regulació sobre la limitació de la compra especulativa d'habitatge.
1: Avelló, passa una bona revetlla.
2: Vinga, bon Sant Joan.
1: Bon Sant Joan. Carbó, com estàs?
11: Aquí estem, bona tarda.
1: Ara parlava de fogueres en Xavier Avelló. La calor és extrema, tenim Europa fosa. Què no hem de fer avui, sobretot, i quines zones són més complicades?
11: Mira, mirant ara mateix el mapa d'humitat relativa, doncs està ben clar, no? Arran de costa esteu patint xafogó. Això és l'únic avantatge d'aquesta sensació, no?, que suposa humitat alta, però al prelitoral, a tot l'interior i fins i tot gran part dels Pirineus, on avui de nou hem tingut màximes de 35 a 40 graus, superant els 40 graus en algunes localitats, doncs ara mateix la humitat està rondant el 30%. I allò dels 30, no? 30, sí. Més de 30 graus, més de 30 km per hora la velocitat del vent i humitat inferior al 30% és el còctel ideal perquè res, una petita guspira provoqui un incendi. De manera que, bé, totes les advertències que s'estan fent, jo crec que són de sentit comú.
1: I tant. I això demà, o aquesta nit, per exemple, es pot banyar la gent al mar, que li deies avui a en Bofill?
11: Sí, clar, a veure, veient el que ha passat aquesta setmana, no?, a la Costa Daurada, extrema la precaució. Advertir que moltes vegades la meteorologia no té res a veure amb com s'està comportant el mar, i és bo conèixer cada platja, perquè hi ha parts que hi ha com una ressaca que forma part...
1: Sí, sí, jo dic remullar-se, no dic que es posin a nedar, jo dic allò remullar-se.
11: Ja saps tu que quan es veu i tot això, els límits es van canviant sobre la marxa, no? Precaució, i sí, temperatura de l'aigua que està alta, per sobre dels 23 graus a pràcticament tot el litoral català, en una nit que es presenta càlida fins ben entrada la matinada, tan sols a partir de les 3-4 de la matinada la temperatura començarà a baixar de manera més decidida, però arran de costa vindrà de gust fer un bany, que ho venem tot com catastròfic, no? Però també la part positiva vindrà de gust arran de costa fer-se un bany, perquè hi haurà mínimes per sobre dels 25 graus. I demà durant la diada, doncs, sí? La notícia és que ja no puja més les temperatures.
1: Home!
11: La realitat és que tampoc baixaran. Va. O baixaran tan poc que no es notarà. De manera que demà la mateixa calor, de nou tronades. Compte perquè ara mateix, com ahir, n'hi ha algunes cap al Pirineu de Lleida que estan baixant més cap al sud, poden provocar algun incendi. Demà repetirien. Hi haurà un descens de temperatura més pronunciat a partir de dijous, però que ningú s'animi perquè continuarà fent molta calor i tot apunta que a finals de setmana tornaria a remuntar la temperatura.
1: Carbó, bona revetlla.
11: Igualment, que vagi bé.
1: Una abraçada. Arnau Santero, deia Pujals, com esteu?
12: Molt bé, bona tarda.
1: Els dos fixant-vos a la tele, ara en parlarem, però aquest cap de setmana comença la festa del Tour de França, amb 10 dies de festa per tots els districtes de Barcelona, Laia.
12: Sí, la voluntat de l'Ajuntament és que el Tour no sigui només al Gran de Parc, que es viurà els dies 4, 5 i 6 de juliol, sinó que sigui més extens i que tothom en pugui gaudir, també aquells que no són especialment aficionats del ciclisme. Ho ha explicat el regidor d'Esports, David Escudé, el que t'hi jugues.
13: El Tour no contemplem únicament com un aconteixement únicament i exclusivament esportiva, sinó una cosa doncs, una mica més no, oberta, cultural, familiar. I aquest cap de setmana doncs, comença doncs, la festa, diguem-ne, més popular per animar la gent i per ser protagonista els veïns i les veïnes de Barcelona, que en el fons, doncs, com a ajuntament, és el que volem.
12: El regidor també ha parlat del procés de posar gespa natural als Camps de l'Europa i al Sant Andreu, que tots dos són ara a Primera Federació. A partir d'aquesta categoria, la Federació Espanyola obliga els equips a tenir aquest tipus de gespa natural, i després de l'ascens del Sant Andreu aquest any, l'Ajuntament de Barcelona es va comprometre a posar-la. En el cas del Narcís Sala, només seria doncs, fer el canvi del terreny de joc, però en el cas de l'Europa cal fer una obra una mica més gran, perquè sota el Nou Sardenya hi ha un pàrquing i altres instal·lacions. De moment, però, no estan iniciats en cap dels dos camps.
13: Està seguint la seva evolució normal i lògica en aquests casos. És complicat, és obra pública. La intenció, evidentment, és com abans millor, perquè entenem la situació. Compartim i critiquem aquesta normativa absolutament absurda imposada per les federacions.
12: Per tant, no sé si tindrem l'Europa al Nou Sardenya. El que sí que hi haurà és que tornaran a tenir l'Àlex Cano, el seu capità, que l'han renovat un any més. Per tant, el capi Cano continuarà liderant aquest equip amb l'objectiu de tornar-se a colar a la promoció d'ascens a segona divisió.
1: I el Barça ha fet oficial el fitxatge d'Abdelkarim i la venda d'Iñaki Peña, Arnau.
14: Sí, avui al matí el club ha exercit l'opció de compra que tenia del davanter egipci de només 18 anys, que signarà per les pròximes 3 temporades. Sí que és cert que Abdelkarim ja havia disputat alguns minuts al tram final de la temporada amb el Barça Atlètic, on havia convertit ja 6 gols en només 11 partits. A més, fa poques hores el club ha fet oficial també el traspàs d'Iñaki Peña al Panathinaikos, i el club grec pagarà uns 3 milions d'euros pel porter de l'Alacant, que va arribar a la Masia el 2012 i aquest any això sí ha jugat cedit a Elx.
1: El Barça de futbol sala pot guanyar la Lliga avui a Múrcia.
14: Doncs sí, ara fa un minut ha començat el tercer partit de les finals de la Lliga entre el Barça i el Pozo Múrcia, que recordem que hi ha un avantatge de 2-0 pels culers. Els de Javi Rodríguez només haurien de guanyar un dels tres partits que queden, podria ser avui, per proclamar-se campions 3 anys després.
1: I tanquem amb el Mundial de Futbol, que ara mateix hi ha el carrusel a Ser Catalunya. Nosaltres fem balcó fins a les 9, però com van? Perquè tenim Portugal-Uzbekistan sobre la gespa.
14: Doncs sí, ha començat a les 7 de la tarda aquest Portugal-Uzbekistan, que ara va 2-0. Li acaben d'anul·lar, això sí, un golàs als Uzbekistan per una falta sobre Joao Cancelo.
1: És aquesta cara de perplexa que posa, no? Que està enfadat, ho veig.
14: I, de fet, ha avançat els portuguesos Cristiano Ronaldo, que s'ha convertit en el primer jugador en marcar en 6 mundials diferents. Avui a les 10 de la nit, per això, serà el torn d'Anglaterra, on jugarà el culer Anthony Gordon contra Ghana.
1: Doncs, Arnau, Laia, bona revetlla. Gràcies.
14: Igualment.
1: Antoni Suárez és el control de so, ara són les 7:32 d'aquest vespre, dimarts 23 de juny. Joan, què ha de sonar?
15: Charlie XCX.

0: Aquesta és més aviat la teva Charlie, no?
1: Aquesta m'encanta.
0: La teva Charlie...
1: Que sonorament és potentíssima.
0: Sí, això estic totalment d'acord. Perquè aquesta és la nova música de Charlie XCX, aquesta cançó que es diu Rock Music. Seria la primera que ens ha volgut ensenyar la Charlie per demostrar-nos que ve una nova etapa. Queda, de fet, exactament un mes perquè publiqui nou àlbum, i és un àlbum que ens ha dit que no tindrà res a veure amb el seu gran i més conegut que tothom coneix, que va publicar ja fa 2 anys,
1: que es deia
0: Brat.

0: Que bo és aquest àlbum, també.
1: Sí.
0: Doncs aquest nou projecte de Charlie XCX es dirà Music, Fashion, Film i ha de publicar-se el 24 de juliol. Va. I de moment, et deia, tenim dues cançons. La primera que hem escoltat, Rock Music, i aquesta altra que es diu Spring Summer 26.

0: Què et sembla aquesta?
1: Apocalíptica, no, per la lletra?
0: La lletra és molt apocalíptica. De fet, diu: primavera, estiu 26, quan el món estigui a punt d'acabar-se, no hi haurà esperança per res. Sí, estem caminant per una passarel·la que porta directament a l'infern. Res no ens salvarà, ni la música, ni la moda, ni el cinema.
1: Toma ja.
0: Hi ha molt de rock, però també hi ha molt d'electrònica en aquest àlbum. És amb un estil que no té res a veure.
1: Això és perfecte per tu.
0: Mira, això deia fa uns dies la Charlie XCX en un vídeo que publicava a TikTok del que hem d'esperar d'aquest nou àlbum.
2: So I made an album and it's really different from the last one.
0: Diu, he fet un àlbum, és molt diferent a l'anterior, això és un fet.
2: And I love it. And you might not. And that's cool.
0: Diu, i m'encanta, i potser tu no, i això està bé.
1: Ens encanta, Charlie, tranquil·la.
0: Diu, si t'agrada és bonic, i si no també està bé, perquè això és tenir preferències personals.
2: Because that's just what it is to have personal preferences.
0: Exactament, o sigui, et pot agradar i no, efectivament. Mm. I, però ella ja ens avisa una mica que, si no t'agrada, jo estaré tranquil·la amb això, que això és el més important, sí, en el cas dels artistes, perquè sempre passa que després d'un àlbum tan increïble, que ha tingut tant èxit, que del qual ha marcat tendència, que ha marcat fins i tot la moda, tot el debat públic, després has de treure en un següent i la pressió, sí, jo m'imagino que és altíssima. Recordem que entre Brad i aquest nou projecte, entremig també hem tingut una banda sonora meravellosa des del meu punt de vista, que és la de Wuthering Heights.

0: Que t'he de dir que la vaig veure, eh?
1: I què?
0: Per tu, a mi em va agradar.
1: A mi també, Anna, però és que no sé què li passa a la gent.
0: Que la gent no li agrada, però la combinació amb la música em va agradar moltíssim.
1: Tothom l'ha trobat extremadament horrible, terrible.
0: Bueno, perquè és un clàssic.
1: No té cap sentit la història. Jo t'haig de dir que fins i tot vaig plorar, Anna, jo, en aquesta pel·lícula.
0: Tant no, però m'agrada.
1: Bueno, al final, a mi, no sé si era la combinació Margot Robbie...
0: Clar, jo trobo que està esplèndida.
1: La fotografia és preciosa i la banda sonora de Charlie XCX li dona una
0: èpica. A mi em va semblar original i atrevida, i per què no? És un clàssic.
1: A mi em va deixar com... Tipo que la tornaria a veure.
0: Em va encantar.
1: L'escena que surt amb aquesta cançó, la Margot Robbie, és una meravella. Bé, jo estic molt obsessionat amb això, però ara ja hem de marcar aquesta data, 24 de juliol, amb el nou àlbum de Charlie XCX, però és que fa pocs dies la Charlie va donar una entrevista a la Rolling Stone parlant d'aquest nou àlbum.
0: Sí.
1: I el que ha explicat és molt dur, sobretot pel que fa als efectes psicològics que ha tingut en ella, justament, Brad. Saps que els seus directes eren uns directes que era gairebé com una rave, en què era la Charlie sola, quan apareixia amb el Troye Sivan perquè feien un concert conjunt, però era realment una rave en la que la Charlie, ella completament sola, saltant, ballant, cridant,
0: una potència extraordinària,
1: arrossegant-se pel terra, increïble. I això durant gairebé 2 anys de presentació d'aquest àlbum. I diu en aquesta entrevista: darrerament he estat lluitant molt amb la meva salut mental fins al punt que, si he de ser sincera, estic passant pel pitjor moment psicològic de la meva vida. Aquesta és la cita quan li pregunten respecte a Brad, el fenomen Brad, el que li ha donat l'àlbum Brad. I després, parlant sobre la gira, diu que fins i tot va patir una lesió a l'esquena, danys als nervis del coll per haver d'estar rodolant a terra en absolutament tots els concerts. Clar, aquesta combinació l'ha fet, doncs, que la seva experiència personal respecte a Brad la posés al límit. I diu: és curiós com l'èxit et pot empresonar, però jo ho he experimentat amb un ampli ventall d'èxits i fracassos. I diu que per allunyar-se d'aquestes seqüeles físiques i mentals, fins i tot està tot aquest temps completament allunyada de les xarxes, que als seus fans els hi pot semblar estrany que ella, que sempre havia estat molt exposada, ara ho fes, però que així ho ha fet, ha desaparegut, i ha canviat fins i tot l'estratègia promocional d'aquest nou àlbum, que no tindrà res a veure amb la de Brad, en què era molt xarxes. Diu: les coses han canviat, m'interessa crear una connexió diferent amb el públic, íntima, i de fet hi ha la portada d'una fotografia en blanc i negre, que de fet li ha ajudat, per exemple, a fer-ho el músic i compositor, el John Cale, el dissenyador Marc Jacobs, i també el director de música, el Martin Scorsese.
0: Carai.
1: Així que imagina't, 24 de juliol, nou àlbum de la Charlie XCX, meravellós.
0: Music, fashion, film.
1: Efectivament.
0: Ganes d'escoltar-lo.

0: Susana Ruiz, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Avui ens portes Lo mig del món, de Roser Barnett, publicat pel Club Editor. Té un títol curiós, eh? Aquest article, Lo, ja ens dona una pista, com a mínim, de la procedència de l'autora.
1: Sí, aquesta forma, Lo, només és correcta en el dialecte nord-occidental, aquesta parla de transició que se'n diu com a article masculí singular. L'autora, Roser Barnett, de 71 anys, o sigui que ja té una història al darrere, ella és nascuda al Priorat, i que reivindiqui el Lo des del títol del llibre, des de la coberta, des d'aquest primer contacte que tenim amb el llibre, és una declaració d'intencions, com veurem més endavant.
0: No és una novel·la, no és ficció. Quin gènere la marquem, doncs? Autobiogràfic?
1: Fa de mal emmarcar, perquè és una mica artefacte, eh? És transgènere, si em permets la classificació. Sí, quan va sortir publicat fa un parell d'anys, a mi em va cridar l'atenció, pensant que seria un llibre de memòries, que és un gènere que m'agrada molt, i la veritat és que no ho és, o potser seria més correcte dir que no és només un llibre de memòries. Jo el definiria com un assaig força poètic, que ens parla del lloc com a casa. Són reflexions molt lúcides i explicades de forma única sobre la manera com habitem i com ens relacionem amb el lloc on hem nascut, que és el nostre mig del món, del títol, entès com a centre del món. Llavors, doncs, hi ha una mica de tot. Hi ha records, hi ha notes personals, filosofia, pensament polític i pensament crític i activisme, també, en aquest llibre. Sí, és com un puzzle de trossos sobre aquesta part del país, des de diferents plantejaments i sense cap pretensió, com diu la pròpia Roser Barnett.
2: No hi ha un objectiu clar. Jo el que sí que tinc ganes, diguéssim, és de... Potser també per això que dius de la vida viscuda i de l'edat i de les coses que t'han passat, o jo què sé, les recorbacions que fas, que normalment a mi m'agrada compartir les coses, doncs és una reflexió sobre un espai, sobre un lloc, sí, però sobre una manera d'entendre com vas per la vida, sense cap pretensió especial, però vull dir, era en lloc de tot el que feia, diguéssim, que tot això ja ho feia per a mi sola, doncs en un moment determinat vaig pensar que, potser pretensiosament, no ho sé, que podia ser, que podia estar bé, o que podia ser interessant, o jo què sé, o que et venia de gust, senzillament, de compartir-ho.
1: És guai, eh?
0: Jo què sé.
1: Sí, t'agradarà. Deixa'm dir que totes les reflexions que sentirem, com aquesta, les va exposar la Roser Barnett en una conversa amb lectors al Cercle de Lectura de Reus.
0: Susana, jo entenc que el protagonista principal del llibre és, al final, el lloc, que és el Priorat, en el seu cas.
1: El lloc i la gent, perquè diu que són indissociables.
2: A mi el que m'interessa és la gent, finalment. Que, a més, la gent és la que fa, diguéssim, que els llocs visquin d'una manera o visquin d'una altra. Però també és cert que, com que podríem dir, si ens posem en plan així de lucubrar, que els llocs ja hi eren abans que nosaltres arribéssim, doncs també és veritat que nosaltres també som fruit de la manera de ser, això que dèiem abans, dels llocs. No? Vull dir, si això és un mosaic de bocins, és perquè el meu lloc primigeni i el lloc que habito i el lloc que he triat per habitar també ho és. O fins i tot els altres llocs, que també són el meu lloc, també estan fets de bocins. Jo no entenc els llocs, ni m'entusiasmen els llocs, ni m'emocionen els llocs, ni em fan rabiar els llocs, si no és en funció de la seva gent.
1: Tenim clar que gent i lloc es condicionen i es modelen, no? Defineixen mútuament. Passa que de vegades les persones hem de marxar dels llocs, del nostre lloc, i anar a un altre lloc, no? Per necessitat o per voluntat. Això ens fa menys del nostre lloc que el que s'hi queda? La Roser diu que no, que l'absència fins i tot pot enriquir la percepció que tenim del nostre lloc perquè ens dona una visió més objectiva.
2: És necessari, en certa manera jo penso que és necessari, eh? Vull dir, també et distorsiona la mirada, l'excessiva proximitat. Per tant, marxar dels llocs penso que està bé, el que està bé és marxar quan vulguis per poder tornar quan vulguis, no caiguis de fotre el camp, això és un altre tema, no? Però ja que marxes, doncs ho aprofites, diguéssim, no? Perquè llavors, evidentment, quan tornes i quan retornes, pots enfocar la mirada amb distàncies diferents i amb altres mirades que has anat arroplegant pel camí, no?
1: I seguint aquesta reflexió, la Roser també incorpora com a fet positiu l'arribada de persones de fora que també ens poden dir com ens veuen i ens poden ajudar a fer autocrítica.
0: Clar, jo pensava ara que quan escrius sobre la teva terra pots caure en un excés d'orgull, d'autocomplença, el teu és el millor, tothom estima el seu lloc, i a vegades no li veiem els defectes que té, com tots en definitiva.
1: Doncs sí, per això l'autora diu que el llibre no pretén ser un elogi ni una oda al priorat, per molt que ella se l'estimi.
2: Un cant entès com una lloança d'aquest racó de món, no ho és. No ho és per això que deia, perquè la relació, vull dir, és una relació, no diria d'amor-odi, però en una relació complexa. I, per tant, per mi totes les relacions que tenen sentit i que tenen interès han de ser complexes i han d'estar fetes de moltes coses, no només d'una mena de bucolisme o de mirada bucòlica o de mirada, diguéssim, complaent o tot el contrari. Per tant, el que vol ser és senzillament compartir quina és la meva vivència d'aquest espai i de la meva relació quan hi soc, quan hi torno, quan me'n vaig, quan ho reivindico i quan renego, si convé.
1: O sigui, la perfecció no existeix, no. Això és obvi, ni en els llocs ni en les persones, per això també està bé, no?, fer aquest exercici d'objectivitat.
0: Per què has dit que era com un assaig poètic? Per la forma, pel que hi diu, pel contingut?
1: Per les dues coses, tot suma en aquest cas. Hi ha poesia en la reivindicació del paisatge i dels elements que ajuden a definir el paisatge, doncs com la boira o el vent, en aquest cas. Però això és relativament fàcil per una persona que sap escriure, no?, fer els elogis d'una cosa bonica. El que ja costa més és trobar la poesia a les coses quotidianes, sí, com les parets, les portes, les finestres o els carros, i també a les coses petites, com les efímeres, que són uns insectes aquàtics, una mena de papallonetes, tan fràgils i delicades com la prosa que la Roser els dedica. Ella reivindica la importància de posar la mirada sobre el detall, sobre les coses petites.
2: Per mi jo crec que és important, perquè és el que et permet, vull dir, que els matisos siguin de bo, per dir-ho d'alguna manera. No siguin només una qüestió formal, no? I és el que dèiem abans, vull dir, aquest aproximat no només en un lloc, en una cosa, en un fet, en una paraula, en una pedra, fins a la part més mínima, és la que després et permet tindre una, a l'hora de fer de tindre la visió global, hi hagi tot el matís que hi ha d'haver. I això també passa amb el tema de si és local o no és local, o és entre sempre la tensió entre local i global, no?
1: I respecte a aquesta tensió entre local i global, aquí una de les dèries de la Roser, ella té un discurs molt interessant sobre la tendència del sistema, i entenem sistema com els que governen,
0: els que manen.
1: Sí, a intentar uniformitzar-ho tot, a buidar de personalitat els llocs. Ella diu que per eliminar la resposta de les persones que els habiten.
2: Perquè cada vegada mos estan desdibuixant més els llocs, aquesta noció del no lloc, d'aquests espais que no són res, ja no hi ha aquesta relació entre les persones i el lloc. Que evident, són intercanviables, pots estar aquí o pots estar a la Quinta Forca, perquè no, allò no té cap mena d'ànima. Això és el que, evidentment, això elimina totalment la possibilitat de refugi. I si elimina totalment la possibilitat de refugi, també en certa manera va contra la capacitat de resistència enfront d'aquestes tendències que tot ho aplanen, tot ho homogenitzen, que és la millor manera de manipular la gent i la millor manera d'anar cap allà on el sistema, diguéssim, vol que anem, és a dir, amb aquests no llocs que com que no els sentim nostres, no mos hi comprometem. I com que no mos hi comprometem, doncs tot s'hi val a l'hora de trinxar-los o a l'hora de jo què sé.
0: En aquest lo mig del món, de Vernet, deies que hi havia activisme. Aquesta defensa del lo local, no? Aquesta seria una forma, com et deia al començar?
1: Sí, ella no defuig en cap moment el conflicte. Tots els fronts que tenen oberts a les terres del sud, la lluita per l'aigua, pel riu... I això també ho explica de forma molt bonica. Bonica i diferent.
2: A mi em molesta bastant, hi ha coses relacionades amb la manera d'explicar la realitat i de transmetre-la, i amb el llenguatge que fem servir també per explicar-la, no? Si hi ha una cosa també que em posa molt nerviosa és tot el tema del llenguatge políticament correcte. Tots aquests eufemismes que ja no, que fem servir per no dir les coses pel seu nom, l'empobriment constant del llenguatge, que per tant mos fa perdre matisos, que per tant mos fa perdre profunditat en tot es queda molt a la superfície.
1: És el mateix discurs, eh? Sí. De la mateixa manera que els governants tenen interès en fomentar aquests no llocs, que dèiem fa un moment, la Roser també denuncia una mala intenció en aquest ús simplista i simplificador del llenguatge.
2: Aquesta manera de fer servir el llenguatge per crear aquests relats que en el fons doncs, no saps fins a quin punt responen a una realitat o responen a un... no parlaré de teories conspiratives, però una certa mala intenció segur que hi és aquí darrere, vull dir. I això és una cosa que em preocupa molt i per això vull dir, suposo que també el que he intentat aquí és defugir segons, utilitzar segons quina mena de lèxic directament, perquè em comença a fer urticària, des de la sostenibilitat i podríem fer tota una tirallonga, que són com una mena de calaix de sastre que hi cap tot i que representa que llavors ningú sap què carem estem dient, perquè segons qui ho diu vol dir una cosa, segons qui ho diu vol dir una altra, que són absolutament contràries. Per tant, sí, en aquest sentit, m'interessa també, diguéssim, contribuir dintre del que pugui a desemmascarar segons quines maniobres que a través del llenguatge mos colen uns gols que Déu-n'hi-do.
1: Té les idees sí, clares sí. I les expressa de forma clara i vehement.
0: Pim-pam. Sí. Sobre el llenguatge, que ell en parlava, està escrit amb la forma dialectal del Priorat. Costa de seguir? O ens podem perdre amb el lèxic?
1: No, cap problema. Ella l'ha escrit amb la seva forma dialectal perquè considera, i té raó, que és el més natural.
2: Si es tractava d'això, de compartir les meues dèries i de les meues reflexions, o jo què sé, o explicar històries, perquè també hi ha històries, que no necessàriament tenen cap altre objectiu que fer una història, el que volia és que existís la mínima distància entre el que, de la manera com jo m'ho deia a mi mateixa i com ho diria els altres. Per tant, la mínima distància és que això fos fet amb la llengua amb la qual jo penso, sense haver de traslladar-la, diguéssim, en un estàndard, del tot estàndard.
1: I va validar-ne la comprensió.
2: Jo vaig fer l'exercici de fer llegir un paràgraf de cada... un paràgraf curt a gent de diferents llocs del domini lingüístic. Una valenciana, algú de Mallorca, de Catalunya Nord, del Solsonès, que també és zona de transició, per en certa manera, per dir que... De la mateixa manera que quan jo llegeixo un llibre que és amb estàndard, jo el llegeixo amb el meu accent i no neutralitzo, doncs això es pot llegir amb tots els accents, perquè està en català com qualsevol altre.
1: Efectivament, clar. Pesi a qui pesi, en totes aquestes zones que has esmentat, la llengua que es parla és català i l'ús del vocabulari local no impedeix la comprensió del text.
0: En el text hi trobarem tradicions, costums, també locals?
1: Sí, hi ha algunes coses molt pròpies, potser no exclusives del Priorat, va dir ella mateixa, sinó de tota la zona, o estirant fins i tot una mica més, de l'àmbit rural. Per exemple, la conlloga.
0: Conlloga.
1: La conlloga, que no és altra cosa que col·laborar amb els teus veïns en les tasques del camp. Avui jo t'ajudo a tu a segar o a sembrar, per exemple, i demà tu m'ajudes a mi sense cap altra compensació.
2: Ara no es pot fer perquè venen els Mossos i si no tens un contracte de treball no et deixen fer conlloga. I evidentment la conlloga i el contracte de treball se peguen bufetades perquè no és ben bé el mateix. Però sí, és això que deia abans, no? Vull dir, és una manera de lluitar contra una precarietat, però a partir de la cooperació i no de la competició, a partir d'alguna manera. I per mi, doncs, bueno, és un concepte que, independentment de la paraula, que és bonica, el concepte és interessant, i és interessant i és a reivindicar amb aquest món de mones que vivim, no?
1: Món de mones, eh? Un altre concepte que la Roser defensa en aquest llibre és el comboi, que vindria a ser com la fase posterior a la conlloga, l'evolució de la cooperació. És el que avui en diem fer xarxa, eh? Que està tot inventat, sí. I encara un altre localisme molt tendre que té força presència al llibre, que són els pelinxos.
0: Els pelinxos, què són?
1: Mira, tu tens una camisa que a força d'ús i de rentades es gasta i s'estripa, sí. I em fas aixugamans.
0: Draps.
1: Que també es gasten i es fan malbé. Llavors, em fas draps per netejar els vidres. I quan aquest parrac ja no serveix ni per això, en fas pelinxos, que són les tires amb què s'intenta mantenir dretes les tomaqueres. Sí, és el súmum del reciclatge, tot i que ve d'una època en què la paraula reciclatge encara ni existia. Tot aquest món que ens explica la Roser d'aquesta manera tan lírica, tan poètica, tot això està en perill. I l'amenaça més gran és el despoblament.
2: Que són pocs. Que és una població envellida i que el fet de ser pocs té una, té diferents repercussions, però una és que tenim autèntics problemes de massa crítica per tirar endavant segons quins projectes. És a dir, que jo crec que tenim prou projectes i prou ganes i prou encares, però tenim un problema de que som pocs. Tots portem molts barrets i, a més, som d'una mena de manera que cada tants caps, tants barrets.
1: Doncs, si et sembla, tanquem aquesta recomanació amb la Roser Activista.
0: Quina bona pinta, eh? No, són 161 pàgines
1: sí,
0: de
1: molt...
0: Club Editor, Lo Mig del Món, Roser Vernet. M'ha encantat, a més. És una dona
1: ella
0: forta.
1: Ella és una mica punk, no?
0: Anys, eh?
1: És una miqueta punky,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: ja ens
0: sí,
1: agrada,
0: sí.
1: Això.
0: Ens agrada molt. Gràcies, Susana.
1: A vosaltres.

0: A la cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, cadena SER. Ostres, tu, quina boca més petita que tenen els contenidors grocs. No hi ha manera que pugui ficar-hi aquesta regadora vella.
2: No és que tinguin la boca petita, és que a vegades hi volem posar allò que no toca. El contenidor o el cubell groc, només amb vasos de plàstic, llaunes de conserva o tetrabrics.
1: És un missatge del Consorci del Bages per a la gestió de residus i Ecoembes. No et perdis els nostres pròxims concerts de les nits de la Duquessa a Cardona. Divendres 10 de juliol, el cantant i compositor aragonès Santiago Auserón actuarà al Vilar de la Duquessa de Cardona.
3: Ahora que deja seca mi vida.
1: Gaudeix en directe de les nits màgiques amb artistes excepcionals. Reserva ja la teva experiència a nitsdeladuquessa.com o Ticketmaster. Aforament limitat. T'hi esperem.
0: A la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.

0: motiu del Dia de l'Empresa, que la Generalitat commemora aquest dissabte, aquesta setmana estem recollint històries de diverses empreses catalanes amb en Pol Valero. Què tal, Pol? Bona tarda, com estàs?
1: Recollint històries d'empreses.
0: Amb en Pol Valero,
2: molt
0: evidentment.
2: Bé. I vosaltres, esteu bé?
0: Estem bé, prerrevella.
2: Prerrevella, jo també.
0: Esperant per sortir d'aquí corrents. Avui ens portes la història d'una empresa que, d'un dia per un altre, es va quedar completament sense res i en només mig any va recuperar pràcticament tot el seu negoci.
2: Sí, és Aquavia Spa, una empresa que es dedica a la fabricació i comercialització d'espas, grans banyeres per relaxar-se, les instal·len a domicilis particulars o bé a hotels. Ells tenien una nau a Cervera i el juliol del 2019, d'un dia per l'altre, ho van perdre tot.
3: Feia un dia com, mira, com podria fer-ho, ja? Molta calor, feia 40 graus, més de 40 graus aquí a Cervera, cosa que els estius ara ho acostuma a passar sovint. I era l'última hora de la tarda i de sobte jo anava, per un tema personal, havia marxat una mica més d'hora aquella tarda i em van trucar Artur, que es crema, i dic, però és greu? I diu, sí, no hi ha, els bombers diuen que no hi ha res a fer.
1: El pitjor malson, que se't cremi la nau, no?
2: Ens explicava el seu conseller delegat, Artur Déu. Ells sospiten que el foc va començar per la calor i pels productes químics que tenien a la planta.
3: Evidentment vaig tornar a l'empresa, bueno, tothom va tornar a l'empresa, davant de l'empresa estaven tots els treballadors, unes 100 persones, i vam veure com les flames ho consumien, però res, a la velocitat de la llum. Vull dir, en dues hores les flames arribaran a l'altra punta de la nau, una nau de 7.000 metres quadrats, i les flames... Eren tan bèsties que, i amb el vent que feien més de 20 metres, amb horitzontal, i vam arribar a encendre la nau del veí una mica.
0: Una pel·li de terror.
2: Sí, per sort, mira, les poques persones que quedaven a les oficines a aquella hora encara van poder sortir.
1: Clar, com et pots recuperar d'una cosa així? I penso econòmicament, però sobretot també psicològicament.
2: Mm. Complicat, clar, perquè l'Artur ens explicava que va ser molt dur veure com es quedaven pràcticament sense res.
3: Es va cremar tot. No va quedar res. Ni instal·lacions, ni màquines, ni mollos, ni oficines, ni ordinadors, ni telèfons. Només van quedar les persones i una còpia de seguretat, diguem, de les dades, no?
2: Una còpia de seguretat. A partir
0: d'aquí... Diu-li telèfons, que és fort, això, eh?
2: Clar, no, tot completament calcinat.
0: Sí.
2: Amb només els treballadors i aquesta còpia de seguretat. I amb això van haver de fer el cor fort i de seguida pensar com recuperar-se, ell deia, per no donar temps ni espai al cervell de preocupar-se.
3: Al minut zero, mentre veiem les flames, va néixer la determinació de que això ho recuperava. I si l'incendi era a les 6 de la tarda, recordo que a les 9 i mitja, dos quarts de 10, o entorn de les 10, estàvem l'equip directiu... Estàvem assentats al bar d'aquí, de Cervera. Ens vam asseure al voltant d'una taula, vam demanar unes torrades i vam dir, bueno, anem a reconstruir això, anem a organitzar-nos per demà, no?
0: M'ha agradat el detall de les torrades,
2: Sí, amb la panxa plena es pensa millor.
0: Sí, sens dubte.
2: I, de fet, l'Artur ens explicava i també ens admetia que aquest moment, no?, que s'atura tot, quan tens una feina dura, evidentment, que se't cremi tota l'empresa, és un moment molt crític, però ell deia que quan s'atura tot i no pots fer res, també et podia donar com una certa pau interior.
3: Estar al moment zero és un moment de molt estrès, però també de molta pau en el sentit de que el dia a dia desapareix. És a dir, tu no t'has de preocupar de lliurar una comanda que no pots lliurar.
0: No, clar, té lògica, però igualment, pensant en el futur en aquestes circumstàncies, no sé, tenien assegurança?
2: Sí, ells tenien una bona assegurança, deia l'Artur que podia haver estat una mica millor, però per sort també tenien certa fortalesa financera i una de les coses que van mirar molt és cuidar el balanç i la tresoreria, que no se'ls anés de les mans.
1: I a nivell empresarial, què han après?
2: Hi ha una expressió que feia servir l'Artur, que és no fer com les formigues fumigades que es dispersen i corren sense rumb. El primer que van fer és prioritzar el que era important i el que no. Van llogar una altra nau per continuar l'activitat. Van estar així 2 anys mentre no reconstruïen l'altra. I una cosa que van fer va ser reduir la complexitat de l'empresa a nivell organitzatiu i també a nivell de productes que ja no eren tan rendibles, que fins llavors els mantenien per inèrcia, perquè hi havia un o dos clients doncs, que els volien i els hi sabia com greu deixar-los de fer. En aquest cas, quan estàs en una situació límit, tot això ho veus més clar. Només van conservar els productes més importants, els que els donaven més marge, i van prescindir de la resta.
3: Després vam reduir la quantitat de components que utilitzaven els nostres espas, no? Per exemple, els espas, un exemple, doncs els espas tenen uns coixins per recolzar el cap, no? I teníem diversos, potser teníem 15 models de coixins diferents que al llarg de la història havíem anat desenvolupant. Doncs vam aprofitar, com que havíem de fer mollos nous, doncs escolta, anem a reduir-ho a 2 coixins o 3. I fent accions d'aquestes simplifiques i agafes velocitat, no?
2: I també recorda que, per sort, molta gent els va ajudar, per exemple, proveïdors que van buscar solucions doncs, per pagar en un termini més llarg i al final se'n van sortir.
3: Nosaltres vam tenir un incendi l'1 de juliol, crec que sí, l'1 de juliol de 2019. A desembre de 2019 érem capaços, amb les solucions que havíem desenvolupat, de cobrir el 80% del portfoli que teníem abans. I a l'any 2020 vam fer rècord de vendes.
2: Vendes rècord amb el Covid, wow, perquè la gent demanava més espai.
0: Recuperació express, eh? Uh-huh.
2: I recuperació express. Ara ens explicava que l'empresa continua a bon ritme i que ja ha deixat enrere el mal tràngol.
0: Pol Valero, quina història.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona revetlla.
2: Igualment.
0: Gràcies, Pol.
4: Al balcó.
5: María, ¿los tienes?
6: Un año llevo preparándolos.
5: Pues a la hoguera esos deseos. ¡Que este año sí!
6: ¡Ahí van! ¡Sopla, Antonio, que se apaga! ¡Sopla, sopla!
5: ¡Ya soplo, ya soplo! Prepara tus deseos, porque con el cupón diario de San Juan de la 11 puedes ganar 500.000 euros. Y además, si entras en cuponespecial.es hasta el 24 de junio, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo para cumplirlos viajando. Cupón diario de San Juan de la 11. Prepara tus deseos.
7: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Este verano la gran pregunta es...
9: ¿híbrido o eléctrico?
8: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
10: Un mundial se vive así. Con todos los partidos en exclusiva, los mejores comentaristas, 12 horas de contenido diario y todas las ventajas de ser de DAZN. Suscríbete ya y añade todo el Mundial a tu plan por 19,99 euros.
4: A la cadena SER y SER Cataluña, al balcó, amb Anna Puigvoltas.

0: Avui al balcó l'acabem amb un home que de la sanitat pública ho sap tot. És un dels gestors sanitaris més, jo diria que imprescindibles, que tenim a Catalunya i a Espanya. Actualment presideix el Comitè d'Experts de Salut que ha format el propi departament. I ara, fa molt poc, ha deixat després de 23 anys la gerència d'un hospital de referència, Sant Joan de Déu, on els que hem tingut bebès i hem anat a parar en algun moment o altre, segur, i on es tracten sobretot tota mena de malalties rares i patologies complexes. Doctor Manel del Castillo, benvingut al balcó.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Com està?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí avui.
0: Deixar la presidència d'un hospital de referència amb 150 anys d'història no és molt difícil. Ja sé que hi segueix vinculat, però ha deixat la primera línia. Això com ho porta?
1: Bueno, és una mica ambivalent. Per una banda, estic content, perquè és veritat que estic dedicant a altres coses que no, si no, no tenia temps, no podia fer tot. Estic en el CAIROS, que és aquest comitè per la reforma del sistema. Estic en algun tema de malalties rares, creant una fundació que es diu Úniques.
0: Ara en parlarem.
1: I segueixo a Sant Joan de Déu, tant a Espanya com a Europa. Per tant, tinc moltes coses a fer i estic molt il·lusionat. Però també és veritat que, clar, l'Hospital Sant Joan de Déu és una institució que és una màquina, allò és fantàstic, i cada dia passen coses i tens contacte amb els pacients, amb les famílies, és extraordinari. Però sí que és veritat que el dia a dia ja arriba un moment en què ja no és tan, no, ja creus que ens hem de dedicar a altra cosa, i sobretot has de deixar espai. Hi ha gent bona, boníssima, l'equip és un equip extraordinari, i per tant, cada cosa té el seu moment. S'ha de saber també sortir dels llocs.
0: Però això que els metges barra gestors us costa molt abandonar.
1: No,
0: és jubilar-se,
1: sí,
0: és que no podem parlar de jubilació.
1: Sí, jo el que he fet és canviar de feina, no? És veritat que per un motiu d'edat també, però sobretot perquè crec que s'ha de deixar espai a gent jove que faci coses i equips que tinguin pues, noves idees. I jo puc dedicar-me a coses més, no tant del dia a dia, no tan operatives, sinó ajudar des d'una posició més com de govern institucional,

0: com a tot el sector. Segurament el nostre hospital, inclús jo diria que més, perquè és un hospital que, com que té molta agilitat, doncs ens hem transformat molt i ara és un centre de caràcter internacional i abans era un àmbit local, no? O autonòmic, no? I ara és veritat que rebem pacients de tot arreu, etc. Això és veritat, hem crescut en coneixement, en ciència, en edificis, però el més important és s'ha mantingut. I per això jo sempre dic, jo me'n vaig content d'una cosa, no vaig espatllar el que funcionava. I funcionaven dues coses o tres coses importants. Primer, és un hospital amb un propòsit molt fort, molt potent, molt clar, que tothom ho coneix en l'hospital, un propòsit que es va definir fa 500 anys, quan va començar l'Ordre de Sant Joan de Déu. Recorde que Sant Joan de Déu és un hospital que és de l'Ordre, una ordre que queden molt pocs germans, però que, bueno, que segueixen
1: l'Ordre. Sí, segueixen de l'Ordre.
0: Sí, i això es va definir fa 500 anys, que és cuidar i curar de forma humanista a persones vulnerables, en aquest cas nens, per intentar ajudar a fer una ciutat més justa. No? I això ho sap tothom en l'hospital. El propòsit s'ha mantingut. La segona cosa que s'ha mantingut és el compromís de la gent en la institució. Jo, quan vaig arribar fa 23 anys, eren 900 i pico. Ara són 4.000.
1: Parlem de metges, de tot el
0: metges,
1: personal
0: infermeres,
1: sanitari.
0: Sí, tot el personal. Ja és altament compromès. Porten la samarreta tatuada. Són gent que s'estimen molt l'organització i que estan disposats a qualsevol cosa.
1: És veritat,
0: cosa.
1: Dels que m'he creuat de Sant Joan de Déu. És l'orgull.
0: L'orgull. Són una institució en ànima. I que la gent se sent molt, molt contenta i molt... I jo diria que massivament. Cada dos anys mesurem el compromís de la gent. I nosaltres tenim en la categoria, són quatre categories, a tots els hospitals, a totes les organitzacions, sempre hi ha quatre categories de professionals, que són, un són els enamorats, altres són els enamorats crítics, que és un grup molt interessant. Que
1: diu, important, la crítica és importantíssima.
0: Sí, m'estimo molt, però això no funciona, això s'ha de millorar, està molt bé. Després estan els escèptics, que els diuen, escolta, que m'explicarà. I després està el que nosaltres diem, la unitat de cremats, que no hi ha res que fer, que hi ha gent... Nosaltres en aquesta unitat de cremats tenim molt poca gent. I tenim, en les dues primeres categories, el 76% de la gent. Molt per sobre d'altres enquestes que hi ha. No? Per tant... El compromís no és només una opinió, és una realitat, és altament compromís. I la tercera característica és la compassió. Nosaltres utilitzem aquesta paraula. Algú pensa que és com si fos una virtut cristiana. No,
1: No parlem de la compassió clàssica, sinó de l'empatia.
0: De l'empatia en acció. Que és la compassió és això. No només posar-te les sabates de l'altre, sinó fer coses.
1: Llavors,
0: clar, nosaltres tenim tres C's. Compromís, compassió... i propòsit o causa.
1: Com es nota que ha estat gerent 23 anys aquí?
0: Causa,
1: 3-6.
0: Causa, compromís i compassió. I això jo ja m'ho vaig trobar i jo estic satisfet de que en tots aquests anys, malgrat que ha canviat molta gent, això no s'ha espatllat. I per tant, què ha passat? Pues, han canviat coses, però lo important s'ha mantingut.
1: Clar, i a més, segueixes vinculat a un dels projectes que se t'il·lumina la cara quan pronuncies, no? Que és el projecte, la Fundació Úniques, que hauríem d'explicar què és, està molt relacionat amb les malalties minoritàries, que ha fet que, no sé per què, pel balcó han passat moltíssims casos que acaben a Sant Joan de Déu de famílies de tot el món, amb malalties que no se les investiga prou, les farmacèutiques no aposten, però allà tenen un racó d'esperança, una llum amb Sant Joan de Déu. Això, com neix Úniques i com es convertirà en una fundació?
0: Úniques neix en el 2020. Quan va sortir tota aquella cosa que deien dels PERTES, nosaltres vam intentar presentar...
1: La pluja de diners era els PERTES,
0: sí,
1: els PERTES, és la manera de dir-ho.
0: Sí, allò quan havia tots aquests diners europeus, els PERTES, projectes grans i tal, nosaltres vam intentar que ens donessin un PERTE. Al final no van aconseguir un PERTE, però sí que van aconseguir posar en marxa un projecte que pretenia donar una resposta integral als problemes dels nens i nenes amb malalties minoritàries. Que bàsicament, explicant-ho així molt ràpid, que és una cosa que podríem parlar molta estona, però molt ràpid és, aquests nens, primer, nenes, molts, la meitat, no tenen diagnòstic, sembla mentida, saben que tenen una malaltia, saben que tenen epilèpsia, per exemple, però no saben quina és la causa. I el que no té diagnòstic no té pronòstic. I, per tant, per les famílies això és terrible. La segona cosa és que el 95% no tenen tractament específic. Només es pot donar tractament simptomàtic, que això és terrible. Entre altres coses, són malalties complexes, la majoria d'origen genètic, però moltes vegades no és que no es pugui desenvolupar una teràpia, és que el problema és que no s'investiga, perquè són tan pocs que no surt a compte. I la tercera característica és que els malalts estan perduts pel sistema, perquè hi ha pocs centres que tinguin el coneixement i aquests nens neixen on sigui. No? I llavors tarden molt de temps en arribar al lloc que toca. Clar. Per tant, aquestes tres coses és el que pretenien solventar en uni.

0: Llavors van aconseguir que el Ministeri de Sanitat, després de donar moltes voltes en FEDER, que és la Federació Espanyola d'Enfermedades Rares, sí, i nosaltres, van aconseguir una ajuda europea de 46 milions per crear una base de dades federada, que li diem, una base de dades que podrem compartir les dades de tots aquests pacients.
1: És molt o poc, 46?
0: 46 són molts diners.
1: Perquè em perdo amb tants
0: milions. No, està molt
1: està bé.
0: I això hem aconseguit que 30 hospitals posarem en marxa aquest mes, l'aplicatiu aquest per compartir les dades. Importantíssim, perquè en malaltia minoritària, si no tens número, no pots investigar, no pots millorar. I això està bé, però el problema és que el diagnòstic i les teràpies i tot aquest tema que nosaltres li diem navegar pel sistema, això en aquest moment no ho fa ningú. Perquè el Ministeri de Sanitat a Espanya, curiosament, som un país federal incomplet, no té competències en atenció sanitària. Fem-ne una cosa contradictòria. Sí. Però les competències són de les comunitats. Però, clar, per les rares necessitem un volum, un perímetre més gran que una comunitat. Llavors, per això crearem aquesta cosa que és la Fundació Úniques, que és un instrument nou que es posarà en marxa, espero, les primeres setmanes de juliol,
1: sí,
0: que constituirem
1: ja,
0: la Fundació. Ja, sí, sí, la Fundació, per intentar això que dèiem, millorar el diagnòstic, millorar les teràpies i ajudar els pacients a navegar. I lo de les teràpies, si després em vols fer alguna pregunta, hi ha coses molt i molt interessants.
1: No, vull fer la pregunta d'aquí a compromís, evidentment, de l'equip mèdic, sanitari, compromís, no? Ara parlàvem d'aquesta pluja de diners, i les farmacèutiques.
0: Les farmacèutiques...
1: No ajudaran, és a dir, no els hi surt a compte, és evident.
0: No els surt a compte, és un fallo de mercat.
1: O sigui,
0: el model de les farmes, i no és que siguin bones ni dolentes.
1: Però un raconet dels guanys que tenen, que són molts, per què no el destinen?
0: Això és el que volem. Això és el que volem. La farmaindústria, l'Associació de Farmacèutiques a Espanya, ja ens ha dit que volen entrar en la Fundació. O sigui, per tant, ells estan disposats a ajudar. Però hem d'entendre que el model en què es fan els medicaments al món, no a Espanya, al món, és s'inverteix molts diners per fer desenvolupar una teràpia, moltes queden pel camí, només unes poques arriben, i després com es recuperen aquests diners? Doncs venent fàrmacs. El Clar. Problema és que, en aquests casos, quants nens hi ha, per exemple, de SPG50, que és una malaltia que ara estem nosaltres tractant? Hi ha 4 a Espanya, i no sé quants al món, però clar, en 4 no recuperaràs mai els diners. Llavors, aquest model que funciona o funcionava bé per les malalties que són prevalents, per les rares no funciona, i per això hem de fer una cosa diferent, i per això neix Úniques.
1: Clar, no recuperaran els diners, però guanyaran tota l'estima social, ja sé que és naïf això que dic, però...
0: Sí, sí, té impacte social, però no té impacte econòmic. Però per això neix Úniques. Úniques el que fa és, hem detectat, gràcies a un acord que hem fet amb una fundació americana, 220 teràpies que ja estan descobertes, desenvolupades, o sigui que ja les podrien tractar, però que ningú les fabrica perquè no surten a compte. Això és terrible.
1: Això és terrible.
0: Terrible. O sigui, a mi una mare em va dir que el meu fill no tingui tractament és una desgràcia, però que tingui tractament i no li pugui tractar és una injustícia que no puc tolerar. I això...
1: Aquesta segona situació és...
0: És inacceptable.
1: Sí, respirable. No, sí.
0: I per això ens hem posat en marxa. Hi ha una frase d'una activista americana que a mi m'agrada molt, que és la frase d'Úniques. És d'Àngela Davis.
1: D'Àngela Davis, sí.
0: Que diu, no hem vingut aquí, la dic en castellà,
1: Venga.
0: No hemos venido... aceptar lo que no se puede cambiar, sino a cambiar lo que no se puede aceptar. I aquí estem. N'hem vingut a canviar lo que no es pot acceptar. No es pot acceptar que les teràpies descobertes no arriben a nens. I per això neix Úniques, per rescatar aquestes teràpies. I ja han començat. No és una cosa de futur. Ja des de l'Hospital Sant Joan de Déu estem ara mateix en 5 teràpies que hem començat a fabricar en format petit. No necessitem...
1: 5.
0: 5 de moment. Però 5 teràpies són
1: molts.
0: No,
1: moltíssim, sí, sí.
0: I a tractar nens, SPG50, ara començarem en CTNNB1, seguirem en la fora, una sèrie de teràpies. Això és meravellós. Això dona sentit a una vida professional, treballar un projecte com aquest.
1: Imagina't, estem parlant amb el doctor Manel del Castillo, segueix, encara que no estigui en primera línia de l'Hospital de Sant Joan de Déu, ja està vinculadíssim i amb aquesta Fundació Úniques, però és que us han carregat a Sanitat, a un grup de savis, sou 12, no?
0: Ara ja som 15.
1: Els 12 del patíbulo, no, són 15.
0: Ara ja som 15, perquè hem incorporat joves.
1: Ah, això està molt bé.
0: Sí, perquè eren tots experts, més per viejos que per diablo, que decían.
1: Clar,
0: no?
1: És un comitè d'experts, si ho explico bé, no, que ha creat el Departament de Salut, amb un repte impressionant, no? Que és modernitzar, reciclar, no sé quins...
0: Reformar
1: la sanitat pública.
0: La sanitat pública.
1: I tot això, tenim els metges en peu de guerra. Tu ets metge.
0: Jo soc metge, sí.
1: No t'ha agradat que diguin peu de guerra. Però estan en peu de guerra i no se senten escoltats.
0: Sí.
1: I llavors no sé per on començareu.
0: Sí, bueno, nosaltres no estem en el dia a dia, eh? Nosaltres som un grup
1: que... El context és el context.
0: Que estem intentant... O sigui, la nostra frase és reformar per preservar. O sigui, nosaltres que creiem, o jo crec personalment, que el sistema sanitari, que és una joia que tenim en aquest país, està en risc. I la gent ho ha de saber. No només el sistema sanitari, tot l'estat del benestar està en risc. I jo crec que està en risc perquè no perquè no fem bé les coses, no perquè no tinguem professionals, no perquè no tinguem diners, dediquem molts diners en això. O sigui, aquesta idea de
1: no
0: que...
1: són els diners?
0: No són els diners, no. No, no, no. Ja sé que la gent això diu, no són els diners, però la gent diu, per què no funciona? Falten metges, falten diners, s'està privatitzant. Oi que ho he sentit, això?
1: Pues és jo, un equilibri entre població i número de metges?
0: Jo qüestiono les tres. Ni falten tants diners, ni falten tants metges, ni s'està privatitzant.
1: Però les tres és quan tu treballes massa i no estàs ben pagat?
0: No, dic les tres. Qüestiono les tres. Les tres.
1: Ah, vale. Entès les tres, imagina't.
0: No, no. Les tres...
1: Les tres són importants, les tres causes.
0: Les tres coses no són veritat cap de les tres. La causa no és aquesta.
1: Quina és?
0: La causa és que tenim un model molt... amb una organització catastròfica.
1: Burocràcia.
0: Burocràcia. I el mateix que li passa a molts altres serveis públics. O sigui, nosaltres tenim un model molt garantista que resolem molt bé les coses complexes. Si tu tens un càncer, una malaltia greu, has d'anar al sistema públic i t'atendran bé. I la gent tothom ho sap. Però si tens un lumbago, igual t'estàs 4 mesos perquè facin una ressonància.
1: Les llistes d'espera.
0: Les llistes d'espera. Sí. Per què passa això? Perquè tenim un model totalment burocràtic. Som una anomalia en Europa. I la gent ho ha de saber. Ja sé que són temes molt tècnics.
1: Vols dir que França, Anglaterra, Itàlia van més ràpids?
0: Anglaterra no està en el millor moment, tampoc,
1: no,
0: en Gran Bretanya. Però Europa, tota Europa està reformant-se. Tota Europa. Per fer front... O sigui, aquí tenim un problema greu. Hi ha una crisi, un impacte terrible de la demanda. Està creixent d'una forma tremenda, sobretot per l'envelliment i la cronicitat. Ja no tenim la població que tenien, molt més gran, molt més crònica. És fruit de l'èxit. Vivim més, però clar, no vivim en plena salut. L'esperança de vida en salut està en 63 anys, en 80 i pico de vida, però de vida saludable, no tanta, perquè arribem a grans, però amb moltes goteres, sí, sí. No? Llavors això és un canvi, el sistema no estava preparat per això, i per fer front a aquest canvi, que ha canviat, no té res a veure. La Llei General de Sanitat es va aprovar fa 40 anys. I des de llavors no ha hagut canvis. Europa ha fet molts canvis. Nosaltres no hem fet cap. Perquè estem trabats.
1: Anem endarrerits i burocràcia.
0: I llavors, per fer front a aquesta tremenda onada de canvi en la demanda, i necessitat d'integració i tal, tenim un sistema molt rígid, molt burocràtic, molt raro dins de lo que és Europa. Vamos, no és
1: I és fàcil d'arreglar?
0: És molt difícil.
1: Va.
0: Però no vol dir que sigui impossible. O sigui, hem de transformar el model organitzatiu.
1: Com, quantes vegades us heu reunit, els 15?
0: Ui, ens reunim contínuament.
1: Us barallau
0: no,
1: molt?
0: No, que va. A més, és que els 15, en el fons, no creguis. No és que siguin més llestos.
1: És que m'agrada visualitzar-ho. Crec que pels oients està bé imaginar una taula de 15 experts
0: sí, ens reunim
1: intentant millorar la sanitat pública.
0: Un grup de nosaltres, jo, per exemple, que dic molt de temps, treballem cada dia en això del Kairos. Però bono, no cobrem res d'això. No hem volgut estar... Tenim absoluta independència. Per tant, podem dir el que creiem. I després, el Kairos, tenim la part més executiva, que ens veiem cada setmana, i el Kairos gran, que ens veiem cada mes.
1: Per què es diu Kairos?
0: Kairos és un... Kairos vol dir... és una paraula grega, que és Déu...
1: És que no he tingut temps de buscar-la perquè he dit, això ve del grec, però...
0: Sí, hi ha dos déus del temps, Cronos i Kairos.
1: Ah, clar.
0: Cronos és el del temps cronològic i Kairos és el de l'oportunitat. Però Kairos, a més, és un acrònim. O sigui, realment, Kairos, l'únic que hem fet, així interessant, perquè el que hem fet és llegir els informes dels experts i intentar aplicar-los. Sí. Però l'única cosa d'inventiva que hem tingut és el nom, perquè és un acrònim que l'hem pensat molt, que vol dir Comitè d'Avaluació, Innovació, Reforma Operativa i Sostenibilitat del Sistema Sanitari, Kairos. I és el temps de l'oportunitat, és el temps de fer les coses. Si no fem res, el sistema s'acabarà degradant i perdent la confiança de la gent.
1: Et podrem anar trucant al balcó a partir de l'any que ve. Com van aquestes reunions? Podràs anar filtrant,
0: Ja hem posat en marxa coses,
1: Sí.
0: No és només un document d'experts. O sigui, nosaltres no...
1: Ja estem
0: actuant. La diferència d'altres comitès és que nosaltres no estem fent papers. Estem posant en marxa canvis.
1: Una última pregunta. mai vas exercir com a metge de família, especialista. Quant temps?
0: Pues uns 4 anys, aproximadament.
1: I què?
0: Vaig treballar
1: no
0: a urgències de... en diversos hospitals, sí. A Lleida, a Can Ruti, a Mallorca, i després tenia una plaça, tinc una plaça en propietat, que es diu, no?, del sistema sanitari a Mallorca.
1: A Mallorca?
0: Sí, sí, i treballava a un centre primari i a les urgències de Sonduret. Sí, sí, jo m'agrada fer de metge, segueixo fent de metge de la meva família,
1: clar,
0: que són els que confien, són així de...
1: Mira, jo ara t'he consultat sobre un dit que tinc, sí, sí, blau.
0: Sí. I estar en un hospital com Sant Joan de Déu, estàs molt a prop de la realitat. De la...
1: Clar.
0: Sí, sí. Jo crec que no he deixat
1: de ser metge. S'ha de ser metge per gestionar i per entendre.
0: No és imprescindible, però és un avantatge que te dona.
1: 23 anys, eh?, al capdavant de Sant Joan de Déu, i ara un d'aquests 15 savis del Kairos, d'aquest Déu de l'oportunitat, a qui li desitgem molta sort, perquè de vosaltres depèn que tot quedi reformat i ben arreglat. Perquè només una cosa, quan algú ve i diu és un desastre la sanitat pública, què li dius?
0: No és un desastre, però tenim coses a millorar.
1: Perfecte.
0: Tenim molta... I en gestió es pot millorar.
1: I li hem de donar moltes gràcies. Això,
0: a això vosaltres.
1: Ha de quedar a la sanitat pública i al doctor Manel del Castillo. Moltíssimes gràcies per ser avui al balcó. Bona revetlla.
0: Moltes gràcies. Intentarem passar-ho bé.
1: Gràcies. I seguim al balcó avui fins a les 9 per la cadena SER, mentre SER Catalunya, ja ho sabeu, estan jugant Portugal i Uzbekistan. Nosaltres el que hem fet, ja que encara tenen les portes obertes, és recuperar la visita que vam fer a l'exposició interactiva sobre Pompeia amb la Irene Cordón.

0: al balcó aquesta tarda hem sortit de l'estudi i mireu, si hi ha un fet històric que interessa a tothom, que fascina i que no ens en cansaríem mai de saber-ne prou, és el que va passar a Pompeia. Joan, on hem vingut?
1: Avui hem vingut, estem ara mateix a sota les escales del Museu Nacional d'Art de Catalunya, dalt de les Fonts de Montjuïc, davant de la porta del Palau de Maria Victòria Eugènia. Què hi ha aquí? Doncs la nova experiència de l'Ideal, que el coneixem molt bé, perquè igual ens hem fet totes les exposicions
0: totes les immersives
1: que han fet. Sí. Però és que aquesta està tenint moltíssim èxit arreu del món i és sobre Pompeia, els últims dies de Pompeia. Per tant, si molts heu anat a visitar Pompeia, les ruïnes, tot, ara avui ens traslladarem a què va passar aquells últims dies abans que explotés el volcà.
0: Evidentment, ens hem buscat una guia, la millor. Irene Cordón, com estàs?
2: Molt bé, contenta de ser aquí.
1: Com a casa, no? L'Ideal, realment. Ja hem vingut, vam venir-hi per Tutankamon.
2: Vam venir-hi per Tutankamon, allà a Poble Nou, em sembla que era així. I avui hem vingut aquí perquè em sembla que el tema s'ho mereix, aquest espai molt més gran.
0: Expectatives, que després et preguntarem. Pensa que no ha de ser fàcil explicar bé, perquè la gent que va a Pompeia sempre surt dient ai, que si aquesta autoguia, que si l'altra, no sé si m'haguessin hagut d'explicar.
2: Vinc sense expectatives, crec que és el millor. Ja està, entrem, ens submergim i anem a veure què tal.
1: I a més que és un fet històric del que s'han fet pel·lícules, llibres, se n'ha fet molta literatura.
2: Molta literatura, però és que no m'estranya, perquè heu de pensar que nosaltres, quan intentem explicar com era la vida quotidiana a l'antiga Roma, l'únic exemple que tenim és aquesta Pompeia, que és aquesta ciutat que va quedar sepultada sota les cendres al segle I de la nostra era. Per tant, tots els estudis, insisteixo, de vida quotidiana s'han de fer a partir d'aquestes restes. Per tant, anem a veure què passa.
0: Jo vull saber si quan acabes d'aquesta exposició vols anar allà, a Nàpols, i reservar-te el teu viatge a Pompeia. Ho sabrem a l'acabar.
2: Ho sabrem.
0: Entrem?
2: Som-hi.
0: Vinga.
3: Hola.
0: Hola.
1: Clar, acabem d'entrar i a la immensitat de l'espai és un palau de la Fira de Montjuïc, és a dir, això serà enorme.
0: Fa molt bona olor, no sé si té a veure alguna cosa amb Pompeia.
1: A què fa olor, Irene, tu que estàs experta en les olors de l'antiguitat?
2: A la Pili.
1: A la Pili?
2: A la Pili, jo vull creure que és això, perquè no, no? Llavors dius, heu de pensar que les primeres hores de la nit del 25 d'agost de l'any 79, tota una pluja de la Pili va començar a caure sobre la ciutat de Pompeia, Herculà i Estàvia. Jo vull pensar que aquesta olor és la de la Pili que va caure.
1: Entrem en una sala en què el primer que fan és explicar-nos l'origen de Pompeia.
2: Doncs estem en el segle I de la nostra era. En aquell moment, els emperadors romans, estem a la dinastia Flàvia, que és una de les més importants. Vespasià, Tit, Domicià són els tres emperadors d'aquesta dinastia. I és una època realment meravellosa, perquè sota aquests grans emperadors es va construir el Coliseum i també va tenir lloc aquesta erupció del Vesuvi. Pompeia, en aquell moment, és una ciutat que està al golf de Nàpols, per tant, està al sud de Roma. I era una ciutat poble d'estiueig, és a dir, no només hi havia la població local que hi vivia, sinó que, a més, alguns romans i romanes hi anaven d'estiueig. Per tant, s'hi poden trobar cases molt grans on anaven a descansar.
1: Era ciutat de classe alta, també.
2: És una classe que, per una part, hi ha el poble originari, però és veritat que en unes cases que tenen més de 3.000 metres quadrats, per tant, gent benestant de Roma hi anava cap allà. Heu de pensar que està al costat de l'aigua, al costat del Mediterrani, tot era idoni per poder-hi passar unes bones vacances.
0: Aquí hi ha unes il·lustracions que es veuen, no? Aquestes cases que deies, que sí, és veritat, semblen luxoses, i els adoquins, els famosos adoquins, que després en parlarem segur, perquè és el que es manté un cop hi vas a visitar-ho.
2: Les llambordes. Es veuen perfectament, i de fet aquesta recreació que estem veient seria la part més del poble. Aquí podem veure, les cases són baixetes, són com a molt de dues plantes, i veuríem la vida al carrer. És aquest carrer que és veritat que tots i a totes ens ve al cap, perquè veiem les botigues a peu de carrer i a sobre hi vivia la família. Una miqueta com les viles actuals. Veiem, per exemple, la Fleca, com estan fent el pa, com el couen, o les tavernes, que n'hi havia moltíssimes, i a sobre és on hauria viscut la família que es dedicava a aquest negoci. Pompeia és una ciutat romana que tenia absolutament de tot. Hem d'esperar a trobar doncs, les tavernes, moltíssimes. Va pensar que hi havia entre 150 i 200 tavernes per una població Pompeia es calcula que hi vivien uns 10.000, 12.000 habitants. Per tant, si feu un càlcul ràpid, veureu que cada 60 habitants hi havia una taverna. Això què ens indica? O que la gent dinava molt poc a casa, o que la gent feia molta vida al carrer, són molt mediterranis, i és realment interessant. Aquí podem veure algunes fotografies de Pompeia, ja excavada, ja restaurada, que veiem alguna d'aquestes tavernes, on vindria a ser una miqueta el fast food romà de l'època. És a dir, la gent sortia, comprava menjar ja preparat, trobaven qualsevol menjar, no només romà, sinó provinent de fora, tenien l'oportunitat de poder-ho menjar.
0: Està ple d'àmfores i aquests orificis que
2: eren? Més que àmfores, això és un tipus de taverna que té aquest moble d'obra i tenen aquests orificis. Aquest, precisament, és on hi havia el menjar que ja estava fet. També hi ha alguns d'aquests orificis, amb aquestes àmfores com encastades, que hi hauria hagut aquella salsa que es diu garum, que el garum és la salsa més típica feta de...
0: Anxova o...
2: Més que anxova. Avui en dia li faries a menjar, però seria les restes dels peixos.
0: Clar, sí,
2: però molt bé, amb una olor molt forta. Heu de pensar que hi havia cases especialitzades a fer aquest garum. I una cosa molt interessant és que en una d'aquestes tavernes ens diuen que es ven un garum kosher. Per tant, ens està dient que hi ha una comunitat jueva local a Pompeia. Tot això no ho hauríem pogut saber si no s'hagués trobat aquesta ciutat sepultada. Però com a bona ciutat romana que és, també té un amfiteatre on hi havia el joc dels gladiadors. També hi ha les... veiem aquí, per exemple, els banys. O sigui, aquí podem veure tranquil·lament aquestes termes, les més conegudes són les de Caracalla, però evidentment hi havia els banys públics, perquè a Roma sabem que és molt important també el tema de l'aigua, sabem que hi havia aqueductes, que hi havia, per tant, espais diversos, el fòrum.
0: El fòrum, clar, i el temple, no?
2: El fòrum
0: el
2: seria...
0: El temple de Júpiter.
2: Exacte, el fòrum seria la plaça pública, una miqueta, jo dic, l'àgora quan parlem de Grècia, i en el fòrum ens trobaven alguns edificis públics, entre ells hi havia aquest temple a Júpiter, Juno, Minerva, dels quals en són els romans molt devots.
1: Tot això recordem que s'ha anat descobrint a poc a poc, perquè hi ha encara moltíssim per descobrir, no?
2: Queda més o menys un 25% de la ciutat encara per treure la llum, que déu-n'hi-do, però ja van començar des del segle XVII. Segle XVII-XVIII ja es té constància que hi ha les restes d'una ciutat important. Fins i tot sovint s'ha dit que l'arqueologia neix precisament excavant Pompeia com a ciència, trobo interessantíssim, però és veritat que encara s'han de fer molts treballs, però bona part de la ciutat ja està, ja la podem veure. I per això jo crec que ens fascina tant i tant anar-hi, perquè és entrar en el túnel del temps i passejar-te per aquells carrers amb aquestes ínsules que serien aquests edificis amb pisos o aquestes domus que serien aquestes cases magistrals enormes de la gent benestant.
1: Doncs anem entrant. Es nota que hi haurà muntatge visual i auditiu perquè se sent força
0: soroll. La música
1: força
0: és molt èpica i... Ara estem esperant i fent cua una de les experiències que més ens agrada, que és allò de posar-nos les ulleres.
1: És la de realitat virtual,
0: sí.
1: Que et diu...
0: Que tu et mereixes, Joan.
1: T'has de posar les ulleres i seure i després et fa un recorregut. Que vam anar-hi, per exemple, a la de Jules Verne,
0: sí.
1: Que jo vaig tenir una marejada important, això és veritat. Tu et mereixes, Irene?
2: No gaire, per sort.
0: Però a mi m'impressiona molt encara tot això... Posar-te les ulleres i tenir la sensació que ets allà...
1: Clar, estem veient a la gent que l'està gaudint l'experiència immersiva i estan asseguts en una cadira amb les ulleres de realitat virtual. Sembla una escena distòpica, la veritat.
3: Són quatre? Sí. Vale, perfecte. M'acompanyeu?
0: Sí.
3: Bueno, ara us ajudaré a posar les ulleres, d'acord? Dura uns 8 minuts i és 360, així que podreu moure una mica la cadira per veure-ho tot. Quan acabi l'experiència, us diré que us les traieu, les podeu deixar a la cadira i l'experiència continua per allà.
1: Irene, estàs a punt?
2: Tot a punt.
1: A l'Anna no li van les ulleres.
3: Molt. Arranco, nens.
1: Ai, quin susto!
3: Ai, hòstia!
0: Ai, per favor!
1: Increïble.
2: A mi també m'ho ha semblat increïble.
0: M'ha agradat moltíssim, m'he espantat moltíssim amb la lluita de gladiadors i el tigre. Bé, no ho hauríem d'explicar tant perquè, si no, la gent... Però és molt
2: increïble. Estàvem allà a l'arena de l'amfiteatre, amb els gladiadors, del no-res surten feres, tot meravellós.
0: I la vista aèria del Vesuvi, no?
2: Sí, de com tot se't pot acabar un dia per l'altre. Un fenomen natural, com l'erupció del Vesuvi.
0: Ara sí que anem a una sala on es projecta en bucle continu una pel·lícula de 26 minuts de durada dividida en 8 capítols.
1: I diu, recomanació, si et mereixes o experimentes visió borrosa, espasmes musculars, tremolosa o desorientació, abandona la sala i contacta amb un membre del personal. Apuntat.
0: D'acord, Joan, agafa'm la...
1: No m'he marejat gens, en aquest cas.
0: Som a la sala immersiva, les quatre parets... Amb imatges de Pompeia, hem passat de la ciutat coberta de cendra a que sembla que ha tornat a sortir les plantes, no sé si és el Renaixement, però la ciutat està...
2: La natura, que sempre reneix. Quan penses ja que tot és mort i tot és gris, sempre hi ha aquest bri d'esperança que torna al cicle.
0: Això en uns ulls descobrint...
1: Que... El descobriment va ser el segle XVII, has dit.
2: El segle XVII-XVIII s'havia parlat. Si Pompeia queda sepultada, Estrabó, que és un gran geògraf, ens va explicar què era Pompeia, deia que era una ciutat que estava al golf de Nàpols, però ningú en sabia res. I vam haver d'esperar doncs, aquests 1.700 anys per ser redescoberta.
0: Quina sort, no? Irene, tu t'imagines que t'hagués tocat a tu això?
2: Clar, jo sempre dic que quan una ciutat és, com en aquest cas, no sepultada sota la cendra, és una desgràcia pels seus habitants, però un tresor i un regal per l'arqueòleg i l'arqueòloga. La Villa dels Misteris és una casa que es va trobar a les afores de Pompeia i que es dedicava al conreu de la vinya. I per tant era una casa molt important perquè tenia doncs, tota la premsa de vi i tenia aquests frescos a les parets amb aquests colors bordeus tan bonics. I es diu la Via dels Misteris perquè encara no sabem ben bé ni qui vivia. Però us diré una cosa, nosaltres sabem que l'erupció del Vesuvi no va tenir lloc el 25 d'agost perquè la Via dels Misteris ja s'havia fet la verema. Per tant, va tenir lloc al setembre o a l'octubre de l'any 79. Dins de Pompeia s'han trobat unes domus, unes cases meravelloses amb uns mosaics que fan de paviments de terres increïbles que a dia d'avui estan exposats al Museu Arqueològic de Nàpols, però la Via dels Misteris, insisteixo, a les afores de la ciutat, podem veure doncs, com la ciutat de Pompeia era autosuficient i ells tenien la pròpia producció de vi.
0: O sigui, aquesta tragèdia va ser clau per descobrir com funcionava el món romà.
2: Això sol passar. Si una tragèdia fa que nosaltres després puguem estudiar-los. Per tant, ens han deixat un llegat increïble, eternament agraïts, i jo crec que els hi devem. Per això l'ideal està molt bé que hagi fet aquesta exposició.
0: Et pots marejar, perquè estem circulant per una de les vies dels carrers de Pompeia. Les restes arqueològiques de Pompeia. De Pompeia sempre et preguntes per què no van poder fugir abans? Com va ser tan ràpida la cendra per sepultar-ho tot?
2: No va ser tan ràpida, van haver avisos. De fet, ja sabeu que es van trobar els cossos, se n'han trobat fins a 1.100 cossos amb aquell motllo de guix que tenim a dia d'avui, però si la població de Pompeia era 12.000, 1.100 és poc. Per tant, van haver avisos previs i part de la població se'n va anar. Jo sempre dic que Pompeia es va quedar l'optimista. Fins i tot algun dels cossos que s'ha trobat té les claus de casa dins de la butxaca. Això vol dir que pensar que podria tornar i va deixar totes les seves pertinences allà amagades sota els llits, les taules, prou de saber que moltes de les cases de Pompeia ja estaven buides, perquè a més l'any 62 havia hagut un terratrèmol i la ciutat estava tota sacsejada. Ja era una ciutat bastant abandonada.
0: Ja veig els oients preguntant-se què haguessin fet ells, si marxar o us haguessin quedat com a optimistes.
1: Mare meva, estem dins del volcà, no? Ara mateix, com poden comprovar els oients amb aquest soroll.
2: Sí, és una barreja aquí de la pili amb escòria volcànica, em vull imaginar gasos letals, tota aquesta barreja, aquesta por, aquest color vermell, sembla l'infern. Les persones, també us he de dir que van morir a l'acte. Per això els cossos que tenim sembla que estiguin congelats, perquè inhalar aquests gasos, automàticament a l'entrar al cos, en aquests pulmons es desfeien al moment. Llavors aquí jo crec que s'ha pogut... Ho han recreat molt bé, no? Heu vist com venia com un núvol, semblava l'àngel de la mort. Si tu inhalaves fort això, llavors ja mories i no mories cremat.
1: Doncs ja acabem de sortir d'aquesta... Experiència immersiva, quatre parets.
0: I la Irene està fent, uf, perquè estem davant de... Són els cossos, Irene.
2: Sí, a mi sempre això m'impacta molt, igual que les mòmies egípcies. En aquest cas us he de dir que això són els motllos, les persones en si, perquè evidentment tota la lava i tot doncs, consumeix la carn i la roba, però sí que deixen uns buits, i es va inventar una tècnica en el segle XVII-XVIII en la qual van omplir aquests buits amb guix. Llavors aquí el que podem veure doncs, són aquests homes, aquestes dones i aquests animals que no van poder sortir ni escapar de l'erupció del Vesuvi. Llavors, clar, a mi m'impacta perquè són persones, o sigui, és gent com nosaltres que vivien, que estimaven, que tenien els seus problemes i de cop i volta la vida se'ls va acabar en una nit.
1: Arqueològicament, reproduir això amb aquests motllos, quina informació donava per saber com era la gent que vivia a Pompeia?
2: T'ho dona tot, absolutament tot, perquè fins i tot s'ha pogut estudiar la dentició i d'aquests cossos, que les dents sí que les tenim, i pots veure fins i tot doncs, què menjaven. No? És un poble que veia molt les farinetes. També podem veure que porten jersells de llana. De nou, no van morir el mes d'agost. Fixeu-vos que teníem la prova que s'havia fet la verema, i com que van vestits en jersells de llana, vol dir que feia fred en aquell moment, que devia ser doncs, finals de setembre, principis d'octubre. No només veiem el tipus de roba, sinó absolutament tot. Veiem doncs, com alguns més que optimistes, s'escapen, es van trobar els cossos al mig del carrer només amb les claus de casa, que dius, per què portes les claus de casa? Doncs perquè penses que hi tornaràs i no hi vam poder tornar mai més. També pots veure el cos d'un home i una dona abraçats fent-se un petó perquè saben perfectament què els espera i s'abracen. No? Potser si sapiguéssim que estem a punt de morir, vés a saber no, què faríem aquest darrer minut de vida. Però veus també el gos que no s'ha pogut escapar perquè té una cadena al coll i no ha pogut marxar i que s'està recargolant de dolor i de pena, probablement.
1: Ara que hem sortit d'aquesta experiència immersiva, tenies una carta, duies una carta, que ens has explicat que era clau per saber una mica tot el que hi va passar en aquesta explosió, erupció d'aquest volcà.
2: Tenim una font textual meravellosa que és la carta de Plini el Jove que li va escriure a Tàcit, on li fa aquesta descripció meravellosa de què és el que ell va veure i li explica com va morir el seu tiet, que era Plini el Vell, que probablement és la víctima doncs, més coneguda, no? que va perdre allà la vida. I és una carta fantàstica perquè diu, mira, jo t'explico el que va passar des d'on jo hi era, es trobava en aquell moment amb un vaixell allà al golf de Nàpols, diu, i és veritat que vam veure com una columna de fum acabada com una pilota, diu, el meu tiet deia que tenia forma de pi, però és que és ben cert, diu, tenia forma de pi, doncs s'alçava d'aquell turó, d'aquella muntanyeta que és el Vesuvi, que era un volcà, i li explica com el seu tiet té unes ganes, unes ànsies de voler conèixer què ha passat, i que se'n va cap allà i diu, escolta, quedeu-vos aquí, li diu a la seva mare, que és la seva germana, i a ell, que és el nebot, quedeu-vos que jo m'apropo perquè vull veure el que és, perquè és un home que té una necessitat de veure les coses, és un aventurer, té un punt d'inconsciència, perquè ell no ho sap, però allà hi deixarà la vida. I és una carta que recomano moltíssim, la podeu trobar, és molt fàcil de trobar, i l'envia a Tàcit, i Tàcit diu, no et preocupis, perquè jo això ho plasmaré en els meus escrits perquè la posteritat, la gent sàpiga què va passar aquí. I teníem la carta, però no teníem Pompeia. Per tant, teníem els escrits d'Estrabó, teníem la carta...
0: Se sabia que havia passat alguna cosa tremenda.
2: I que hi havia alguna ciutat per allà, però clar, en aquell moment doncs, no es deia quasi res. Però a més, no hem d'oblidar que no és només Pompeia, també hi havia Estàvia, hi havia Herculà, hi havia altres pobles, però Pompeia era el més gran, i és... però val la pena visitar-los tots, eh?
1: Aquí ens expliquen com visitar Pompeia, que no és un lloc fàcil per visitar si és la teva primera vegada, perquè no te l'acabes mai, la visita a Pompeia.
2: No, és una visita molt, molt llarga, si vols, perquè fer tota la ciutat és impossible, però per això hi ha guies allà, no? Llavors jo recomano moltíssim, clar que hi pot anar cadascú pel seu compte, però sempre millor si hi ha algú que t'hi acompanya, perquè et portarà pels carrers i les zones que s'han de veure, al fòrum hi has d'anar, a l'amfiteatre hi has d'anar, t'has de passejar per aquests carrers, però és molt bonic veure en aquests carrers la taverna, l'Upanar, que era el prostíbul, que també doncs, és molt curiós de veure, i totes i cada una d'aquestes coses.
1: Tornem a veure ulleres de realitat virtual, eh?
2: Aquí és on et marejarà, Joan.
0: Aquí és on es fan aquells recorreguts que són bastant...
2: Em sembla que no hem d'anar dempeus ara, no? O ens hem de seure encara?
1: Mal metavers.
0: No ens separem, que sempre ens passa que ens fiquem i ens separem i ens donem uns quants cops.
4: Aquí visitareu la Vila dels Misteris, que era una domus romana molt famosa de Pompeia. Anireu passant per diferents espais de la casa i us guiarà una veu, que és la Licínia, la mestressa de la casa. El que teniu que fer és caminar, esperar que s'obrin les portes, així passar als altres espais. Qualsevol cosa podeu aixecar la mà. us veureu entre vosaltres com petits caps d'estàtues volant, flotant per l'espai.
1: Realment la gent va molt perduda aquí, ara que ho veu sense ulleres.
4: Vale, ja pots creuar la porta.
0: Vale. Adéu, nois.
1: Ui, estem en una domus romana. L'Anna és el 51, oi?
0: Tu ets el 23, jo sí.
1: Sí.
0: Joan, que bonic és això. Anem, que ens obrirà la porta.
1: Tant de bo tinguéssim una casa així, Anna. Ai, mira, la cuina de la que parlava la Irene, no?
0: Sí, amb els orificis per als menjars fets.
1: Ai, es poden tocar les espelmes. Ai, quin susto. Quin susto. Ai, quin susto. Volia tocar les espelmes, però estàs aquí al mig.
0: Sí.
1: Ai, ai, para.
0: Mira, aquí hi ha unes pomes.
1: Ja s'ha acabat.
5: Sí, ho he acabat ja. Vale, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: M'agradava molt l'evolució quan estàs entre les restes i de sobte ho recreen com era antigament Pompeia amb els colors.
2: I de cop quan se'n torna a anar no vols. Dius, no. Vols que torni una altra vegada aquella meravella, aquells colors, aquella vida.
1: Atenció que hi ha una sorpresa que ja la vam viure i gaudir a l'anterior ideal de Tomb de Tancamón, que és que ens podem fer unes fotografies i convertir-nos en romans i romanes. Vinga, va, anem a fer un fotomatón.
0: Val, va.
1: L'Anna s'ha de fer una foto. Ui, t'ha fet com un home. I amb la Irene que s'ha fet una... La Irene ha quedat com una... Com una...
2: Guapíssima he quedat. Mira, surto aquí, sóc aquella. Mira que guapa.
1: Ai, falto jo. Ai, mira la Laura, també, que mona. L'Anna l'ha fet com un senyor.
0: A mi m'ha fet un home.
1: Oh, m'ha fet com una dona. Per què m'ha fet una dona a mi i a tu un home? Bueno, i després d'uns riures, com sempre, tota bona visita s'acaba a la botiga de souvenirs.
0: Doncs sí, després d'aquests riures en els que ens hem, no sé, una mica disfressat
1: de pompeians,
0: de pompeians i pompeianes.
2: Sí.
0: Jo et preguntava al principi, expectatives, m'has dit zero, ara ja pots fer la teva crítica.
2: Doncs més que recomanable, s'ha de venir a veure, perquè tal com comentàveu a l'inici, Pompeia, jo crec que tots i totes sabem de què estem parlant, d'una ciutat sepultada sota les cendres d'aquell Vesuvi, d'aquella erupció del segle I, i realment aquí tens la sensació que hi entres a dins, ho vius. Això és aquesta experiència immersiva. Implica això, la música, les veus, les llums, fins i tot les olors, hem arribat a dir.
0: Tu havies imaginat així? Com va ser l'explosió, com aquest núvol que hem vist, que a mi m'ha impressionat molt, com queien aquestes pedres incendiades.
2: Clar, veníem d'aquella darrera que vam anar a fer de Tutankamon, crec que va ser la darrera que vam fer plegats, però jo crec que aquesta a mi m'ha agradat més. No sé si s'ha de comparar o no, però és que m'ha agradat moltíssim, perquè passava d'un món a un altre, no? De la vida a la mort, en un moment de l'alegria a la tragèdia, i ho han aconseguit, i hem sortit. Jo crec, no? He tingut tota una barreja de sentiments dins meu, i amb moltes coses que no volem explicar, però que entres d'una manera i surts d'una altra. Jo crec que això és del que es tracta avui en dia, del que són els museus i de les exposicions, que no et deixin indiferent. I jo us asseguro que avui me'n vaig cap a casa sent una altra.
0: Com sempre, els oients del balcó, els grans privilegiats de tenir una guia com la Irene Cordon. Nosaltres ja ni parlar-ne, no? Joan Bofill, Laura Prodelfo, hem estat aquí.
1: Una meravella, una meravella.
0: Moltes gràcies, Irene Cordon.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Tant de bo els oients la puguin escoltar, aquesta xerrada que hem mantingut aquí, i venir després. Una abraçada.
2: Una abraçada.

0: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER. El balcó. Amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, que ens n'anem de rebell, ara sí.
2: Home,
1: com ens n'anem?
2: Doncs escoltant Fades i Triquell.

0: Escolta, aquesta cançó perfecta per fer l'olla avui, eh?
1: Jo ara estava pensant, la gent que està parant la taula, està posant, no?, engalanant la...
0: Clar, doncs per saltar,
1: les tercetes,
0: això, eh?
1: Els que la tenen,
0: per
1: no?
0: Per saltar. Fades i Triquelli és una cançó que han publicat tots dos fa... Totes aquestes dues bandes, el Triquelli el coneixem i també el grup Fades, molt reivindicatiu. L'han publicat fa molt poc, doncs precisament ja perquè tothom se la conegui per aquesta Nit de Revetlla, que és molt divertida, és molt perfecta, jo crec. Arreu de Catalunya ja s'ha rebut la flama del Canigó. Per exemple, mira, escolta, a Barcelona, Anna. L'han rebut els gegants, els capgrossos, sí, de la ciutat ja cap a la tarda, des del Camp Nou i després a la plaça de Sant Jaume. I després la flama del Canigó, doncs, es va repartint ja per diferents barris. Cadascun, doncs, van encenent les seves fogueres, també els seus focs per tota la ciutat. Tu aniràs avui al carrer a veure alguna de les fogueres o no?
1: Jo m'ho miraré des d'un cinquè pis.
0: Meravellós. Això també està molt bé. Revetlles populars estem parlant, eh? A Barcelona se'n fan moltes. Revetlles de barri, que segurament, doncs, la beguda són a preus també populars. Mm-hmm. El sopar també. Després hi ha concerts gratuïts. I tot això organitzen associacions de veïns. I està molt interessant avui el que ens explicava la Júlia Domènech del Poble Nou. Allà, per exemple, és un exemple de com la Revetlla està, sí, fent que veïns que han arribat de fora a viure aquí, estrangers, amb els de tota la vida, doncs s'estan unint i s'uniran en una festa com avui.
1: Que bonic.
2: Un exemple és el barri del Poble Nou, on l'Associació Cultural i Social Bac de Roda torna a organitzar aquesta nit una revetlla popular oberta al veïnat. El seu president, Manel Pasqual, defensa que aquestes celebracions tenen avui una funció social important en barris cada vegada més gentrificats.
3: El barri del Poble Nou és un dels que està patint les conseqüències de la gentrificació, gent que està venint a l'ESPA típic que es parla tant ara. Creiem que és bàsic que realment es potenciï aquest tipus de trobades veïnals.
2: Assumeixen que aquestes festes poden causar molèsties als veïns que no hi participen, però posen valor la feina de les organitzacions per vetllar perquè respectin els horaris.
0: Atenció, Anna, que el metro avui funciona tota la nit i matinada ininterrompudament, els ferrocarrils fins a les 2 de la matinada i a partir de les 5, i a Rodalies augmenten la freqüència de trens a les que van a la costa, la R1 al Maresme i la R2 Sud per connectar aquestes dues comarques. A Mataró, per exemple, hi ha una cosa molt interessant avui que fan, que és la baixada de bruixes. Que si teniu ganes d'anar a un Sant Joan diferent, o si sou de Mataró, ho coneixereu bé.
1: Això deu ser preciós, sí.
0: Està molt bé. La foguera la fan a la mitjanit, a Mataró. Després, el Garraf, una de les revetlles més destacades, és a Sitges. A les 11 de la nit la teniu a la plaça de Catalunya. I després, una miqueta més al sud, el més destacat és a Valls, perquè el Sant Joan coincideix amb la festa, amb la festa major. A quarts d'una hi ha concert de Miqui Núñez i demà, atenció. A la vora del mar, un flai a la boca i birra a la mà. De cop em fa riure i no puc parar. Els coneixes, 31 fam,
1: oh, Anna,
0: meravellosos. També Ginestà, a partir de les 11 de la nit, aquests concerts que són demà. A Reus, avui, hi ha barraques i també concert de Doctor Prats.

0: després, Anna, el nostre territori també. No ens podem oblidar de les revelles que fan, per exemple, al centre de Catalunya. A Osona, per exemple, teniu a Vic la Flama del Canigó. Sí. L'encesa de foc la fan a les 10 de la nit. Una miqueta abans també us recomano que aneu a la plaça Vella Torelló, que també la festa major...
1: Tirant cap a casa en Joan Bofill.
0: La revella està molt bé, és de les millors d'Osona. I després també hi ha revelles al Ripollès, a la Garrotxa o a la Costa Brava. Mira, ens ho explica en Carles Couso.
2: A les comarques de Girona, avui el protagonisme a les platges de la Costa Brava serà pels petards i les fogueres. Unes fogueres en els pobles on el risc d'incendi ho permeti, tant els pobles de platja com els d'interior, que s'encendran entre les 10 i les 11 de la nit amb la Flama del Canigó. Porto el foc a la foguera de Sant Joan. A Platja d'Aro, els petards s'aturaran durant una estona a 11:45 de la nit pels focs artificials de Sant Joan que es fan a la Platja Gran cada any. Una mica més amunt, a Palamós, Sant Joan també és sinònim de festa major. Petards, però també barraques amb discos. Petards, focs, festa després de les fogueres, això és el que podríem arribar a considerar normal per Sant Joan. Una mica diferent, però, ho celebren a Sant Joan les Fonts, a la Garrotxa. Allà, avui celebren la nit de les dones d'aigua. Diuen que aquestes figures màgiques tornen cada any ballant per beneir les seves terres. La llegenda explica que es donaven les mans i ballaven sobre el riu en rotllana fins a cansar-se. I a la Vall de Núria fan foguera, sí, però la fan flotant enmig d'un llac. Amb fotos que em donen grima i les cartes que el van canviar,
0: amb quadres que no canvien i roba que xinxes cria. I Anna, si et sembla, ara escoltem una banda que es diu Ribatònics. Aquesta música tradicional sonarà molt aquesta nit al Pirineu. Ells són de l'Alta Ribagorça, perquè al Pirineu també una de les coses molt tradicionals de Sant Joan és falles. Et sembla si la Mercè Marca ens explica el que s'hi farà avui? Doncs endavant, Mercè.
3: Nit gran de les falles, o gran nit de falles, coincidint amb el solstici, al Pallars Sobirà, Alins, Isil...
4: Aquí a Isil molta gent ho desconeix. Són 50 falles que es baixen pel camí i les 10 més grans es tomben muntanya avall.
3: Les i Arties, a la Vall d'Aran, a l'As, a l'Alt Urgell i a l'Alta Ribagorça, al Pont de Suert, Cassós i Boí.
5: A Boí, com que normalment el que fem és tenir-ho limitat, calculem unes 200 falles.
3: Falles i fallaires, amb el solstici d'estiu com a ritual ancestral de culte al foc, la purificació i la renovació.
1: Doncs ja ho sabeu, oients, aquí, totes les possibilitats.
0: Escolta, serà per plans, serà per coses per fer aquesta nit, eh?
1: Molt bona revetlla, Joan Bofill. Felicitats per demà, per si em llevo tard.
0: Gràcies, Anna. Està fet ja, feta la felicitació.
1: Que passeu una gran nit.

0: Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok...
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa. Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
2: Hazte socio o socia en SaveTheChildren.es.
3: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso, en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
4: Yo, Bolivia, Bolivia.
5: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
6: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
7: 90.710, serie 49.
6: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado.
8: Señora, ¿a usted qué le gusta más, la Cadena SER o su marido?
9: Mi marido, claro.
10: Gracias, amor.
8: Vale, tápese los oídos, señor.
10: Vale.
8: Ahora no nos oye. ¿Qué le gusta más, la SER o su marido?
9: ¿Pero usted ha visto a mi marido? ¿A usted le gusta?
8: No.
9: Pues a mí tampoco, hijo. Prefiero la SER.
8: Cadena SER. Tu secreto.
9: Y lo quiero, ¿eh? Quererlo lo quiero, pero míralo. ¿A quién le va a gustar esto?
11: Carrusel Mundial 2026.